0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: open. T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Vallvidu, no, ai com...
1: Escoltes i cas.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

i Cat Weekend.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'apagaren tantes veus...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre...
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.
3: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
4: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
3: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
4: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
3: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.
0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: La Terra no és plana. Un podcast de divulgació científica en català per qui sospita que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Amb dades, humor i pensament crític, parlarem de temes com el canvi climàtic, el 5G, ovnis o energies tel·lúriques. La Terra no és plana. Cada diumenge a les 8 del matí.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: Deia Voltaire que l'art de la medicina consisteix a distreure el pacient mentre la natura cura la malaltia. Potser aquí hi ha la clau d'allò que ens fascina tant de l'homeopatia. Aquesta frontera difusa entre el remei i la creença, entre la química i la confiança. Quan era petit i anàvem d'excursió amb l'escola, sempre hi havia algun company que es marejava o tenia mal de panxa, més d'enyor de casa que no pas per cap bacteri. I els professors, amb aquella saviesa improvisada que tenen els adults davant d'una motxilla de 30 criatures, treien un caramel o un remei miraculós. El donaven amb un somriure i una frase màgica: pren això, ja veuràs com et trobaràs millor. I curiosament, gairebé sempre funcionava. Potser allà va començar la meva fascinació pel poder de creure, per com una simple expectativa pot transformar el que sentim. Avui parlarem justament d'això, del desig de trobar remeis naturals, del paper de la ment en la salut i de la fina línia que separa la ciència de la fe. I ho farem amb humor, dades i esperit crític, com sempre, ben acompanyats pels sospitosos habituals com a col·laboradors i amb tots vosaltres com a espectadors crítics. Qui sap si tot prenent una dilució miraculosa.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Però abans, una col·laboració ben especial. Hem demanat en Josep Tristany, psicòleg clínic i director del Pla Director en Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya, que ens enviés una petita reflexió sobre l'efecte placebo, aquest misteriós pont entre el pensament i la salut.
2: L'efecte placebo és un canvi en positiu que ens pot ajudar a millorar doncs, un dolor físic o un malestar emocional o psicològic i que ens passa després de prendre un medicament o una substància sense cap mena de principi actiu que estigui destinat a tal efecte. Com podria ser, per exemple, doncs, una pastilla de sucre, podria ser doncs, injectar suero o una càpsula buida. És un efecte, l'efecte placebo, que ha estat molt estudiat per professionals, per psicòlegs i altres de tot el món. Bueno, una mica per veure doncs, com s'explica, perquè alguns remeis que no tenen una acció curativa poden arribar a curar-nos o a millorar-nos una situació. I s'ha comprovat que gràcies al condicionament clàssic, alguns biaixos i la credibilitat de les persones que ens subministren aquest placebo poden arribar a tenir efectes positius en les persones.
1: Doncs ja ho veieu, gran il·lustració del què és i com actua aquest efecte placebo. Gràcies, Josep, per posar una mica de ciència enmig de tanta fe. I ara, prepareu els vostres goters perquè entrem en un terreny diluït. A veure, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi, què fas? Què fas?
3: Bé, estàs fent? He agafat un mal llet i m'estava diluint aquí unes gotes de... que m'han donat uns anissets, em diuen.
1: Ah, doncs...
3: M'han dit que m'anirà bé.
1: Escolta'm, sort.
3: Ara. Pot, que sí. Et diré si al final del podcast em trobo potser millor, no ho sé.
1: Però sort, eh?
3: Sí, gràcies.
1: No que sigui lleu la cosa i si funciona ens avises, eh?
3: Això I tant.
1: Ens interessarà a tots. Va, comencem pel principi. Què és això de l'homeopatia i com pot ser que encara hi hagi gent que la confongui amb una infusió de camamilla?
3: Ah, mira, molt ben dit això. Mira, diré d'entrada què no és l'homeopatia.
1: Per
3: distingir una mica els termes. Per exemple, la medicina tradicional xinesa no és homeopatia.
1: No ho és.
3: Les teràpies del tipus podologia, d'aquelles acupuntura, aquestes coses, això no és
1: això homeopatia. Això no és homeopatia. Hi ha gent que ho confon, em sembla?
3: Sí.
1: Hi ha gent que ho posa al mateix sac.
3: Per això, dic, separem les coses i avui parlarem només d'homeopatia. Què és l'homeopatia?
1: Pues,
3: és prendre una dilució d'una substància que en teoria t'ha de fer curar. Anem a veure com són aquestes dilucions. Però primer, si em deixes, et faig una mica d'història.
1: I tant, endavant.
3: I perquè té un punt d'inici, té un inici molt clar. Tan clar com que l'inici el va posar d'entrada una persona que es deia Samuel Hahnemann. És una persona que estava traduint un llibre de medicina i era escèptic, era una persona escèptica. Era alemany, eh? I el que estava traduint, en el moment en què estava traduint, deia doncs, que l'escorça d'una planta que es diu cinchona cura la malària. D'acord? I ell mirava això, diu, ostres, com pot ser que aquestes coses...
1: No s'ho creia.
3: ...curi la malària, perquè diguéssim que la persona que estava traduint aquest llibre de medicina, que era d'un tal Cullen, deia que el principi actiu que curava la malària era l'amargor. Fixa't una cosa.
1: Com a principi sí. Actiu era el gust el que feia l'efecte,
3: sí,
1: diguem.
3: Exacte, estem parlant del 1790. Uh-huh. Estem parlant d'una època doncs, que la ciència començava a evolucionar, vull dir, els punts d'inici de moltes ciències i estan en aquestes èpoques. Com a curiositat, l'escorça d'aquest arbre, de la cinchona, d'aquí se n'extreu la quinina, que segurament et sonarà perquè sí, és l'ingredient bàsic de la tònica.
1: De la tònica, sí, sí.
3: La tònica, sí. És a dir, abans, per curar la malària, es prenia tònica.
1: Que si no recordo malament, es deia, i no sé si és cert o no, que provoca sordesa o sordera, no?
3: Sí. Sí, sí, sí, exacte. A grans quantitats pot ser... És un principi actiu que realment no va bé. Què va fer ell? Escèptic d'aquesta teoria, va dir, doncs, em prendré directament l'escorça d'aquesta planta, a veure què passa. Uh-huh. I què li va passar? Doncs que va començar a experimentar febre, calfreds, dolor articular, és a dir, els mateixos símptomes que quan tens malària. I què va dir ell? Doncs, a partir d'això, va arribar a creure el senyor Hahnemann que tots els fàrmacs eficaços produeixen en individus sans símptomes similars a les malalties que intenten tractar. I això li va donar un nom, que és homeopatia. Que bé... del grec homoios, que és semblant, i pathos, que és patiment. És a dir, patiment semblant. És a dir, que la paraula homeopatia vol dir patiment semblant.
1: I es va inventar el
3: 1790.
1: Finals del 18.
3: Sí, sí, sí, sí. Ell va encunyar aquest terme.
1: Recordem que ja feia més de 100 anys de la teoria gravitacional de Newton. O sigui, que estàvem en una època en la què la ciència, com tu deies, ja estava...
3: És efervescent.
1: Però ja feia coses interessants, perquè ens entenguem. Ja començava a sonar-nos ara, també, algunes coses.
3: Fixa't que vull dir que aquesta persona precisament estava traduint a l'alemany un llibre de medicina.
1: Sí, perquè veníem d'aquella medicina que es basava en les sagnies, no? I en medicina medieval, pràcticament, en aquell moment encara.
3: Sí, que no té res a veure amb l'homeopatia. Que on hi havia això, els tònics, els crecepelos, les sagnies, les sangoneres, sí, sí, les neteges, sí. Totes aquestes coses, doncs, que...
1: D'aquella novel·la del metge, no?
3: Sí, algunes podien arribar a servir. Potser alleujar la pressió de la sang, fer una sagnia, segurament et servirà. Però, escolta'm, no et passis.
1: Sí, el primer que farà serà debilitar el sistema immunitari, no?
3: També. Exacte, exacte. Doncs fixa't, l'homeopatia és això, doncs punt d'inici, ja el tenim clar. És aquesta persona que encunya aquest terme provant ell una sèrie de medicines. Aleshores ell va creure fermament, doncs això, que si ell agafava els principis actius d'aquests medicaments, l'efecte havia de ser doncs, el mateix que la pròpia... el propi virus, la pròpia bactèria, doncs l'efecte havia de ser el mateix. Què va fer a partir d'aquí? Doncs va començar a experimentar, i experimentar en dilucions. I d'aquí ve tota una sèrie de grups que després van continuar tota aquesta feina. Totes aquestes dilucions, ara us explicaré una mica com funcionaven i com segueixen funcionant. Però té molt a veure amb una cosa que en diuen aquests grups, doncs, que és la memòria de l'aigua.
1: Això sona molt estrany. Això no ho sabia. N'he sentit a parlar, però no ho sabia.
3: No ho sabies?
1: Sona estrany. Explica'ns-ho. Jo crec que això té interès.
3: Doncs mira, la memòria de l'aigua parla doncs, que si tu poses un ingredient a dins d'aquella aigua, un principi actiu, i el vas diluint, i entre dilució i dilució sacseges el vial amb aquella aigua, l'aigua recorda que tenia aquell principi actiu. I aleshores pots diluir tant com vulguis que l'aigua seguirà recordant que hi havia aquest principi actiu. Sí, atenció, eh? És,
1: mira, però i aquesta memòria a on es diposita? Hi ha un cervell de l'aigua que diposita aquesta memòria o com va això? O és el núvol? No, ara en diríem
3: no, no entre, serien a nivell molecular, diuen ells. A nivell molecular, aquesta aigua s'organitza d'una manera que recorda doncs, tot aquest, el que hi havia aquí dins. Fixa't, parlen de coses com ara els clústers d'enllaços d'hidrogen. És a dir, l'aigua formaria microestructures que recorden el principi actiu. Això ja es diu des del 1988, imagina't, que es va fent una sèrie de gent que va dir que passaven aquestes coses. Però encara n'hi ha més. També hi ha la impressió...
1: Perquè el va experimentar o van demostrar?
3: Bé, es diu doncs, que hi van haver uns experiments i que van trobar això, però esclar, aquests experiments, si tu vas a buscar una mica rasques i dius, a veure, aquests enllaços d'hidrogen, quant duren? Perquè hi són, realment existeixen els enllaços d'hidrogen i quan tu treus el solut, quan dura la persistència, o sigui, el buit que ha deixat el solut? Doncs dura un picosegon. Saps què és un picosegon?
1: Em sona a una misèria, diguem.
3: Sí, sí, has de dividir entre algun trilió, d'acord? Per tant, cosa, no, no quadra, a mi no quadra.
1: I només és l'aigua el que té memòria, eh? Res més. No hi ha cap altra substància que en tingui. Oh, clar, està... Potser sí.
3: No ho sé, això, però l'aigua és la que fan servir, al final, per diluir.
1: Potser no cal que prenguem cues de pansa, eh? Que diem en català, de quan algú es desmemoria. Correcte. Potser que begui aigua i ja està, no?
3: Sí, sí. Però espera't, és que també a vegades diuen que també deixa com una impressió electromagnètica dins de l'aigua. Eh? El fet de sacsejar en ampolles de vidre podria crear unes nanopartícules, uns patrons que codifiquen la informació del solut i es transmet després aquesta informació als sistemes biològics, que seria el cos humà. Ostres, espera't, eh? Espera que no he acabat. També ja es parla del domini coherent, ja es parla de quàntica, dominis coherents, que mantenen, és a dir, l'aigua manté l'ordre a llarg termini i actua com a memòria física directament. Fixa't que per explicar això s'està invocant ciència. T'hi fixes?
1: Sí, sí, però és clar, una mica inconexa, potser.
3: Sí, és que aquests arguments són fàcils de desmentir.
1: Al final, sí, estem parlant d'una cosa diluïda, que el principi que deies tu de l'homeopatia és inocular una mica del mal, perquè, no?, una mica així, la substància en qüestió...
3: No ben bé això, si tot l'aprens, en teoria, si jo me l'aprenc, em provocarà l'efecte de la mateixa malaltia, per tant, la dilueixo.
1: Ja, tot plegat, sí, sí, sí. Però clar, aquí el mètode científic no existeix, no? Vull dir, no està...
3: Bé, la ciència, pròpia ciència que hi ha darrere és la pròpia dilució de tot això. Fixa't, ara, si vols, t'explico una mica com dilueixen.
1: Si et sembla, fem una cosa, avançarem una miqueta, després entrem més en aquesta part més específica que ara ens anaves a introduir, perquè em sembla que ja sé per on vas, però m'agradaria que donéssim la benvinguda també a l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta, és el nostre convidat resident i el coneix tota l'audiència. Crec que també avui ens portarà dades curioses sobre aquest fenomen i res, això, benvingut. Albert, què tal, com estàs?
4: Hola, hola a tothom, i avui més que mai, si em permeteu dir una frase d'un referent radiofònic, bona i màgica nit, perquè jo crec que quan parles d'homeopatia has d'acabar parlant de màgia. Quan
1: I de fas, mites, quan això
4: fas,
1: és un mite, eh?
4: Quan fas quatre números. Jo estava aquí escoltant en Jordi, és molt prudent i no ha dit noms i cognoms, jo crec que a vegades està bé posar noms i cognoms i dir... Escolta, qui ha fet les afirmacions? Perquè quan parlem de memòria de l'aigua, aquí hi ha gent que ha publicat o ha intentat publicar articles científics o gent suposadament reputada i amb prestigi que han creat aquest concepte i l'han intentat colar. Llavors, jo posaria dos noms sobre la taula. Un, el que pròpiament el va com mig crear. És un senyor immunòleg francès que es deia Jacques Benvist. Que va publicar un article a Nature. O sigui, quan parlem de Nature, estem parlant de tema sèrio, eh?
1: Vull dir, aquí... És el top, no?
4: Sí, sí. Vull dir que no,
1: molt
4: no
1: de prestigi.
4: No és la revista de la festa major del meu poble. El senyor va publicar un article dient que havia demostrat que aigua que havia contingut anticossos podia seguir infectant, tot i que els anticossos ja no hi fossin. I llavors això... es demostraria una mica el que en Jordi explicava, que com que aquesta aigua havia contingut els anticossos, d'alguna forma les molècules d'aquesta aigua seguien recordant que hi havia hagut uns anticossos i, per tant, l'efecte el seguien podent tenir només amb l'aigua. Clar, els de Nature, que com us deia no és la revista de la festa major de... No diré cap poble per no tenir
1: no
4: cap queixa.
3: No és el dominical.
4: No, vull dir, clar, els de Nature van dir... Ostres, aviam, Jacques Benevist és un senyor que suposa prestigi, anem a donar-li el benefici del dubte i enviar a mi algú que analitzi in situ aquest experiment i que intenti reproduir-lo, que aviam, és una de les bases del mètode científic, és que si tu fas una cosa l'has de poder reproduir. I li van enviar un equip format per un físic, que es deia John Maddox, un expert en farol científic, i una tercera persona que sonarà potser als oients d'altres programes, James Randi.
1: Ah, mira...
4: James Randi,
1: molt bé.
4: Expert, mag i il·lusionista i un creuat contra la prova científica. Van enviar un equip de tres persones a visitar Jacques Benvist, li van demanar si podia reproduir l'experiment, ho van intentar i no va poder ser possible mai. Llavors,
1: llàstima.
4: Aquí Nature va acabar assumint que la memòria de l'aigua que havia proposat James Benvist no funcionava.
1: Perquè, Albert, perdona, només una petita pregunta, deixa'm que talli. Quin és l'indici que tenia per demostrar, és a dir, per afirmar categòricament que l'aigua tenia memòria? És a dir, com ho havia observat, això?
4: Segurament agafant una aigua que ell devia haver tractat malament i que no havia retirat, diguem, els anticossos que se suposa que no hi eren, doncs d'alguna forma l'experiment devia estar mal fet, m'imagino. La qüestió és que mai es va poder reproduir mai més l'experiment.
1: És a dir, que no es va fer mai sota una situació de control escèptic, etc.
4: L'altre sospitós habitual, i és d'aquestes coses que sap greu, perquè és Luc Montagnier. Luc Montagnier és el descobridor del VIH, vull dir que no estem parlant d'un...
1: No és qualsevol.
4: D'un mindundi, tampoc. També va intentar publicar un article explicant que havia demostrat que tenia aigua que contenia restes electromagnètiques de DNA, que és una cosa que tampoc va acabar mai de desenvolupar el tot bé i no li van acceptar.
1: Per tant, restes electromagnètiques de DNA,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, que aquella aigua havia contingut un DNA, que electromagnèticament havia generat una memòria en l'aigua que feia que, doncs, allò estés allà. No va tirar més enllà. De fet, Luc Montagnier, diguem que va tenir un gran moment a la vida que després no es va consolidar gaire amb la seva carrera professional. Jacques Benvist va fer un gir encara més dramàtic. Va acabar defensant que podia transmetre pensaments a través d'internet.
1: A veure, tècnicament sí, és possible. Vull dir, el que estem fent, d'alguna manera, quan nosaltres posem un podcast, també estem transmetent pensaments
4: sí,
1: a través d'internet.
4: Bueno,
1: l'home no anava tan desencaminat.
4: Com deia en Jordi, al cap d'un picosegon, tots els contactes de molècules d'aigua s'han refet de nou. És com si ara tu poses un dit a dins el pot d'aigua. Al cap d'un segon, les molècules d'aigua que hi havia al voltant del teu dit s'hauran canviat de companyes un bilió de cops. Llavors, és complicat que tingui memòria l'aigua. Hi ha una altra dada que en Jordi també explicava, parlava del fundador d'aquesta màgia, que és l'homeopatia, que és Hahnemann. Tot aquest procés,
1: 1790,
4: aquesta
1: no?
4: reflexió sobre coses que són l'oposada a l'altra i que per tant et curen i que vas fent dilucions i que això acaba sent... Bé, és igual, després en parlem. Hi ha un punt que jo crec que és important que la gent conegui, és que hi ha un element clau en la fabricació d'un medicament homeopàtic, que és la sucució. No sé si...
1: El nom és una mica estrany.
4: Concepte
1: no?
4: Sucució és una paraula que...
1: Que és una cosa, Albert, permet-me que et talli i tornem amb la sucució després, perquè crec que és molt interessant, però m'agradaria que en Jordi acabés el que ens volia dir abans sobre l'últim punt que volia fer, que crec que és interessant perquè també servirà perquè tu puguis explicar el que ens volies dir. Jordi, què ens anaves a dir abans?
3: Sí, jo us volia parlar d'un número que es diu el número d'abogado. Abogadro. Perdó, abogado. Sembla que ara el... Abogado.
1: Sí, home.
3: El número d'abogado.
1: El Robert De Niro, no? Sí. Ha semblat el Robert De Niro al cabo del miedo.
3: Fixa't, el número d'abogado és un número que no té unitats. És un número molt concret, que és 6,022, això per arrodonir, per 10 elevat a 23. Què vol dir això? Que si tu, per exemple, fas l'esforç de posar un 6 i a darrere escriure 23 zeros, aquest és el número. És molt, eh?
1: És gros, això, eh?
3: És gros. És per dir, per exemple, aquí es fa servir el mol. És un altre... Uh-huh. Un mol és un número d'Avogadro. Tu t'agafes una caixa i si dins hi tens...
1: És com una unitat de mesura, vols
3: sí.
1: dir, no?
3: Que... Exacte. Si tu agafes una caixa de sabates i dius que dintre hi ha un mol de molècules, vol dir que dintre tens 6,22 per 10 elevat a 23 molècules. Si tu en aquella caixa hi tens llapissos, doncs aquell mol de llapissos seran 6,22 per 10 elevat a 23 llapissos.
1: Que són molts llapissos,
3: No crec ni que en l'Elon Musk els pogués pagar, tants llapissos. Imagina't, eh?
1: Segurament no.
3: Sí, sí. Aleshores, imagina't, si és tan gran que si ara comptes un per un aquest número, cada segon dius 1, 2, 3, doncs tardaries més o menys uns 19 quadrilions d'anys per poder acabar aquest número.
1: O sigui, tinc altres coses a fer, també t'ho diré, eh?
3: Tardaries una miqueta. Ara bé, és un número molt gros, sembla molt gros, però, per exemple, una respiració, una alenada d'aire, totes les molècules que absorbeix la teva boca, el teu nas, quan fas una respiració, ja són 10 elevat a 22 molècules. Ens acostem molt al número d'Avogadro, realment. Uh-huh. Això és perquè, per posar-te una mica en context, una culleradeta d'aigua té 1,7 per 10 a la 23, és a dir, allà hi ha un mol, pràcticament, vale? Perquè ens fem la idea. Eh? Allà, imagina't la quantitat de molècules que hi ha en aquesta cullereta. Però bé, entrem ara en el terreny de les dilucions. No sé si heu tingut mai a les mans un pot, un vial de medicina homeopàtica. En aquests vials s'indica un número i una C, la lletra C. Pot ser 30C, pot ser 12C. Què vol dir això? Ara imagina't que tinc jo un principi actiu. Qualsevol, és igual. I el tinc a dins d'un vial. Tinc un litre. Tinc un litre del principi actiu.
1: Deixa'm tallar-te un moment. El principi actiu, perquè tothom ho entengui, és allò que fa l'efecte concret de curació o de pal·liar un determinat símptoma. Per exemple, l'aspirina és l'àcid acetilsalicílic, no?
3: Correcte.
4: Sí, sí. Després parlem d'aquest tema, també.
1: Tu vols dir això?
3: Ara bé, si jo tingués un litre d'àcid acetilsalicílic pur, jo hauria d'haver passat molts controls, abans de poder-lo tenir, perquè ja està, això està legislat, cuidado. Però bé, anem a fer homeopatia. Anem a diluir-lo una vegada. És a dir, anem a fer UC. Jo agafo aquest litre i el dilueixo entre 100 litres. És a dir, poso dintre 100 litres d'aigua, jo agafo aquest litre, poso dintre d'un tanc amb 100 litres d'aigua. Vale, sacsejo, perquè ho he de sacsejar, perquè ha d'agafar memòria i tal. Sacsejo aquest tanc amb 100 litres d'aigua, més el litre de principi actiu que hi he posat jo, sacsejo bé, i ara ja tinc UC. Molt bé. Anem a fer una dissolució 2C. Retiro d'aquest tanc de 100 litres un litre. Em poso ja amb una xata, agafo, omplo una ampolla d'un litre d'aquesta dilució. La torno a posar a un tanc amb 100 litres d'aigua, només aigua. La torno a tirar dins. Ja tinc 2C. Molt bé.
1: I així successivament, no?
3: I així successivament. I a vegades es pot anar fins i tot al 12C, a vegades fins i tot al 30C, que això, imagina't, vull dir, les vegades que has de diluir, no? Tot això. Són moltes dilucions. I com et pots imaginar, cada vegada que fas una dilució, el principi actiu és més reduït. Cada vegada hi ha menys principi actiu. Fins i tot pot passar que amb masses dilucions pot ser que no hi hagi principi actiu directament.
1: Que no te'n toqui cap, diguem, del principi actiu. I això lliga amb el número d'Avogadro, perquè entenc que referies a la quantitat de molècules o de partícules que hi han presents, no?
3: Exacte.
1: No sé si en Albert, seguim amb...
4: Sí. Sí, per acabar de completar, això es considera que la dotzena dilució d'un procés d'aquests és el límit molar. I el límit molar vol dir que la probabilitat de que hi hagi una sola molècula del principi actiu ja és zero. Sí.
1: A partir del 12C ja no anar bevent que no n'hi trobes.
3: Després estàs diluint aigua.
4: El nombre d'Avogadro i la molaritat és una cosa que és molt típica del batxillerat. Bueno, aquí vam fer l'ESO, però ho vam tocar, però bueno, sí, la gent que treballa en laboratoris analítics és el seu dia a dia i es fa servir per mesurar les quantitats de coses que tu poses en un experiment.
1: Però hi ha vials d'aquests que
4: arriben més enllà.
1: Doncs va, això de la sucució que ens has deixat una mica inquiets...
4: La sucució... Jordi ha explicat que hi ha un moment del procés de fer un medicament homeopàtic que és sacsejar. Això ve d'una cosa que feia Hahnemann, el fundador de l'homeopatia, el creador, l'ideòleg, quan creava els seus medicaments homeopàtics, feia una cosa molt concreta, que en deia sucució, que això és el que la gent després ha interpretat que és sacsejar. Passa que no és ben bé el mateix que feia Hahnemann. I potser aquí està el problema, perquè la sucució de Hahnemann era agafar el flascó final i colpejar-lo contra una Bíblia.
1: Truco aquí.
4: I això està documentat que ho feia així. Ell, quan acabava el procés, el flascó final donava cops contra una Bíblia, perquè es veu que això era un pas essencial perquè funcionés. I aquí és amb el que, amb els anys, alguns van lligat amb lo de la memòria de l'aigua i amb el fet d'haver-ho de sacsejar.
3: Ostres, el de colpejar-ho amb una Bíblia ho trobo fins i tot així molt terraplanista.
1: No ho veia venir, això.
3: Que, per cert, ja tinc el guió fet. T'ho dic perquè ho sàpigues. Perquè ho has de saber.
1: Ja. No, però,
4: pots colpejar el guió?
1: Estàvem amb els molts i amb les Bíblies.
3: Ho farem. Sí. Ho farem.
4: Abans d'entrar, perquè ja us aviso que hi ha medicaments 30C, o sigui, vas molt més enllà del 12. A partir del 12 ja hem dit que la probabilitat de que et toqui una sola molècula...
1: Sí, que ja no hi ha res.
4: Us faig un spoiler, que n'hi ha algun medicament homeopàtic que és 200C.
1: Ah, molt bé. Sí, realment, a partir de 11-12 podries estar bevent vials de cianur.
4: Sí, també he estat mirant una mica què es fan els medicaments homeopàtics i quasi bé et diria que dono gràcies a això, a que estiguin fets així com estan fets. He trobat que hi ha molts tipus d'ingredients, però n'hi ha alguns que estan fets amb llet de gossa i amb llet de gata, que és un concepte encara més estrany.
1: Bueno, no sé si és més estrany, però...
3: En deu sortir poc.
4: Després hi ha tota una línia que estan fets amb verins, varis, tipus la serp de cascabell, coses així bàsicament mortals. Després hi ha tota una gamma de coses que no se t'hagués acudit ingerir-les mai, segurament sabent-ho. Un té un nom més poètic, es diu ambre gris. No sé si un té a parlar mai de l'ambre gris.
3: No.
4: Sí, l'ambre gris és una mena de vòmit que fan els catxalots, que queda solidificat i que a vegades apareix a les costes i que es veu que és molt preuat per fer medicaments homeopàtics, també. He trobat uns medicaments... Bueno, està fets amb crostes de sarna humana. Això també també es veu que s'estila.
1: Però no entenc, o sigui, com a principi actiu exactament què és el
4: bueno, perquè és el que deia en Jordi, aquesta crosta de sarna segurament és l'oposat a alguna cosa que ha de curar, o no saps mai.
3: Sí, sí, sí.
1: Ja.
4: El que no... Em costa més entendre a mi la saliva de gos. O ja he trobat un senyor que va intentar fer medicaments homeopàtics amb pantalles de mòbil triturades.
1: Ah, sí?
4: Que no sé ben bé de què t'ha de curar. I el geni...
3: L'addicció al mòbil.
4: Sí, potser sí. El geni absolut, perquè aquest xic realment li surt barat la cosa. He trobat gent intentant fer medicaments homeopàtics amb wifi.
1: Home, això, clar,
4: wifi,
1: és que...
4: Posant el wifi al medicament.
1: Clar.
4: I hi ha tota una línia de gent que fa medicaments homeopàtics amb llum solar, que bàsicament, bueno, també és barat. El procés és barat. És, tu deixes l'aigua al sol i ja tens el medicament.
1: I ja ho tens fet.
4: Fas les dilucions.
1: Però com calcules la dilució aquí?
4: No sé com calcules la dilució de la llum.
3: Però igualment
4: solar.
3: El mar ja et li toca el sol, dic jo, eh?
1: I l'aigua, sí. Si la poses a la finestra, no té més, no?
4: I també et diré que si l'aigua recordés tot el que li has tirat, deu recordar coses molt xungues, eh?
1: Sobretot alguna claveguera de ciutat.
4: Sí, sí, sí.
1: Pobra aigua, eh? No voldria pas...
3: La memòria, mare de Déu.
1: Sí, sí.
4: Llavors... No sé si us heu preguntat mai. Els catalans tenim una forma de calcular.
1: A veure.
4: Que sí, són els pantans de Sau. Això és un pantà de Sau.
1: Sí, hi ha el camp del Barça i el pantà de Sau, efectivament. Nosaltres, sí, que som de la Catalunya interior, encara el coneixem més bé, però que cal dir que el pantà de Sau es va convertir en una icona a tot l'estat espanyol, si no del sud d'Europa, de quan hi va haver aquesta sequera del 22-23, eh?
4: Va, aquell campanar magnífic. Perquè és maco per Instagram i es fa popular.
1: També té raó.
3: Hauria de ser una unitat del sistema internacional.
4: Sí, sí, jo estic totalment
1: d'acord. Un pantà de Sau, eh?
4: Pantà de Sau, camps nous, pistes de tenis, coses així.
1: Magnífic.
3: Piscina olímpica.
4: Doncs, bueno, Sí, la piscina olímpica. La piscina olímpica em quedava molt petit. Jo vaig dir, bueno, agafa el pantà de Sau per fer càlculs amb l'homeopatia, perquè, hòstia, el nombre d'Avogadro, són molts zeros, agafa algo gros a la piscina olímpica, de seguida ho tens ple, agafa el pantano de Sant... Pues, això és aigua, eh? Si heu anat a fer fotos per Instagram,
3: sí.
4: Hi ha molta aigua. Hi ha 165 hectòmetres cúbics, si està ple fins a dalt, no puc passar gaire mai, però, bueno, si s'omple ja tota aquesta aigua. I dic, bueno, fes números amb pantans de Sau. Si, ostres, jo si algun dia em prenc un medicament homeopàtic, jo em vull assegurar que almenys una mica del medicament m'arriba.
1: A veure, clar perquè ja no pagues, perquè segur, a veure, gratis tampoc no és, no?
4: Llavors és...
3: No és car, eh?
1: Clar, però sí.
4: Us he dit, hòstia, però ja, quanta aigua m'hauria de beure per assegurar-me que et prens una molècula d'un medicament...
1: Una
4: molècula d'un medicament 30C.
1: A veure...
3: Home, et deu donar un pantà, menys, no?
4: Mica més,
1: però,
4: eh?
1: Però esclar, és que un pantà, al tanto, sí. Estem parlant d'un pantà, eh?
4: Si ara imagina que agafes...
1: Com si fos poca cosa, un pantà.
3: És que et veuràs altres coses a Sau, eh?
4: Una molècula de verí de serp de cascabell i la tires allà al pantano de Sau.
1: Sí.
3: Busca-la.
4: Quanta aigua hauria de beure del pantà de Sau per assegurar-me que aquella molècula, almenys, me la prenc?
1: Amb una 30C, eh?
4: Sí, amb una 30C. I m'ha sortit un número una mica alt. S'ha desmesurat. I ara tinc un problema, perquè no sé si la gent és capaç de processar tants zeros.
3: A veure.
4: Em surt que m'hauria de beure tota l'aigua del pantà de Sau 180 trilions de trilions de vegades.
3: Això és molt.
1: No sóc capaç de processar-ho, vaig fer l'ESO.
4: Sí, 180...
3: Jo vols dir que l'univers hi ha tanta aigua.
4: Són 20 zeros, més o menys. Són
1: 100... Mare de Déu. És gairebé un número d'Avogadro de pantans.
4: Sí. Són... Bueno,
3: Una caixa de... Un mol de pantans.
1: Un mol de pantans per una sola molècula
4: sí,
1: de...
4: Sí. 180 trilions de trilions de vegades, tot el pantà de Sau, te l'hauries de veure. Ho he dit, bueno, escolta, pensat que potser la mida del pantà de Sau era massa petita, i aquí hem fet ara...
1: Que és petit.
4: La gent dirà, aquest està aquí fotent la conya, ha agafat un massa d'aigua petita, pantà de Sau, 165 hectòmetres cúbics, te'ls veus així en una nit que tens set, i he dit, bueno, doncs he agafat, faré l'exercici, però amb tota l'aigua del planeta Terra.
3: Clar, millor.
1: A veure.
3: Ara sí.
4: Sí, te l'hauries de veure 20 bilions de vegades.
1: Això és haver menjat un arròs molt salat, eh?
4: Sí.
3: Jo abans he dit que tenia mal de panxa i amb això jo... Ostres, això és sobredosi d'aigua, eh?
1: Això... Abans em deien, quan eres petit, deia, se't faran granotes a la panxa, eh? Doncs,
4: sí. Déu-n'hi-do. No sé. I després deia que producte estrella, Oscilococcinum.
3: Què és això?
1: A veure.
4: És el medicament homeopàtic contra la grip.
1: Ah, sí, home.
4: Es fa amb cors d'ànec, ja aviso.
1: Amb cors d'ànec, eh?
4: Sí. Fas uns cors d'ànec, no sé quina, no sé què hi ha allà que contra la grip, i bueno, que el cor d'ànec doncs, et cura la grip.
1: Els francesos feien el foie i devien aprofitar per agafar cor.
4: Dilució 200 C. Mare
1: 200 T, molt bé.
4: 200.
1: De ja què estem parlant aquí?
4: Per una 30 C t'has de veure 180 trilions de trilions de vegades al pantà de sau. Farem el càlcul una mica diferent. Quina probabilitat tens de trobar la molècula en general? I si fas els càlculs, complicat, hi ha una mica d'especulació sobre la mida de l'univers.
1: Ens estàs disposant bastant fort, eh?
4: No sé si us podeu imaginar tots els àtoms de l'univers conegut.
1: Home, no, però...
4: Tots, eh? Tots.
3: No, no m'ho puc arribar a imaginar, no m'ho puc arribar a imaginar.
4: Sí, intenteu imaginar la probabilitat que hi ha de trobar una molècula qualsevol en el nostre univers. Mm. Si de tots els àtoms que hi ha a l'univers, tu ara una molècula l'agafes a l'atzar i dius, hòstia, he enganxat la que just la que buscava.
1: Bueno, bueno, imaginem-ho que vas a la deriva, no?
4: Doncs necessites més d'un univers.
1: Ja, per al cor d'ànec, eh? Per trobar una molècula de cor d'ànec.
4: Sí, de fet, necessites molts més universos.
3: Clar. Ah, més d'un?
4: Sí.
3: Més de dos, vull dir.
4: Més, amunt.
3: 10.
4: No, 10 elevat a 320 universos.
1: Per trobar una molècula. Si
4: sí,
1: això,
4: si és la mateixa, la mateixa probabilitat que tindries de visitar 10 elevat a 320 universos, que és més d'un molt d'universos.
3: Sí, bastant més d'un molt.
4: Bastant més d'un molt. És un milió de vegades més que un molt d'universos, més o menys.
3: Sí.
4: Mirar totes les molècules i àtoms que hi ha en tots aquests universos, agafar-ne un a l'atzar i que sigui justament que la que tu busques, és la mateixa probabilitat que tens de prendre't aquest medicament i de que t'arribi una molècula del principi actiu que recordo que és un tros de fetge d'ànec.
3: D'acord.
1: Em sembla que prefereixo passar la febre de la grip i aguantar una bona suada i ja està. No?
4: També diré que en 3 dies que... passa la grip en 3 dies.
1: Sí. Home, si la feinada d'haver-te de fotre més d'un milió de vols d'universos sencers i per trobar una molècula que tampoc no saps ben bé si et farà gaire efecte, no saps.
3: Ostres, això vol dir que bàsicament a partir de la 12C estem bevent aigua. Aigua en memòria.
4: Sí, molta memòria. De fet, l'aigua deu recordar fins i tot els dinosaures.
3: És veritat.
1: Ah, és que això, clar, perquè jo crec que... però el truc, que ningú se m'enfadi, sí, m'és igual, és això, no? És la memòria de l'aigua, no? De fet, deixa'm introduir un tema, i no ho farem gaire més llarg, però hi ha un podcast bastant històric que tenia a veure amb un fenomen que es va dir el fecomagnetisme. No sé si el coneixeu o el recordeu.
3: I tant. Sí.
1: D'uns nois que van fer una mica la broma, entre cometes, de dir, escolta'm, què passaria si ens inventéssim que podem posar la nostra caca diluïda en uns potets, no?, i la venem, diem que és un gran remei, no? I va funcionar, resulta que van començar a rebre encàrrecs de gent normal i corrent. Una bona dona, explicaven aquests nois, que una dona que la maltractava el seu marit, malauradament, era víctima de violència masclista, resulta que demanava a aquesta bona dona que li donguessin aquest remei perquè així potser calmaria el seu home, no? Unes coses tremendes. I fins i tot explicaven que havien enviat un correu electrònic als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per saber si es pensava legislar en relació al tema de l'homeopatia i si es podia igualar a la legislació de la medicina tradicional, no? De la farmacologia química sintètica, no? I van rebre resposta afirmativa d'algun grup parlamentari. No direm quin, és igual, però van rebre dient que algun grup parlamentari estava molt preocupat perquè sí que sabia de legislar en base a això, perquè no podia ser que es discriminés l'homeopatia, no? Tot plegat, bastant surrealista. Mm. El món aquest de la legislació que no s'ha arribat a fer mai, almenys a l'estat espanyol, que jo sàpiga, no? Però hi ha gent preocupada per això, efectivament, fins i tot alguns legisladors, sí.
3: Home, mira, em dóna peu a parlar-te precisament de com es legisla ara mateix aquesta l'homeopatia.
1: O sigui, hi ha alguna cosa que sí que té a veure amb la legislació?
3: Alguna cosa sí, però fixa't com es legisla. Perquè, a veure, per exemple, el marc general de la Unió Europea es va crear un procediment el 2001, procediment especial i simplificat, per productes homeopàtics que no tinguin indicació terapèutica, d'acord? Que siguin per via oral o cutània i amb dilucions que garanteixin la innocuïtat. És a dir, que no facin res, que no facin absolutament res. És a dir, si jo vengo un producte homeopàtic i li dic a la Unió Europea, escolta, m'estic venent això, i li diran, vale, d'acord, té alguna indicació terapèutica? Ah, no. És innocu? Sí, és totalment inert. D'acord, passi.
1: Doncs endavant.
3: endavant. Ara bé, si tu vols posar que hi ha indicacions terapèutiques com ara, mira, cobra la febre, la tos i el mal de panxa i aquestes coses, doncs aleshores han de passar el mateix procediment que qualsevol medicament, per garantir-ne, evidentment, doncs, que és segur, que es té la qualitat i que és eficaç, que això també s'ha de demostrar.
1: Sí, clar.
3: D'acord? A Espanya, per exemple, el 2007 es va fer un real decret i una ordre el 2018 que van obrir un procés per regularitzar els productes en venda. D'acord? Van dir, ostres, tenim un problema, aquí tenim molts productes que estan aquí que no sabem què fan, regularitzem-los. Des d'aleshores només es poden comercialitzar els que compleixin els requisits, aquests requisits que es demanen, i els que no s'hi adequen, fora. Els que no són adequats, fora. O sigui, vull dir, imagina't doncs, com s'està legislant, és a dir, si tu em garanteixes que això no fa res, ho pots vendre.
1: És a ara dir, et garanteixo la llibertat de comerç, sempre i quan no faci mal a ningú.
3: Exacte, tu pots vendre és que, un vial d'aigua.
1: El que passa que és relatiu, això de si fa mal o no fa mal, no? De fet, a veure, si ens rematem a les paraules del doctor Tristany del principi del programa, que parlàvem, no n'hem parlat gaire, després, del tema de l'efecte placebo,
3: i tant,
1: tot sembla indicar que pot arribar a tenir un efecte positiu sobre les persones. Però també una determinada creença pot ser negativa, no? Si realment això fa que substitueixis una teràpia, diguem, tradicional, comú o, com dir-ho, no? Diguem-ne, del teu metge de capçalera que et recepta una cosa que està provada científicament, si la substitueixes per un, això, el fetge d'ànec, el cor d'ànec, no, deies? Diluït 200C, doncs, esclar, potser fas mal negoci, realment, no? Llavors sí que estàs fent mal, d'alguna manera.
3: Sí, però bé, al final són creences.
1: Sí, és fe, és dogmàtic, no?
3: Hi ha molta gent que et dirà, ostres, però jo ho he provat i a mi m'ha funcionat. I jo tenia un mal de panxa i allò que has dit al principi, culleradeta amb sucre, que això a mi m'ho havien fet moltes vegades, i et passava mal de panxa, perquè te n'oblidaves.

0: i dilució estadística, necessitem una mica d'aire o d'aigua, bueno, desmemoriada fins i tot, crec que estaria bé, eh? Que tanta memòria a l'aigua fa una mica de mandra ja. Ara arriba el nostre tècnic i alquimista dels objectes impossibles amb un nou invent que segurament no deu haver passat cap assaig clínic. Xavi Gorro, què tal? Com estàs?
1: Hola, què tal?
0: Bueno, què? Com ho veus tot això? Ja t'has begut tota l'aigua del Mediterrani per veure si et cures
1: Sí,
0: del refredat o
1: li he
0: què?
1: ficat una mica de coses, de sucre, per, saps? Perquè
0: Una mica
1: fos...
0: de ronyó
1: d'oca, no?
0: de ronyó d'unicorn
1: Sí,
0: o...
1: exacte.
0: No?
1: Perquè es fos més
0: Bueno.
1: saludable, però bueno, no sé. De moment estem igual tots.
0: En fi, què ens portes? Va.
1: Avui us parlaré... Normalment us porto aquí invents absurds, coses que fracassen.
0: Sí.
1: Doncs avui us portaré
0: Sí.
1: un èxit... Bueno, un descobriment, no? Un èxit. Un èxit,
0: Ah,
1: sí.
0: mira.
1: Podem dir-ho així.
0: Bueno, ja era hora, després de tants
1: Sí.
0: programes, que ens en portis algun que funciona.
1: Bueno, un èxit per la ciència, un error, un fracàs per l'homeopatia, o per, saps?
0: A veure,
1: O per l'efecte
0: aviam.
1: placebo, aquest de què heu parlat. Perquè avui ens anirem fins al Regne Unit, i allà la BBC va decidir comprovar fins a quin punt el nostre cervell ens pot fer creure que ens hem curat d'alguna cosa sense haver pres analgèsic o, no, cap analgèsic o cap medicament real. I per... I per
0: La BBC, eh?
1: La BBC, que en teoria
0: No
1: això...
0: és qualsevol cosa, la BBC,
1: Seriós, això, els presentadors van amb
0: eh? Un
1: corbata...
0: puesto
1: I...
0: serio,
1: Sí,
0: sí
1: no, no com
0: senyor.
1: aquí a TV3, que ara ja no van ni amb corbata ni
0: No, tot
1: res.
0: això,
1: Un
0: ja.
1: desastre, això.
0: Bé.
1: Allà ho he comprovat, ho he vist, eh? El presentador del Telenotícies va amb corbata i molt ben vestit, eh?
0: Encara, eh? A dia
1: Encara,
0: d'avui,
1: encara.
0: eh? És una cosa sèria, eh? Molt anglès, molt... Molt bé. Molta credibilitat.
2: I tenen uns trajes especials per quan es mor algú de la família reial guardats en un armari sempre. Això és verídic.
0: Veus, sempre la dada que ens aporta Albert Palou sempre és la punt de qualitat.
1: Clar, imagina
0: Endavant.
1: que el senyor s'engreixa, perquè clar, que
0: Clar.
1: el traje deu tenir diferents talles, perquè clar, o sigui, en el cas de
0: Bueno, ja
1: la
0: deu
1: senyora...
0: tenir... Compte que deu tenir una modista o un
1: Ja, bueno,
0: sastre
1: clar.
0: resident, no? Ja.
1: Sí. Vale, bueno,
0: Doncs va,
1: això.
0: va. Què va fer la BBC
1: Doncs
0: amb l'homeopatia?
1: per comprovar això que us he dit, no? Que el cervell pot curar un mal sense... Un mal lleu, a veure, no us penseu, un mal lleu, sense prendre analgèsics o un medicament real, van agafar un mal que és el mal d'esquena crònic. I per això van agafar un senyor, que és el primer protagonista de la història, que es diu Jim Pierce, que un home britànic de 71 anys, que tenia dolors d'esquena, i per culpa d'aquests dolors havia d'anar amb cadira de rodes. Però aquest no era el seu principal problema. El seu principal problema era que tenia una relació força íntima amb la morfina. Clar, això
0: Clar.
1: no és bo. No és bo.
0: Ni és qualsevol cosa,
1: Ni,
0: la morfina,
1: exacte, ni és
0: eh?
1: qualsevol cosa.
0: Clar.
1: I per això la BBC el va agafar i li va proposar participar en un estudi que li van plantejar com molt seriós sobre un nou analgèsic que era revolucionari i que era tan miraculós que li podia curar el seu mal d'esquena. Aquest senyor va acceptar, però el que no sabia és que en realitat les pastilles que li farien prendre eren arròs triturat, ficat en una càpsula i pintat així amb un logo farmacèutic per
0: Tot
1: quedar,
0: xulo, no?
1: sí,
0: Allò.
1: clar, per quedar convincent. I no us podeu imaginar què va passar.
0: A veure.
1: Doncs aquest senyor,
3: Que li
1: després
3: va
1: d'aprendre...
3: continuar fent mal.
1: Tot el contrari. Després de prendre's
0: Es va curar.
1: durant un temps aquest medicament, aquest senyor va dir que no li feia mal l'esquena, i és més, va deixar de ser addicte a la morfina, o sigui, va deixar la morfina perquè no li feia mal res, i
3: Ja, dos per
1: doncs,
3: un.
1: sí, es va curar. Però la cosa no acaba aquí, perquè la BBC va continuar amb l'experiment i van reclutar a 100 persones. Totes que tinguessin això, un mal d'esquena lleu, o sigui, que tinguessin molèsties a l'esquena, mal d'esquena, un mal d'esquena comú. I els van tractar, els van decidir tractar-los amb aquest conegut efecte placebo, no? L'única diferència era com aplicaven l'efecte, el medicament, el placebo que li donaven a uns i als altres. Per això van agafar aquestes 100 persones i les van dividir en dos grups. En una, el suposat metge que els visitava els hi feia una consulta ràpida de màxim 9 minuts, o sigui, els anava allà, com estàs? Ui, m'ho duele l'espalda, vinga, va, li dona el medicament, pa casa. I en els altres els hi dedicava 20 minuts d'atenció. O sigui, els feia una visita més llarga, es preocupava pel seu estat de salut, es preocupava per la
0: Els
1: seva vida.
0: cuidava una mica,
1: Ah,
0: els
1: exacte.
0: acompanyava.
1: Els tractava molt bé.
0: Sí.
1: I sabeu què va passar? Doncs que els resultats van ser diferents en un grup i en els altres. És a dir, s'ha de dir que el medicament era el mateix, eh? Era arròs triturat ficat en una càpsula. Per tant, o sigui, hem de dir que no era res. Però en els pacients que se'ls hi va tenir, diguem, una consulta més curta, o no els hi va passar, o sigui, l'efecte placebo no va funcionar, o les millores van ser molt poques, i en la majoria no diem en tots, però sí en la majoria dels pacients que van tenir la visita més llarga,

0: sí que molts van veure que el mal d'esquena que tenien s'havia reduït o fins i tot havia desaparegut. I això,
1: fixa't,
0: va donar a desenvolupar una teoria o una idea que diu que la ciència, o sigui, que la medicina sí que cura, òbviament, però que també l'atenció humana és molt important perquè aquestes persones que tenen un mal, doncs potser no necessiten tants medicaments, sinó que necessiten que algú o els hi faci cas o els hi doni una sèrie d'instruccions per intentar calmar aquest dolor. I això es va comprovar, o sigui, quan els investigadors van reunir 3 setmanes després aquesta gent, va poder comprovar això, que el grup dels 9 minuts, diguem, la majoria estaven igual o havia millorat molt poc i els altres havien millorat molt. O sigui, no tenien dolor, no tenien punxades i tampoc tenien ganes de prendre cap medicament substituori. Però a part d'això, el British Medical Journal, que és un institut, no sé, he buscat i es veu que és una cosa bastant seriosa de metges
1: anglesos. Sí, home, anglesos. Solvent, sí. I tant.
0: Va publicar que potser això de receptar placebos amb gent que tenia dolors molt lleus és ètic, sempre i quan el pacient sàpiga que li estàs donant no un placebo, però algo que no és un medicament estàndard. Perquè d'aquesta manera el cervell, diuen ells, que ho accepta, ho processa i fa que aquest placebo, aquest medicament lleu, funcioni. Per tant, bueno, no sé, jo no sóc expert en el tema, i si ho diu la BBC i si ho diu el British Medical Journal, doncs els hi farem cas.
1: És a dir, que un cop més la BBC va fer molt bé de servei públic,
0: sí.
1: com ha fet en tantes altres ocasions, i no és broma ni és sarcasme, sinó que és cert, està bé. Bueno, doncs crec que ens ha quedat un programa rodó avui, Molt bé. Doncs escolteu, tanquem l'episodi d'avui. Un episodi que hem dedicat a això, a l'homeopatia i a l'efecte placebo. Gràcies, Jordi, Albert, Xavi i el nostre convidat especial, el Josep Tristany, per ajudar-nos a posar números i sentit comú a un tema ple de fe i de memòria aquosa. Esperem que, si avui us trobeu millor, sigui perquè heu rigut una mica també i no per cap dilució miracle. Recordeu, la millor medicina continua sent la informació contrastada i l'esperit crític. Nosaltres continuarem analitzant el món amb lupa, amb goter i amb dades. Fins la propera. Seguiu-nos a xarxes, envieu-nos els vostres dubtes i teories més curioses i, sobretot, cuideu-vos. Recordeu, la Terra no és plana.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
4: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adon quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picó, no et gratis. Si grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió, diem gratar la pintura d'una paret per pintar-la després de nou. Gratar-se la butxaca o gratar-se la bossa és despendre diners. És un garrepa. Mai no es grata la butxaca. O es va gratar la bossa i es queda arruïnat. Gratar-se la panxa és estar ociós, no fer feina, ser un gandul. Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el farà enrotllar. Gratar la consciència és estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament. Gratar la tinya a algú és maltractar algú, escalivar-lo. Es van discutir i es van gratar la tinya l'un a l'altre. Qui posa diners en abelles s'arrisca a gratar-se les orelles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tant gratar sembla que tingui picó i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

benvinguts i benvingudes una setmana més al programa Aquell Any, que t'està acompanyant durant aquesta temporada d'estiu a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. Aquell Any t'acompanya fent un repàs als èxits dels últims 40 anys. Rebeu una salutació de qui t'estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Don't Wanna Lose You és una cançó en anglès escrita per Gloria Estefan. El 1989 la cançó va guanyar un Grammy a la millor interpretació vocal pop femenina. També va rebre un dels premis American Music a la cançó en solitari pop rock favorita. Escoltem a Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You.

Goz és un grup representatiu i pioner del rock en espanyol, en ser de les primeres bandes a cantar rock dur en aquest idioma, o power pop, com alguns anomenen el rock dur d'aquesta època. Va tenir una gran popularitat a finals dels anys 70 i principi dels anys 80, i el grup continua en actiu fins a l'actualitat. Escoltem un dels seus temes de 1981, La Coz, amb Les xiques són guerreres.

El 96.3 de la FM, Ràdio Mollet, continuem el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1 dels últims 40 anys. Words és una cançó de la banda anglesa The Christians. Va ser el primer senzill del seu segon àlbum, Color. La cançó va assolir el número 18 de les llistes de singles del Regne Unit i es va convertir en un èxit número 1 a França, on va ocupar el primer lloc de les llistes Snap durant dues setmanes. El maig de 1990. Bèlgica, Irlanda, els Països Baixos i Espanya va ser un dels altres països on Words va triomfar.

contraluz U és el sisè disc de la cantant espanyola Luz Casal, posat a la venda el 1991. Un dels èxits d'aquell àlbum va ser el senzill Piensa en mi.

A radiomollet.com pots recuperar tots els programes d'aquell any. Continuem amb més música, fent el repàs d'èxits dels últims 40 anys. Ens anem a l'any 1985. Nikita és una cançó d'amor interpretada pel cantautor anglès Elton John, situada a la Guerra Freda. Va ser publicada en el seu 19è àlbum d'estudi, Eyes of Fire. Llançada a finals de l'any, la cançó es va mantenir dins dels 10 primers llocs d'èxits a molts països. Escoltem Elton John i el tema Nikita.

0: Bon dia, són 2 quarts. Us parla Carla Ramos. Amb l'arribada de l'estiu, milers de famílies fan les maletes per gaudir d'uns dies de descans. Platges, muntanya o escapades a l'estranger deixen carrers i urbanitzacions més buides de l'habitual, una situació que també pot ser aprofitada pels lladres per actuar amb més facilitat. Des de la policia municipal recorden que les vacances també són temps de prevenció. Per aquest motiu, el primer consell és mantenir la màxima discreció abans de marxar, no donar informació sobre quan comencen les vacances ni quant temps serem fora, recorda David Mesa, sergent de trànsit de la policia municipal, que és una dada aparentment innocent però que pot acabar arribant a les persones equivocades. David Mesa també ha recordat que les xarxes socials poden jugar una mala passada.
1: Els consells són una mica de seny i sentit comú. Són els consells que anem donant tots els anys. És veritat que a les zones residencials es nota més quan la gent marxa que no al centre de la població i, per tant, aquells consells que puguem donar van enfocats, doncs, potser a no donar informació dels dies que marxem, quan marxem, no publicar a les xarxes socials en moment en directe on estem, quants dies estarem, etc. Són una mica de sentit comú. També aniria bé que els ciutadans doncs, poguessin tenir algun veí de confiança que ens anés recollint el que és la correspondència, les cartes de correus.
0: Un altre aspecte important és evitar que l'habitatge presenti signes evidents d'absència. És per aquest motiu que és aconsellable que algun familiar, amic o veí passi de tant en tant pel domicili, obrir i tancar persianes, encendre algun llum o simplement fer una visita puntual ajuda a transmetre sensació de vida i dificulta que els lladres identifiquin l'habitatge com a desocupat. I seguim parlant de les vacances d'estiu perquè, tot i que el consum elèctric disminueix perquè no hi ha activitat a casa, els experts recorden que encara es poden aplicar mesures senzilles per reduir encara més la factura de la llum. La tècnica de consum de la Diputació de Barcelona, Laura Bonet, recomana desendollar els electrodomèstics abans de marxar de vacances. Segons explica, aquest gest pot permetre un estalvi de fins al 10% en el consum d'electricitat. Bonet destaca que una part d'aquesta despesa correspon al conegut com a consum fantasma. Es tracta de l'energia que continuen utilitzant alguns aparells, encara que estiguin apagats però connectats a la xarxa elèctrica.

0: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Després de la pausa continuem a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, on fem un repàs a èxits i números 1 dels últims 40 anys. Call Me és una cançó de la cantant italiana Spagna, publicada el 1987 com a segon senzill del seu àlbum d'estudi debut, Dedicate.

En un país en llames és el tercer àlbum d'estudi de 1985 del grup musical Radio Futura. Publicat per Ariola, el disc suposa el tercer treball de la banda. Aleshores, Radio Futura estava composada pels germans Santiago, veu, guitarra i rítmica, i Luis Auserón, amb el baix, juntament amb Enrique Sierra, guitarra solista, i Carlos Solrac, amb la bateria, que abandonaria la formació després de la publicació d'aquest treball. Escoltem Radio Futura amb el tema El Tonto Simón.

aquell any t'acompanya cada setmana durant aquesta programació d'estiu fent un repàs a èxits i números 1 dels últims 40 anys. A radiomollet.com pots recuperar tots els podcasts del programa. Continuem amb més música i ho fem amb un tema de 1988. Sing Your Name és una cançó escrita i interpretada per Terence Trent D'Arby, publicat al seu àlbum Introducing the Harlem Seconds. Terence Trent D'Arby va ser un èxit internacional, aconseguint el número 2 a la llista de singles del Regne Unit a principis del 88 i el número 4 al Billboard Hot 100 dels Estats Units.

Bailando és una cançó interpretada pel grup espanyol Alaska i los Pegamoides, i inclòs al seu primer àlbum d'estudi, Grandes Éxitos. La companyia discogràfica Hispavox la va publicar el 1982 com a primer senzill de l'àlbum. Va ser composta per Carlos Berlanga i Nacho Canut i produïda pel grup. En un documental sobre la moguda madrilenya es va aclarir que la cançó va ser composta perquè la música disco era una de les reivindicacions dels Pegamoides en contra de les campanyes de descrèdit del sector més rancis del rock.

per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al programa Aquell any. Marxarem amb Thriller, un tema de Michael Jackson. És el videoclip dirigit per John Landis, utilitzat per la promoció de la cançó Thriller de l'artista nord-americà Michael Jackson. La idea del vídeo va sorgir a partir del desig de Michael Jackson de crear un vídeo musical que expliqués una història i així va donar un sentit visual a la seva música. Que tingueu molt bona setmana. Marxem amb Michael Jackson i l'èxit Thriller.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Sergi i Joan Usson, bon dia.
1: Bon Hola. Dia.
0: Avui, com que ja estem amb estiu i calor i altres temperatures, vam decidir fer la secció dedicada a sèries amb piscines que hagin tingut...
2: importància en el transcurs narratiu.
0: Sí,
1: ojo!
0: O que siguin escenaris protagonistes o que en algun moment decisiu de la sèrie hagin tingut
2: vale.
0: un paper destacat.
2: Vale.
0: És possible que me n'hagi deixat.
2: Te n'apuntaré dos més.
0: Però, estupendo.
2: Però són moments, moments
0: sí,
2: amb la piscina.
0: Sí, hi ha algunes sèries que només són moments.
2: Vale, vale.
0: Llavors, la primera, que a més crec que aquesta és com bastant evident, que és Olimpo.
3: Es el momento de perder todo lo que tienes.
4: Tendrías que haberlo dado todo.
3: Olvídate de tus amistades, de tu pareja, de tu familia.
4: Tú no eres mi hija.
3: Hasta de tus rivales.
5: Reviéntalo.
3: Olvídate de ti mismo.
4: Esto sí que es una pesadilla.
3: Destrózate, quémate el cuerpo. Ahógate. Haz que tu corazón lata tan fuerte que el pecho se te rompa. Húndete. Desaparece. Haz lo que sea, pero no te rindas.
6: Cállame la puta boca.
3: No te conformes con el segundo puesto. Aún estás a tiempo de perderlo todo.
7: Por tu puta culpa.
4: ¿Esto es lo que le haces a tu mejor amiga?
3: ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?
0: No sé si l'heu vista.
1: No, no, en absolut.
0: I interès per veure?
2: Normal.
0: Sí, jo
2: crec
0: no
2: que és que...
0: Sé. Mira, que parlin de natació està molt bé, però...
2: Sí, és com una acadèmia, no?
0: Bueno, sí, acadèmia, sí,
2: com un car de Sant Cugat.
0: Exacte.
2: Perquè
0: sí.
2: Ens entenguem.
0: Sí, sí, sí, sí, és això.
2: És el que es van ficar molt forts els actors i les actrius.
1: Home, clar.
0: Sí,
2: clar. Galle,
0: de fet, sí,
2: de
0: se la va
2: potes.
0: Criticar moltíssim.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, perquè, bueno...
1: Perquè
0: lo típic...
1: es va posar massada?
0: Sí.
2: Sí, sí. Ah, no sabia que s'havia criat per això, però...
0: Sí.
2: Sí,
0: gent,
2: ja és una noia que...
0: Que feia esport.
2: Sí, que és veritat que és poca cosa, tota ella
0: sí.
2: No és molt alta i tal, però és veritat que se va ficar...
0: Uns braços,
2: sí,
0: nen.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però és que...
0: És que és el que hi ha.
2: Claro.
0: Vull dir, al final, per fer una sèrie com aquesta,
2: clar.
0: I donar la talla... Havies de semblar que, com a mínim, havies entrenat alguna cosa.
1: Bueno, és que tu sempre dius que lo de nedar és l'esport més complet que hi ha, no?
0: Sí,
1: en aquest
0: sí.
1: Sentit. I és
0: sí,
1: veritat
0: sí.
1: Que els
2: Judit...
1: professionals estan tots...
2: La Judit i la ciència.
0: Sí, ah, bueno, sí, sí, clar.
2: Perquè és evident que mous sí. Tots els músculs.
0: Tots. Tots els músculs.
2: És l'únic esport on mous tots els
0: músculs. Fins i tot també et va bé pel cervell quan estàs dins de l'aigua.
1: Oh, però això tot l'esport, no?
0: No, dins de l'aigua.
1: Dins de l'aigua, perquè va bé...
0: Per la, o sigui, l'explicació tècnica i científica no la sé, però com que s'oxigena més... O sigui, necessites
1: bé.
0: Més oxigen al cervell, per tant...
2: També treballa el
0: més.
2: Múscul cervell.
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé, molt
0: bé. Això hi ha molta gent que l'hauria de treballar una mica.
1: Pues, sí. Fer natació és un consell de la Judit Castellà.
0: Sí, però la piscina de Cervera no, sisplau. No. Aneu a la de Tàrrega?
2: És, que és veritat que és un esport desagradable en aquest sentit.
0: Per què?
2: A nivell espai...
0: Buah...
2: Jo crec... Jo va haver una època que vaig... Que
0: sí,
2: vaig
0: sí,
2: bueno,
0: sí.
2: Jo de petit feia natació i després vaig entrar al món de la natació, però el fet dels carrils i que ràpid ja et dificulti una miqueta
1: sí.
2: Fer una bona sessió d'entrenaments, a mi em va tirar una mica endarrere.
1: A Fraga tenim una piscina olímpica... A les piscines musicals? Buah, fantàstica.
2: No, sí, les piscines... Hi ha piscines que estan molt bé, però clar, si tu fiques, m'ho invento, 8 carrils... I d'aquests 8, n'hi ha 3 que estan reservats perquè és normal. Hi ha cursos...
1: Correcte, sí.
2: Perfecte, te'n queden 5.
0: Sí.
2: No, només que hi hagi 10 persones, ja
1: se t'ha dificultat una mica
2: carril,
1: el trajecte.
2: No sé
1: no?
2: Què opina la Judit, perquè, però a mi ja quan s'havia de compartir el carril, com que l'espai és petit,
0: sí.
2: És a dir, si hi ha 8 carrils, però és un carril ample, quan ja has de compartir, aquí ja et dificulta poder fer un bon entrenament, però és que a mi no és que jo em queixés de la persona amb qui compartir el carril, és que fins i tot jo em sentia una mica incòmode de dir l'estic fent anar ràpid, l'estic fent anar lent,
0: sí,
2: l'estic molestant
0: sí.
2: I llavors
0: sí.
2: no estàs
0: clar,
2: per
0: quan
2: aquestes
0: te toquen
2: coses.
0: Padrins.
1: Ui.
2: Jo no volia ser tan explícit, però,
0: bueno,
2: però
0: no,
2: pot passar
0: la
2: al contrari.
0: Jo faig competicions
1: bueno,
0: secretes amb ells i no ho saben, eh?
2: Bueno, clar, està bé, està bé. Has de muntar aquests jocs. Però és, però
0: i llavors els guanyos, eh?
2: Però és veritat
1: molt
2: que
1: bé.
2: Passa això. O a la inversa, eh? A mi me toque, o me passava que jo veia que al meu carril hi havia una persona que nadava millor que jo, més ràpid, o que s'ho prenia més, aquell dia havia de fer un entrom... I a tu t'incomode perquè penses, l'estic molestant.
1: Sí, la Judit sí, diria, sí. No vull perdre.
2: I llavors...
0: Sí, sí, literal.
2: Crec que és un esport que té aquest problema, si no jo faria natació, segurament. Jo era bon nadador de petit, eh?
1: Jo vaig fer molta natació de petit. No
2: era bon nadador,
1: res més.
2: Però se'm va explotar com a... potència l'estrella i aquí és el que passa.
0: I m'ha acabat fent periodisme, nen.
2: Missatge a tots els entrenadors del món. Si un nano fa bé a la seva edat...
0: Deixeu-lo estar.
2: No el pugeu a més grans.
1: No.
2: Perquè pot avorrir aquest esport en qüestió. Parlo en...
0: Sí, sí. Ah, i
1: experiència purament autobiogràfica.
0: A vegades surt bé com la Emma Carrasco.
2: Sí, està bé, però tranquils.
0: Un de cada 100.
2: Tranquils, que jo em vaig apuntar perquè tenia asma. Vull dir, després em va donar bé, però jo...
0: Però va ser pura casualitat.
2: Jo era per asma. Que la gent tingui calma amb els nens i nenes.
1: Vols dir que el clor de la piscina i tot això va bé per les coses respiratòries?
2: No, no. Entenc que si el metge amb uns pares hi va dir aquest nen té asma, porteu-lo a fer natació que li anirà bé, doncs va ser una
1: recepta
2: mèdica. No, no, contra...
0: No era per matar-te.
2: Ara no tinc asma, per tant entenc que...
1: Ojo, mira!
2: Bueno, ara, fa molts anys que no en tinc.
0: Molt bé. Molt bé, molt bé. L'altra sèrie clàssica, bueno, si pensem en piscines, aquí hi ha piscina barra mar, és H2O. El que farem és... no tenim... O sigui, el trailer no, perquè és la cançoneta. He escollit millors moments, d'acord? ¿Vale? No,
1: va,
0: no
1: va,
0: recordo
1: va.
0: Quins són.

0: No sé si la recordeu.
1: Jo sí.
0: Els fragments que estaven sonant?
2: No, en concret no els detectava.
0: El primer de tot és quan el... No recordo com es diu, el que no era el Lewis, que era bastant...
2: Atractiu?
0: No, anava a dir una paraulota.
2: Capullo?
0: Poc recomanable, però és que no em puc dir d'antena, poc recomanable. És quan amb la moto d'aigua les escatxigue i la Chloe s'ha de llançar al mar abans que li surti la cua.
2: És que aquestes tres tenien un problema, perquè començava a ploure i se'ls desmuntava tot el xiringuito.
0: Però anda, que no vam jugar... O sigui, ara es critica molt els Terians, però el que vam arribar a jugar nosaltres fent de sirenes...
3: Ah, sí? Això va passar?
0: Jo era la Emma.
2: Jo recordo que aquesta sèrie va tocar molt fort amb una generació.
3: Se'ls va passar, això. Al port de Cervera. Jugàvem al port de Cervera i jugàvem amb això.
0: No, a les piscines.
2: Que eren tres amigues que després una va marxar i va arribar una altra que
0: sí,
2: era una malparida.
0: La Emma va marxar i la van substituir per aquesta.
2: Era dolenta, però llavors, dolenta.
0: Sí, jo allà ja no m'agradava tant
2: no,
0: la sèrie.
2: No dolenta de que l'actriu fos dolenta, sinó que era una malparida.
0: Sí.
2: Érem...
3: Jo és que el trio de noies que mirava quan era més jove eren les espies de veritat.
0: Home, jo també.
2: Han tornat a trescat, eh?
3: Ah, sí, molt
2: dic,
3: bé.
2: Eh?
0: Molt bé.
3: Aquestes eren les meves tres
2: jo aquestes també l'he
0: mirat.
3: De l'entreteniment audiovisual.
0: Molt era molt bona sèrie, però H2O, H2O era molt, molt... A mi m'agradava.
3: Jo no hi vaig entrar mai, la veritat.
0: Molt. Sí,
2: els matins de Neox, eh?
0: Sí, el que no sé és quan ho feien el cap de setmana.
3: També, això, no?
2: Cap de setmana i estiu crec que allò devia de ser, clar, el Neox Kids i tot allò, que era com l'apartat de... on tiraven totes les sèries infantils que tiraven a Neox. Doncs això. Potser no. Encara la fan,
0: veure,
2: eh?
0: Si
2: poses a mirar la graella de Neox.
0: Ja, pot ser. Bueno, en aquest cas és la clàssica sèrie juvenil on tres adolescents adquireixen habilitats màgiques que són sirenes a l'aigua després d'explorar una misteriosa cova submarina en què els hi toca la llum de la lluna plena i a partir d'aquí desenvolupen aquest poder i cada mes, cada nit que hi ha lluna plena s'han de protegir perquè les sirenes en lluna plena... desenvolupen els seus poders, però no en forma positiva, sinó en forma negativa, i es descontrolen una mica.
2: Ah, això devia de ser el que li passava a la nova, no?
0: No, això els hi passava cada nit de lluna plena, però això que les nits es tancaven a casa i no podien sortir.
2: Mm.
0: Però a cada capítol hi havia una que li passava alguna cosa i sempre acabava desmadrant-se amb alguna cosa. ¿Vale?
3: Molt bé.
2: Això, no s'hi podien ni mullar, eh? Jo això me generava molts dubtes. Com se dutxen, per exemple?
0: Mira, no, bueno... Jo la meva mentalitat d'aquest moment...
2: Perquè
0: no
2: aquestes noies, a les que si
0: sirenes...
2: tocava una goteta d'aigua, s'hi convertien en sirenes.
3: Però amb una banyera.
2: Sí, home, però se suposa que això devia de ser un secret. Bueno, a més, mantén-te tu de peu amb la cola aquella
0: no,
2: que tenia.
3: Amb una banyera t'estires.
2: Sí, vale.
0: Clar, de fet, hi ha una de les escenes, just quan es converteixen i elles no ho saben, de la Chloe, que està banyant-se la banyera, i de cop i volta li apareix la cua. I
2: vaya.
0: Que li surt de la banyera. Sí.
3: Però a més són les cames, no te les arribes a netejar mai.
0: I jo he vist com has...
3: Però has d'anar molt ràpid els peus, has de fer el primer. Primer ràpid els peus, perquè si no ja no et dona temps.
0: Sí. Tot i que no crec que una sirena això li fa simpàtic.
3: Home, sí, quan és humana, sí. Aquells peus no neteixen mai, si no.
0: També és veritat.
3: No era fàcil, eh?
0: No. També vaig veure com ho feien i, mare de Déu, eh?
2: Home,
0: que no hi havia intel·ligència artificial.
2: No, i era una sèrie que tenia un relatiu nivell de producció alt.
0: Sí.
2: O sigui, era una sèrie que rodava normalment amb exteriors naturals.
0: Sí, se'ls va crear tot el traje, allò pesava un colló, van haver de fer pràctiques pel...
2: Home, clar, moment. Sí, a més totes les tomes sota l'aigua nedant, vull dir, allò era...
3: Han fet alguna cosa més, aquestes dones, o què?
0: La Claire Holt, que és la Emma, sí que estava fent pel·lícules, i la Chloe, que no recordo com es diuen a la vida real, em sembla que també l'altra la tinc una mica desubicada.
3: Kariba Heiner, Ricky Chadwick, Claire Holt, Emma Gilbert i Phoebe Tonkin, Cleo Sertori. A mi no em sona cap de les tres. No. Però sí que han anat fent coses, ara veig.
2: Jo tampoc me sonarien gaire, aquesta gent.
0: Em sembla que la Emma Holt està fent maratons.
3: Ah, sí?
0: Perquè la segueixo a Instagram.
2: Molt bé.
0: I me sortia.
3: La Emma...
0: Perdó, la Claire Holt.
3: Ah, Claire Holt.
0: Sí, barrejat.
3: Fa maratons.
2: Emma era el personatge, clar.
0: Sí.
3: Sí, a nivell pel·lis i així, poques coses.
2: A veure, pot ser que passi allò que vam parlar al capítol de Disney Channel, que quan ja vius la fama des d'una etapa molt temprana, després pot ser ja... Home, és una sèrie que nosaltres recordem perfectament. Hi ha una sèrie americana...
3: Com a cap d'Esport de Ràdio, informo que a la Marató de Nova York, del 2025, Claire Hall va fer una marca de 3 hores 39 minuts i 3 segons.
0: Molt
3: la
0: bé.
3: Marató de Nova York, superant la seva marca anterior.
2: Perfecte.
3: Per tant,
2: ens hi alegrem per ella.
3: Molts més èxits.
0: Sí, molt bé. La següent sèrie jo no l'he vista i és El Reto del Summer.
1: Que te expulsen de un colegio privado de élite, bueno.
4: ¡Abajo!
1: Pasa. Que te expulsen de dos, requiere talento.
5: ¿Y qué va a ocurrir con Summer?
6: Te aseguro que nunca me iré a vivir con unos extraños virtuales al otro lado del maldito mundo.
7: ¿Te gusta surfear?
8: Uh-uh.
7: Es lo único de lo que hablan todos en esta ciudad.
9: Día 2 de los cuartos de final masculinos. Pero Eric Gibson se las apaña para defenderse contra una alineación difícil.
10: Se trata de mi futuro.
11: Así se hace, chaval.
12: Lo tratas todo como una transacción. Acabarán dándote mal, en cambio.
13: Pop y Teta Nui ha vuelto a formarse.
14: Damos una vuelta en mi moto. A no ser que odies ir rápido y divertirte. Vamos a darles.
0: No sé si a vosaltres us soni.
3: No,
0: no em soni
3: en absolut gens.
0: És sèrie australiana sobre surf i esports aquàtics en una petita localitat costera. La trama gira al voltant d'una jove rebel que s'endinsa en aquest entorn competitiu. Típica sèrie australiana, també t'he de dir.
3: Sí, surf.
0: Sí,
3: surf i cangurs.
0: Sí.
2: I gent ja molt rosa.
3: Sí, molt rosa, rinxolada,
0: sí,
3: forts,
0: blaus,
3: guapos, atractius.
0: Sí, quina ràbia.
3: Sí.
2: Mira, me'n
3: sí
2: recordo també, no és una sèrie, però era un programa australià, aquell del veterinari, que era un veterinari massadíssim.
0: No sé.
2: Bueno, era divertidíssim. A mi m'encantava de veure això.
3: Què has dit?
0: Jo és que el veterinari era el de
2: TV3. Era un programa de veterinaris,
3: ah,
2: típic, però era d'Austràlia. I com el doctor era, com, era molt característic, diguéssim. Molt. Era una persona molt difícil d'oblidar.
3: Molt, eh?
0: Molt bé.
2: Jo era això, matins de cap de setmana, amb ma mare mirant aquest programa, eh? Fantàstic.
3: Enhorabona.
0: Sí, sí.
3: Esperem que hagués salvat moltes vides.
2: Sí, es veu que sí.
0: Molt bé. La següent no tenim el tràiler, que és de The O.C. Encara que és un drama adolescent, la piscina de la casa dels Coen és l'eix central d'innumerables festes, reunions i secrets al llarg de les seves temporades.
3: Molt bé.
0: Jo no l'he vist, bueno, tampoc.
2: Bona, jo ni em soni en absolut.
0: El que la sèrie?
2: Sí. No sigui ni el nom...
3: Sí,
2: ni
3: el nom sí. Aquesta jo diria que ma mare l'ha vista.
2: Ah, sí?
3: Sí. Crec que sí.
2: Vale.
0: A veure, fa
3: pinta. No la
2: mira, és una sèrie que es va emetre... No, perquè no la tenia detectada. És una sèrie que es va emetre del 2003 al 2007.
3: Sí que sou...
2: A Fox.
3: Jo crec que sí que l'ha vist ma mare, aquesta sèrie.
0: Pot ser, pot ser.
3: Alça, és que hi ha bons actors amb aquesta sèrie.
0: Veure,
2: i tant.
3: Bueno, per exemple, jo conec a Benjamin McKenzie, que fa de... És el protagonista d'una sèrie amb l'univers Batman que es diu Gotham. Peter Gallagher també em sona. Sí, no té mal... No té mal els actors i actrius. Adam Brody també em sona. Bueno, yeah, molt bé.
0: No, no, a mi no em sona.
2: Mira, compositor de la música, Christopher Zink, que és el de Futurama.
3: Molt bé.
2: Veus?
3: HBO Max.
2: La troben paral·lelismes.
3: La poden mirar.
2: Molt bé. Molt 4 bé temporades, 92 episodis.
0: Molt bé.
3: Ah, era adolescentoide, però no de adolescentoides. És a dir, devia ser trames així romàntiques, ah, i tal, però els protas no són adolescents. No és drama
0: vale,
3: d'instituto.
0: Vale.
3: I si ho és... Tenen 40 anys cadascun amb aquesta sèrie. Exagerant una mica, eh?
0: Molt bé. Doncs n'hi ha una altra que és Todos mienten.
15: Todos vosotros creéis que podéis escoger vuestra forma de vivir, que podéis controlar vuestro futuro. Pero existe una fuerza mucho más poderosa que os condiciona como a nada en esta vida.
16: Pero ¿cómo se te va la olla, Mac?
15: Entre todos los tíos follables que hay, vas tú y eliges a uno que es alumno tuyo y el hijo de una de tus mejores amigas.
17: Es que no lo entiendo, hijo. Os lleváis casi 30.
15: Van a acusarme de abusos. Iré a la cárcel.
18: Si sale, quiero saber dónde vas y con quién.
15: De un plumazo te has cargado todo.
18: Pero hay algo que debería tranquilizarte. Nadie te puede hundir la vida más de lo que está.
15: Que se mueva.
19: Parece ser que han encontrado a un alumno.
0: Vale, us preguntareu, per què he posat aquesta?
3: Per què has posat aquesta?
0: I deia, aquesta sèrie espanyola de misteri reflecteix a la perfecció el que s'ha bautitzat, bueno, s'ha batejat com a l'Espanya de les piscines, retratant la vida d'un grup de veïns de classe alta on una piscina en una urbanització residencial és el punt de trobada i detona tots els conflictes.
2: Jo l'he vist, aquesta sèrie.
0: Tu l'has vist? Aquesta sèrie és recent.
2: Aquesta sèrie és relativament recent. Crec que la segona temporada s'hi va estrenar l'any passat o no fa molt més d'un any i pico que s'hi estrenés. És una sèrie espanyola bastant entretinguda. És lío d'assassinat, ¿vale? Un assassinat, hi ha hagut un assassinat i tothom... pot estar relacionat, tots els protagonistes poden estar relacionats en algun moment o un altre de la història amb aquest i tindrien motius per haver estat ells. Per això es diu Todos Mienten. Tu, segons vas veient la temporada, te'n vas adonant de, ostres, podria ser aquest. I de cop, al segon capítol, dius, ah, doncs pues podria ser aquest. Ah, doncs pues podria ser aquest altre. Està bastant divertida. És una mena de Cluedo. I a sobre pues, tenim diverses subtrames, molts actors. Natalia Berbeque, Miren Ibarguren, Juan Diego Boto, es diu, ara no me'n recordo. Sí. El germà de la Maren Alterio, com es diu? L'Ernest Alterio.
0: Ni Flowers.
2: Hi ha molta gent, i jo la vaig trobar molt entretinguda, també t'hi dic, una mica passada de voltes, i menys mal que la segona temporada ja va acabar, perquè ja està.
0: Vull dir, té dos temporades.
2: Sí, sí, sí. I tampoc calia allargar-la molt més, eh? Vull dir, jo, ja t'hi dic, me la vaig mirar la primera temporada del Tirón, i va coincidir que justament estaven estrenant la segona, i me la van mirar setmana a setmana. Va estar entretinguda, me va entretindre, sense més.
0: No, molt bé, molt bé. Doncs una altra, mitiquíssima, és Verano Azul.

0: en aquest cas, les piscines hi van ser, però és veritat que el gran protagonisme era el mar. Però,
1: sí, el vaixell.
0: Tenia aigua,
1: no? Sí.
0: Per tant, la
2: vam molt provar. Bé, serveix.
0: Sí.
2: Aquí és el mar, si no una piscina molt gran, no?
0: Correcte. Molt bé,
1: i d'aigua salada en comptes d'en cloro.
2: Com ara cada cop són més salades,
0: sí,
2: doncs ja n'hi ho dic, això.
0: Sí, a Mollerussa piscina d'aigua salada.
2: Molt millor, sí. Molt més sana. Sí. Molt més sana, sí, sí.
1: És més sana, això?
2: I menys
0: sí,
2: contaminant.
0: Sí, perquè el clor afecta més la pell, a l'agitació, ah. I hi ha gent que, per exemple, a les fosses nasals també... Jo, si n'hi ha molt, també m'afecta. I a Mollerussa...
2: Per això te deia que m'estranyava.
1: A Mollerussa ja ho sabeu, eh? No ho direm ara, però ja ho sabeu.
0: No ho direm, no ho direm. Una altra que... Bueno, a mi la però... veritat és que em va sorprendre, diguis.
2: Fue una mica de curiositat.
0: Sí, tant.
2: Verano Azul, sèrie que es va emetre entre l'octubre i el febrer del 81 i el 82. És a dir, verano tampoc era quan van estrenar aquesta sèrie, que ara sí que la tiren cada estiu, això sí que és veritat.
0: Acá tiren cada estiu?
2: No sé si encara, no sé si encara la tiren, però com que la teniu a la RTV Play, pues si algú la vol veure aquest estiu, pues que es la miri allí i ja està. Dit això, 19 episodis només, eh?
0: Només.
1: Però és que avui...
2: Mai van donar tant de sí 19 episodis, eh?
1: Bueno, avui... Pipi Calzas Largas?
2: Sí.
1: Va tenir, no va arribar tampoc a 20 episodis?
2: Mira, és que
1: he llegit. I la repercussió que va tenir, però clar, és que estem parlant dels anys 60, 70, 80, que la idea de les sèries és molt diferent.
2: I tampoc, clar, exacte. Com per saber quants capítols tenia una sèrie en aquell moment, no? Tu sabies que feien capítol 9 i l'anaves a mirar, ja està.
1: Correcte.
0: Sí, sí, molt bé. Una altra que la veritat és que a mi m'ha sorprès perquè la vaig començar a mirar però em va cansar molt i la vaig deixar.
2: Judit!
0: Què? Què passa?
2: Ara ens enfadarem tu i jo, eh?
0: Bueno, no vindrà d'aquí.
2: Vinga, va.
0: Breaking Bad, va.
3: Me llamo Walter Harwell White. O sepan que esto no es una confesión de culpabilidad. Estoy hablando para mi familia.
4: ¿Ha comprendido lo que le he dicho?
3: Sí. Tengo un cáncer. La química es el estudio del cambio.
5: ¿Cocinar cristales de un feto?
3: Tú conoces el negocio y yo conozco la química.
6: No sabemos ni quiénes son ni de dónde salen. Son jugadores nuevos.
3: La gente a veces hace cosas por su familia. ¡Corre!
5: ¡Vamos! ¡Sí!
3: Piénsalo bien, ¿por qué?
0: Es veu que en aquesta sèrie les piscines apareixen de tant en tant i serveixen com a testimoni mut d'algunes de les situacions més rellevants de la sèrie.
2: Bé, sí, ara estàvem parlant amb el Sergi de dir, ostres, ara no recordo les piscines, i mentre els dos hem tret com 5 seqüències on hi ha piscines, tot el que sí.
0: Ah, molt bé.
2: Sí, sí.
1: Està bé.
2: Molt bona sèrie, Judit, eh? Breaking Bad.
0: Ja, no, que no.
1: Però entenc que no va poder ser acabar, eh?
2: No, jo també, perquè més és una...
0: Mirar 6 capítols.
1: Bueno, però és que
2: jo... És que la primera temporada és la dura.
1: Jo Breaking Bad la vaig arribar a començar 3 o 4 vegades.
0: Vale.
2: Jo, quan ho van dir, mai ho vaig entendre, però tothom diu que, ostres, els primers 7 capítols són duros.
1: La vaig arribar a mirar i començar moltes vegades, però... Jo entenc, és que entenc, ho entenc.
2: Per mi, mira, és la meva sèrie preferida i el meu univers cinematogràfic preferit, vull dir que...
0: Molt bé. Doncs la següent sèrie és Lo Serrano i és concretament l'últim episodi de la tercera temporada que es va titular El Fluid Bàsic. Em sembla que m'ha agafat el tràiler normal, crec.
7: En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Yo ya sabía que aquel día era el final.
8: Sí, quiero.
7: Ahora tengo
8: sí, quiero.
7: Mucho más.
9: Ya está nuestra habitación. Territorio de chico. Y que casi mejor que no entréis.
8: Mejor os enseño vuestra habitación.
10: Muy bonita, muy... Florida.
9: Bueno, ¿y los cabeceros? Divinos.
8: ¿Y bueno, qué os han parecido vuestras hermanas?
11: Son las hermanas de nuestros sueños. ¿Son?
10: ¿Y ellos? ¿Qué os parecen? Muy bien, más majos son.
9: Y aquí las reglas las marcamos nosotros.
0: En aquest capítol, la piscina és la protagonista. Al voltant d'aquesta, Diego confessa a Santiago i a Fiti que té per la seva capacitat reproductora.
2: Lucía, que estoy nenuco, Lucía, nenuco.
0: ¿En serio?
2: Es que estoy mirando Lo Serrano.
0: ¡Ara!
2: Mai he mirat Lo Serrano al complet, ¿vale?
0: Ah, no, jo tampoc. Jo sé com acabi perquè l'Albert Escuera em va fer un spoiler.
2: Home,
0: que quasi
2: no és un spoiler, ho sap tothom, això.
0: Bueno, però jo no ho sabia.
2: És millor saber-ho, perquè després veus aquell final i dius, en fi. Sí, l'estic mirant, i ara... Us explicaré una història, long story short, ¿vale?
0: Okay.
2: Dir, jo segueixo a un canal de YouTube que és una parella de mexicans que miren contingut espanyol. ¿vale? Fins i tot els estic subscrit al seu Patreon. I miren un capítol de Los Serrano cada dia i un capítol de Los Hombres de Paco cada dos dies. I ara m'hi estic mirant Los Serrano amb ells i he dit, bueno, va, pues si se la miren ells, me la miro jo també amb ells. I ahí estoy, ahí estoy.
0: Molt
2: està bé,
0: bé
2: eh? O sigui,
0: de...
2: no m'hi... No, no, era perquè tinc recent.
0: Això de mirar el recent. Compartit, què tal?
2: A mi m'agrada molt mirar les sèries amb ells, la veritat. És una cosa que mai m'hauria imaginat que seria divertit, però ho és. Sí, sí. I a més fan debat a final del capítol, un parell de dies per setmana miren un capítol en directe, llavors pots estar allà amb ells al xat... Bueno, està entretingut. També.
1: Déu-n'hi-do.
2: És com tornar una mica a mirar la tele en una altra època, no? Perquè tu estàs obligat a veure... O sigui, estàs obligat a veure... Tu només pots veure un capítol al dia, que és el que ells et posen, no? I això també a mi... No tenir la capacitat de decidir quin capítol miro, quina sèrie miro, quants capítols miro, també m'hi agrada, això, no? Me fa com una mica tornar als temps on mirava la tele.
0: Ja.
2: La tele lineal, vull dir.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, molt bé.
2: Pues t'ha encantat aquesta història, eh?
0: O sigui, me sorprèn el concepte.
2: Sí, sí, doncs pues ja m'he mirat Aida i Aquí no hi ha qui viu amb ells. I la saga Torrente,
1: amb ells, eh?
2: I la saga Torrente, és que clar,
0: molta gràcia,
2: tenim molta història.
0: Amb ells. Però tu no hi parles, amb ells.
2: Bueno, jo els hi deixo algun comentari de tant en quant.
0: Ah, vale, vale. una altra, evidentment, aquesta... és
2: Hora del Coto, són molt divertits, mireu-los.
0: Élite, però en aquest cas és la primera temporada, sobretot.
12: Samuel, tengo que hacerte unas preguntas.
13: De aquí saldrán los líderes del mañana.
14: ¿Sois los nuevos? Pues suerte, lo vais a necesitar.
15: Paraíso, chaval.
16: Hola, me llamo Samuel.
17: ¿Qué ha dicho el camarero?
18: Míralo. Sí, parece un ministro.
19: Hermanito.
20: Irá bien en Pijolandia, ¿no?
19: Sí.
20: Que no me entere yo que me lío a tortar con quien haga falta.
21: Esa gente nunca trae nada bueno, Polo.
22: ¿Qué me puedes decir de esto?
0: Bueno, és la protagonista, bàsicament, de l'assassinat.
2: Sí.
1: Sí.
0: No sé si després torna a aparèixer.
1: Sí, hi ha un assassinat que passa al costat d'una piscina, també.
0: Ah, vale, és que jo només vaig mirar la primera temporada.
2: I també t'he de dir que aquesta és igual de sèrie de piscines que ja t'ho diré. Que alguien tiene que... No, que todos mienten, eh? Perquè... Jo crec que això va més enllà, o sigui, va més... L'Espanya de les piscines jo l'entenc com gent de...
0: Rica.
2: Exacte, amb molt alt valor adquisitiu, que té unes cases de l'hòstia, sí, entre les quals tenen una piscina.
1: Correcte.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, anem per aquí.
2: Vale, vale.
0: Sí, el que tindria el nostre ciutat jardí, clar, però...
1: I aquesta gent l'estiu se'l passa a la piscina de casa.
2: Home,
0: clar, per això,
2: com ha de ser?
0: No tenim piscines comunitàries, o sigui, piscines municipals.
1: O a la segona residència, la qual... també probablement tingui piscina.
0: Sí, i és una miqueta més gran que la primera residència.
1: Perquè està a la platja i dius, ja, presta més.
0: Sí, sí, sí. I les dues últimes, una la repassem sense tràiler, que és Infidels, perquè aquest grup de cinc amigues sempre es trobaven i, de fet, es converteixen en amigues a la piscina on anaven a fer aquagym, en aquest cas.
1: Molt bé.
0: I la Riera, que és... al moment... No, què?
1: No, que no fiquis el trailer perquè jo t'encanto 3 abans d'acabar.
0: Vinga, pues...
1: Mira, no, no, la Riera, què digues?
0: No, que és al moment de la piscina és quan mor... quan la Mercè deixa morir el seu marit.
1: Jo m'he apuntat, m'han vingut així en calent, ràpidament. Los Soprano, perquè la casa de Tony Soprano i del Soprano té una piscina i hi ha moltes vegades que se'l veu a ell...
2: Els aneguets i tot allò.
1: Els ànecs, tal, crec que
2: es podrien
1: incloure aquí... I Stranger Things. A Stranger Things hi ha dos piscines molt importants. Una és la comunitària de Hawkins, del poble, on passen diverses coses, i amb una altra piscina d'una casa hi ha una de les morts.
0: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
2: Adéu.
0: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'humorista Pep Plaza serà un dels grans protagonistes de la Festa Major d'Estiu de Mollet del Vallès d'aquest 2026. L'actor imitador serà l'encarregat de donar el tret de sortida oficial a la celebració amb el pregó que pronunciarà el dissabte 15 d'agost des del balcó de l'antic Ajuntament a la plaça Prat de la Riba. A dues setmanes per l'inici de la festa, l'humorista ha avançat que ha preparat un pregó amb un objectiu molt clar, fer que la Festa Major arrenqui amb alegria.
1: Com a mínim, el que intento amb el pregó que faig és que la gent comenci la Festa Major amb alegria, amb riures, que és el que pretenc, i a partir d'aquí un pregó molt, diguéssim, molt normal, en el sentit de que no puc buscar informació de Mollet, però no surt de dins, no?
0: Segons ha detallat, el discurs tindrà un marcató humorístic i buscarà connectar des del primer moment amb el públic. La participació ciutadana també serà una peça clau del pregó. Plaza revelat que implicarà els assistents en diferents moments de l'acte i que la música hi tindrà un paper destacat. Hi haurà seny i rauxa, resumeix, tot definint l'esperit que vol transmetre. I també us informem que l'envelliment de la població marcarà el futur de la sanitat al Vallès Oriental. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, les persones de 65 anys o més representen prop del 18,5% de la població. Des del sector sanitari observen aquesta tendència i la Fundació Sanitària Mollet es prepara per aquest escenari. De fet, el director general de la Fundació Sanitària Mollet, Jaume Duran, assegura que un dels grans reptes serà donar resposta a aquest increment de la població gran. Duran admet que el sistema sanitari haurà d'afrontar una manca d'espais. Faltaran llits, afirma, tot advertint que els hospitals hauran d'adaptar-se a una realitat molt diferent de l'actual.

0: Ada Cosidó, que ve del Bages, ens farà una narració titulada La papallona i la flor.
1: Com esteu? Em dic Ada Cosidó, sóc actriu i m'encanta explicar històries. I avui us explicaré el conte de la papallona i de la flor. La papallona i la flor són molt amigues. Ui, cada dia juguen i xerren i s'expliquen històries, fan petons i carantunyes. Però quan arriba la nit, que la lluna surt a dalt del cel, la papallona puja, puja, puja, puja, puja, tot volant, a dalt de tot de l'arbre. A dormir, clar, a casa seva. Però l'endemà, quan surt el sol, vola, vola, vola, vola, vola, fins a arribar a casa de la flor, que viu arran de terra. Ui, totes dues com s'estimen, xerren, s'expliquen històries, aventures... Fins que es fa de nit, que la papallona ha de tornar a dalt de casa seva, a l'arbre. Però un dia que va sortir el sol, com tots els altres, la papallona no podia volar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, no puc volar, tinc mal de panxa, ai! La papallona aquella no podia enlairar-se i la flor estava arran de terra esperant la seva amiga. Que no ve, la papallona, que no ve, que estrany. Jo m'avorreixo tota sola, tinc ganes de veure-la. Però la papallona no podia, no podia, no podia. I la flor tampoc podia volar, és clar. Van passar un dia, dos dies, tres dies, fins que el quart dia, la flor, cansada d'esperar la seva amiga papallona, va pensar, haig d'anar jo a casa seva. I es va començar a estirar, i estirar, i estirar, i estirar tant, tant, tant, tant. La tija es va estirar tan amunt que va arribar fins dalt de tot de l'arbre. I allà hi havia la papallona que l'esperava, contenta, fent-se petons, abraçades, carantunyes. Oh, quina alegria quan es van trobar. Ai, per sort, el mal de panxa de la papallona va marxar. Es va curar. I ara la papallona, que torna a volar, pot jugar amb la seva flor, amb la seva amiga flor, arran de terra, o pot jugar a dalt de l'arbre, sempre juntes, com bones amigues.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pessigolles. Les pessigolles són aquella sensació experimentada en certs indrets del cos en ésser aquests estimulats lleugerament pel tacte, la qual provoca la rialla. Reia perquè li feien pessigolles a la planta del peu i no podia parar. Buscar les pessigolles o les coscarelles a algú vol dir provocar, mostrar-se impertinent, burxar. No li busquis les pessigolles, que de seguida salta aquell. Enviar algú a fer pessigolles als gegants vol dir engegar-lo dida, per molest o inoportú. Vaig enviar el meu germà petit a fer pessigolles als gegants perquè volia estar soles amb el meu xicot. Pessigollejar es refereix especialment a una cosa que frega la pell, que passa fregant-la fent pessigolles. Ai, no em passis el plomall pel nas que em fas pessigolles i em faràs estornudar. També vol dir fer relet, és a dir, fer una moixaina i petit copet, com fa el palmell de la mà dels infants mentre diu «Relet, relet, paga dineret». A aquest nen li encanta que li facin relet. Per cert, n'heu fet mai? Popularment també parlem de tenir pessigolles al coll i no ens referim a l'acció de riure, sinó de tenir molèsties. Doctora, tinc unes pessigolles al coll que em molesten molt. Què em puc prendre? Pessigolles, cassogues, coscanelles, coscarelles, cossigolles, cossiguetes... En sabeu alguna variant més? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i de Web per a Meologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
2: Tornem a obrir el nostre espai solidari. Avui torna a entrar per segona vegada l'Oriol Berenguer. Torne perquè en la darrera conversa ens van quedar moltes qüestions pendents per aprofundir. La seva experiència ens va portar una mirada essencial sobre el malbaratament alimentari i avui anirem més allà per entendre millor els desafiaments del nostre sistema alimentari. Oriol és llicenciat en dret i diplomat en ciències empresarials, doctora en dret alimentari i expert en dret del treball i seguretat social. És un plaer comptar novament amb tu i amb la teva visió experta. Benvingut, Oriol.
3: Gràcies.
4: Bé, l'alimentació és un pilar fonamental de la nostra societat, però més enllà del que mengem, ens hem preguntat mai quin és l'impacte que té el sistema alimentari en el planeta i en la nostra salut. Vivim en un món on es produeixen més aliments dels que realment es consumeixen, on la sobreexplotació de recursos naturals està posant en risc la

0: necessitem per continuar a produir els aliments, ja sigui a la terra, sobretot amb una desfertilització que està abarcant a moltíssimes, moltíssimes zones del planeta, perquè doncs, per mètodes de producció intensius o per l'abús de recursos naturals com l'aigua. No?
1: No perdem la pregunta, eh? Què és la sostenibilitat alimentària?
0: Sí, hi ha molts organismes que l'han definit, però bàsicament la sostenibilitat alimentària és això, és la capacitat doncs, de poder garantir el dret a l'alimentació no només a les generacions presents, sinó també a les futures, no? que el sistema alimentari sigui perdurable en el temps i que la manera que nosaltres ens alimentem avui no acabi hipotecant doncs això, el dret a alimentar-se dels que vindran. No?
2: En els últims anys hem sentit parlar molt de crisis alimentàries, des de l'augment de preus fins a la reducció de la diversitat dels cultius. Llavors, quins són els principals reptes alimentaris que se'ns presenten davant de lo que, bueno, per lo que entenem, estem en crisi?
0: Uf, quins principals reptes alimentaris? Se'ns presenten molt, sí. Quan parlem, per exemple, dels preus, que se generen per moltes dinàmiques, algunes climàtiques, fins i tot, que són, però poden provocar augments de preu, aquí se'ns presenta un gran repte, que és l'accés als aliments. L'accés als aliments, moltes vegades, sempre el pensem des d'una perspectiva econòmica, social. Fa un moment aquí estàvem abans fent tertúlia sobre el banc dels aliments, no? I quan parlem d'accés sempre tenim aquesta mirada, però hem de pensar que se'ns pot complicar a capes de la població molt més grans, per determinades crisis que es poden... Tenim avisos del que passa és que no, diguéssim, no els hi fem massa cas. I els últims anys hem començat a veure com allò que donàvem per infinit i per estable i sense cap mena de problema comença a presentar problemes. Aquest serà un dels grans desafiaments, que puguem accedir als aliments com ho fem ara d'una manera perdurable. En tenim molts més, no sé.
1: Clar, ens imaginem, no? És que a vegades em sembla que ho vam parlar quan parlàvem de malbaratament alimentari, no? Però ens fiquem en la situació de que anirem al supermercat i no tindrem, com ara ens trobem, plàtan de Canàries, plàtan de Costa Rica, plàtan de no sé on, sinó que ens trobarem en que no hi ha plàtan i no hi ha plàtan. Vull dir, per ficar un exemple, eh? No sé si... És aquesta la perspectiva?
2: Això ens passarà a nosaltres?
0: No sé si serà exactament així, però sí que hi haurà escassetat d'alguns aliments en algun moment, segur, això, si no hi ha... És a dir, si no... El que no hi ha és una planificació alimentària. És el que hi ha és ara, bàsicament, és un predomini del mercat global que determina tot, no? I això és el que d'alguna manera pot acabar generant problemes. És a dir, com explicar això? Si nosaltres depenem de les dinàmiques del mercat en cada moment i es presenta un problema doncs, geopolític, doncs, i nosaltres com a territori, per exemple, no tenim aquesta... No hem fet un mínim de política alimentària perquè sigui més resilient, sigui tinguem més accés, o siguem, no dic sobirans del tot, però sí que com a mínim més autosuficients, doncs evidentment si esclata qualsevol problemàtica. Ja hi va ser, per exemple, el 2006, la crisi dels aliments i la crisi dels preus, doncs va afectar molt. Nosaltres aquí ens ho hem vist de lluny i tal, però molts països van tindre problemes de fam per culpa d'especular amb collites, per culpa de dedicar les terres a plantar doncs, per a fer biocombustibles i no aliments. Va haver tota una sèrie doncs, de problemàtiques que van espetegar. Doncs, amb això, si no hi ha una, diguéssim, una implicació en fer sistemes alimentaris sostenibles i de proximitat que compensin aquesta dinàmica global, doncs sí que poden tindre problemes, sí. No? I crec que doncs, el tema que ha passat aquí amb l'oli, per exemple, no? És una problemàtica doncs, que ve climàtica, que ens afecta el preu, no? I per què van tindre el preu molt alt? No perquè no tinguéssim oli accessible als lleidatans, sobretot, no? Que tenim tantes finques i tal, sinó perquè estava tot compromès al mercat global. I, per tant, el que va quedar, ens el vam duplicar el preu, no? Un aliment bàsic, un aliment que, doncs, que, per exemple, no? Vosaltres que esteu treballant amb el tema dels aliments, vau tindre que reduir l'oli. I molta gent en situació
2: de
0: pobresa...
2: De fet, ja no hi ha oli.
0: Repartiu oli, no? Un aliment bàsic que, doncs, resulta que, com que doncs, Lleida es dedica, per exemple, a produir aliments per fora, no per i no tenim, diguéssim, aquesta mínima de planificació alimentària per, doncs, hi ha aquesta mínima autosuficiència, doncs quan hi ha un fenomen d'aquests ens repercuteix directament, no?
2: Clar, encara no ens sentim com a població, tampoc no vivim com una amenaça, no? Que ens faci despertar una mica a la implicació aquesta de dir...
0: No, evidentment és un tema que veiem una mica de ciència-ficció, no?
2: Ah, que sí?
0: No? I de fet, hi ha una,

0: d'alguna manera hi ha discursos que d'alguna manera és, doncs, hi ha debats, hi ha contradiccions, i pels sectors predominants a nivell agroindustrial pensen que tot això és tant la crisi climàtica com l'accés als aliments estarà garantit gràcies a la innovació, i estan convençuts que això serà possible canviant els hàbits de menjar, no? Ens ficarem a menjar, per exemple, proteïna animal que ve dels insectes, no? perquè evidentment ja no podrem, sí que és un tema claríssim de sostenibilitat, que és la proteïna animal que estem menjant ara, sí que jo crec que comença a haver un consens clar de que els nivells que s'està menjant ara no es podran menjar en un futur proper. Creuen també que innovant amb els sistemes productius, doncs també hi haurà capacitat de fer sostenibles, tot i ser, doncs, molt intensius, i en fi, això són, tot això moltes vegades doncs està contestat per altres moviments, per exemple, agroecològics, que posen en dubte que realment el sistema agroindustrial tingui aquesta capacitat d'adaptar-se, no? Aquest és un debat que tindrem, no? De saber si realment la manera de funcionar actual o no serà vàlida o no, no? Gràcies a la innovació o no.
1: Clar, estem com davant de dues alternatives, no? L'alternativa de confiar en un futur imaginable, però que no és cert, no? O aquesta part més de sostenibilitat alimentària, agroecològica, de tornar una miqueteta, no sé si als orígens, però si hi ha aquesta diversificació, no? A que no hi hagi monocultiu de, en aquest cas a nosaltres a Lleida, d'oli o de fruita dolça, que només tingués aquest monocultiu, sinó que es torni a tenir horticultura, diferents arbres fruiters, i que es tingui una mateixa finca o diferents productors, no? Perquè, bueno, s'obren com a molt de... A mi ara mentalment se m'obren com a molt debats, però em quedo aquí.
0: Aquest és el, diguéssim, una mica el que es demana des d'aquests sectors, és precisament això, és a dir, no perdre aquesta biodiversitat en el nostre entorn, és a dir, no dedicar-ho tot a un monocultiu concret, que és el que està passant ara, no? Una regió s'especialitza en produir plàtans, que des d'un moment, uns altres, no sé, una altra cosa, que això té unes repercussions pel medi ambient molt importants, i sobretot per l'autosuficiència. És a dir, nosaltres aquí, doncs, si hi ha un problema, doncs, en els mercats mundials, no tenim... tota la nostra producció és per fora, no tenim una producció variada, com deies fa un moment. Hi ha una de les coses que hem perdut molt, que sota la infraestructura pública de mercats s'ha deixat perdre, no? I era un element important per mantenir, com a mínim, aquelles petites explotacions. Clar, per què hem arribat amb aquest model? Doncs perquè, al final, un pagès ha tingut que acceptar les lleis del mercat que li diuen no, has de produir més perquè els marges són més petits. Clar, els marges són més petits perquè entres tu en un mercat en el que el valor es difumina molts agents, no? Tu entres tu, un pagès d'aquí Lleida, no? Cada cop ha de fer ara 100 hectàrees, ara 150, ells que fa és agafar les pomes, les posen en una central. Aquella central, fins que arriba el consumidor, igual passarà per 14 o 15 hectors més. Igual acabarà sent al Brasil, igual acabarà sent a Noruega, venent-se a 8 euros el quilo, per exemple, de pèrcids, i allí, doncs, aniran desplaçant-se entre centrals, entre distribuïdores, etcètera, no? Tens una opció, amb aquests marges tan reduïts que et marquen el mercat, començar, doncs, a tecnificar-te, ampliar, o tindre una cadena més curta on la teva retribució d'allò que estàs produint sigui major. Per exemple, vendre directe, doncs, a de proximitat, no? On el valor realment serà, doncs, més gran per tu i et permetria sobreviure. Per tant, hem de tindre, per contraposar aquest mercat global, hem de tindre infraestructures públiques que garanteixin que el productor pugui vendre i ser remunerat a un preu just. Si no, des de 10-15 anys, jo crec que ja no hi haurà petita explotació agrària. Tot el que tindrem aquí és molt fruita i oli, que bàsicament la bona, a més, se'n va als mercats del nord d'Europa, i nosaltres tenim el que tenim, i això és una mica el futur. No podem garantir el dret a l'alimentació en un context geopolític i climàtic complicat amb un sistema productiu com aquest en el futur, no?
1: Clar, llavors, amb el context que tenim ara actualment, és viable aquesta transició cap a aquest model més sostenible que ara proposaves, no? Tornar més a la venda de quilòmetre zero en aquesta petita producció.
0: Sí, però no deixar-ho tot en mans de... No? Sempre es fa aquest discurs, bueno, sí, la consciència del consumidor, però és que el consumidor i ens hi posem tots aquí, tenim un sistema de vida que fa molt difícil, que haguem de carregar amb tot això, i per tant també cal fer política alimentària, i cal, doncs, per exemple, garantir que hi hagin diferents mercats, que hi hagi aquest producte. Podeu parlar amb qualsevol petit productor de l'Horta de Lleida, per exemple, les dificultats que té per vendre un producte a un preu adequat. Mira com estan els mercats de Lleida.
2: I aquí
0: quantes fruiteries hi ha als mercats de Lleida, per exemple, o verduries que tinguin producte de Lleida directament?
1: Sí, cada cop menys. Sí, sí.
2: De totes maneres, clar, aquí passen dues coses per les persones que ens estan escoltant, no? Quina ha de ser la nostra implicació? És cert que com a consumidors podríem intentar fer una consciència per canviar les nostres, la nostra forma de menjar cap a un sistema més sostenible, però m'alegro molt que diguis que no depèn sol de nosaltres, que sempre acaba sent responsabilitat de les persones, no? Aquestes situacions, sinó que hi hagin polítiques o que nosaltres puguem demanar que hi hagin polítiques més...
0: O, per exemple, també parlàvem ara, no?, abans aquí en conversa de possibilitat de fer menjadors, no?, comunitaris que depenen una mica de l'administració. Sí. Menjador comunitari que té un volum important i que jo penso que almenys als barris vulnerables i almenys a cada localitat n'hi hauria d'haver un, té una capacitat de compra important. Aquesta compra pot estar condicionada, pots determinar que es compri, doncs això, el productor que respecte, doncs que és respectuós amb el medi ambient, amb el productor que és de proximitat, etc. No? Aquests són mecanismes, o menjadors escolars també, el mateix. El que passa és que algunes licitacions ja es fan així, però després no es controla. No? Aquest és un altre problema, que és molt difícil controlar realment totes les compres que estan fent aquests menjadors, no? Que com que sempre anem amb els marges molt reduïts, intenten doncs, evitar aquestes restriccions a les licitacions que marquen. No?
1: Ostres, però clar, són llocs, no?, en el que deies, no?, de... Jo ara em fico a pensar en menjadors escolars, els menjadors socials és el que dius tu, és un lloc on es fan grans compres. Clar, el control més directe als supermercats, aquí entrem en un mercat...
0: És molt més complex.
1: És molt més complex, no?
0: Sí, bueno, és el que ara es queixaran una altra vegada també els de Revolta Pagesa, no? És a dir, al final, la normativa internacional permet que entrin aquests productes molt més barats i, per tant, els supermercats també, doncs, com que volen oferir aquests preus i tal, doncs van a comprar a països de fora i supermercats aquí. A vegades et poses les mans al cap veure un supermercat nostrat, no?, que vengui doncs, taronges de Sud-àfrica sota la marca València, no? I això en veus aquí a Lleida, no? I llavors és com... Bé, és el mercat. Aquí és més difícil que l'administració hi pugui intervindre si no és a escala europea o doncs, on hi hagi... No? I, per tant, la pressió ha de ser més gran. Però sí que, per exemple, a nivell local se poden fer accions que donarien també bons resultats, però no es fan directament.
2: És molt complicat.
0: I tot el tema dels hospitals, dels menjars, dels hospitals... Clar. Jo estic segur que no hi ha un control sobre si realment s'estan fent compres responsables, perquè són diners públics, al final. Sí, amb el tema dels bancs d'aliments, recordeu la compra pública que feia el Ministeri doncs, d'Agricultura a través del FEC, que feien unes grans compres d'aliments, no tenia ni posava les licitacions, criteris de responsabilitat mediambiental, ni de proximitat, ni de qualitat, tampoc, no?
2: Pues tens raó.
0: I aquests són mecanismes que sí que estan al nostre abast, no? És a dir, és més difícil tocar un tractat internacional, però, en canvi, fer una licitació és pura voluntat política.
1: Clar. Ostres, vale. és un bon inici, no?
2: Meri, acaba de sortir el titular, no?
0: Licitació.
2: Fer una licitació.
1: Sí, sí, és que...
2: Voluntat política. Vinga, Sabina.
0: És un bon... També hi ha restriccions legals, però es poden... La llei que hi ha actual de contractació pública te permet ficar clar les ambientals i socials amb bastant impacte.
1: Clar, bueno, però seria un bon inici, no?, d'aquest de deixar de ficar el foc al que dèiem ara, no?, al consumidor final, que al final som nosaltres, i començar també amb aquests llocs on hi ha macros, perquè, clar, parlàvem una miqueteta, jo trasllado com la reflexió que he fet jo al meu cap, no?, però són, ho acabes de dir tu, són escoles, són els instituts que continuen fent menjades, però són residències de gent gran, són hospitals, hi ha molts llocs on es fa aquestes compres macro, o els mateixos càterings, no?, que aquests ja poden ser més privats, però si acabes portant al màxim, al teu target màxim, no?, que acaben sent aquestes grans institucions que es financen amb diner públic a aquests llocs, acabaràs fent que el mercat també s'acabi regulant o acabin tenint en compte aquests criteris ambientals, no? No sol en la part pública, sinó també en la part privada.
0: És l'única manera que hi ha ara mateix, jo penso, de fer viables petites explotacions de proximitat i que apostin per la producció ecològica. Els supermercats doncs, no aposten per aquest tipus de producte o molt poc. fi, llavors és una forma, no? I, en fi, que és fàcil i que diguéssim que està a les mans de nosaltres, perquè és l'administració pública la que podem incidir por más ciudadanos, ¿no?
2: Ahora por me fa hacerte la segunda pregunta. Porque ya si estás en difícil a nivel local a preguntarte cómo podrían construir un sistema alimentario global más justo y equitativo, voy a decir de equilibrar el exceso que tenemos aquí a los países del primer mundo a més països que tenen un problema de desnutrició greu. Esa pregunta suposo que deu ser millor no la faig, o és desoladora, o la vols contestar, o no sé.
0: Bueno, com podem fer un sistema alimentari més just a nivell global? Mira, aquí llavors, com a consumidors, alguna cosa també podem fer. Per exemple, si avui, bueno, aquest matí, de fet, estàvem en una altra tertúlia i ha sortit el tema del meló, no? que comprem ara a l'hivern, no?
2: I
0: clar, que jo sàpiga, a Lleida, melons a l'hivern no n'hi ha, i diria que ni a Almeria tampoc, o sigui, ja anant també a l'agroindústria, diguéssim, espanyola, venen bàsicament de països subsaharians en aquest moment, i que es produeixen per empreses, moltes vegades empreses espanyoles que han anat allà, s'han quedat les terres, perquè evidentment el poder adquisitiu que té una empresa espanyola és molt superior al petit agricultor del Senegal, que comença d'alguna manera, que vol fer viable la seva explotació, se queden les seves terres, els seus recursos naturals, produeixen mà d'obra molt, molt econòmica, generen molt malbaratament alimentari. Si això, hi ha un estudi d'espigoladors que va tindre una persona allà a camp, recordo quan hi era, que es va fer un treball, i tot això és perquè nosaltres puguem menjar meló al gener. Tenim alguna coseta a dir, no? És a dir, és evident que amb això no solucionem el problema, però sí que hi ha una part d'hàbit que podem canviar, podem tindre una mica de consciència.
2: No hi haurà polítiques globals.
0: Si no les tenim a nivell local, és molt difícil. A nivell global, qui marca les polítiques és el mercat, i és el mercat qui decideix les normes, i si no n'hi ha, perquè les organitzacions internacionals no tenen capacitat normativa, les fan agències privades. És molt complicat, doncs, jo crec que hem de començar per l'aposta per territoris sostenibles i justos a nivell local i anar replicant aquests models, que són els que moderen i els que al final tenen un impacte aquí, però també al tercer món, per exemple, no? És a dir, si nosaltres apliquem polítiques justes aquí, tindrà una repercussió cap allà, també. Em sembla una mica utòpica en aquest moment plantejar un canvi, diguéssim, a nivell global, així.
1: No et farem l'última pregunta, ja te la vam fer, la que li fem a totes les nostres convidades. Jo penso que ens quedem amb que tu em dius ara també, però que la solidaritat serà també en començar a reivindicar els drets dels nostres països i pageses que tenim aquí al voltant, a tenir un consum que sigui més respectuós amb la nostra salut i amb el del nostre planeta, i donar-te les gràcies per sempre estar disposat a venir i a acompanyar-nos i a fer-nos reflexionar sobre què mengem, com mengem, d'on ve el que mengem i, no?
2: I com ens hem de comportar davant de la compra i de la nostra cistella.
1: Sí.
0: Gràcies. Moltes a vosaltres. Sempre gràcies. Content de compartir una estona i reflexions amb vosaltres.
3: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
4: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Esther Formosa i Nico Caso, de Sardenya, ens faran una cançó que es diu Lo rei Serafí.
1: Som l'Esther Formosa i el Nico Caso, de Barcelona i Sàsser. Vivim a Sardenya, en un poble a prop de l'Alguer. La cançó és del cantautor algarès Pino Pires i es diu Lo rei Serafí.

poden seguir un rató. Mal un rató, corriba massa, i s'he salvat i saltat una bassa. Parteix la gamba, tot enfotada, o teix l'orrell i s'és presentada. Hi ha una bassa, no té taperó, i n'afas

dona un poc patxota, d'ella ben feta de tinta grossa, d'una finestra sense vergonya, a que posa dues bustes de ronya. Vella, vella, vella, el dent, canta contento lo cotxó al carrer. Una altra cotxa s'és acostada i ens hi van fent.

ella, si ens cantoma la culpa no és mia. Si fossis cucho, et veig el cantó, eres contento de la situació. Trec la filosofia, si ens cantoma la culpa no és mia. Si fossis cucho, et veig

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
2: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.

0: Segons el diccionari, la felicitat és aquell estat d'ànim o emoció que experimenta un ésser conscient quan arriba a un moment de conformació, benestar o quan s'ha assolit els objectius desitjables per l'individu. I ara us preguntareu, si la felicitat és tot això, per què carai dediqueu el programa d'avui a parlar del malestar que en genera? No seria més bonic centrar-vos en les seves virtuts? És que fins i tot heu de mal parlar de la màxima aspiració que tenim.
1: Bé, ja sabeu que aquí ens agrada buscar sempre els tres peus al gat. Preguntar-nos i explorar els motius de per què ens passa el que ens passa és el que ens proposem des d'aquest espai. Perquè prendre consciència és un primer pas per canviar hàbits i transformar el malestar en benestar. I sí, malgrat sembli una contradicció, a ningú se li escapa que cada vegada hi ha més insatisfacció i malestar en una societat, la nostra, que es fa dir del benestar.
0: Exacte, una societat on fins i tot aquest estat utòpic i anhelat, la felicitat, ha acabat constituint-se en una font d'estrès, d'ansietat i de frustració. I aquesta inquietud, més que de fora, ve de dins. Tot i els avenços, les comoditats i els privilegis del món occidental, el rosec persisteix. Què ens està passant?
1: Vivim posant-nos objectius, metes i més reptes. En les curses per satisfer els nostres desitjos i totes les demandes internes i externes, amb l'enrenou diari, que fàcil és perdre'ns i oblidar el sentit. I quan hi ens enfoquem, allò que potencialment estaríem d'acord que ens aproparia a la realització, ens porta just a l'altre extrem, al patiment. La pròpia realització personal o professional acaba obeint prescripcions d'altres i llistats interminables que ens angoixen i ens alienen.
0: I és que, com acostuma a passar, la clau no s'amaga en el què, sinó en el com, en la qualitat del viatge, no només el destí. I en aquest cas el perseguim des d'una inèrcia tan inconscient i amb tanta vehemència que ens oblidem de gaudir-lo, de viure'l. Tot i així, hi ha una bona notícia. Sempre som a temps de tornar a evitar el nostre benestar.

0: Així és, Mariona, i al programa d'avui recorrerem algunes claus per allunyar-nos de l'esclavitud dels mites sobre la felicitat i construir una vida més equilibrada i conscient per a totes i tots. Com sempre, ho farem amb la millor companyia. Per cert, quedeu-vos amb la cançó que està sonant, eh? És una pista.
1: Som el Jordi Muñoz Jovell i la Mariona Rabassa-Irla i això és L'Eixida. Abans d'arrencar, deixeu-me dir-vos que bona part d'aquest programa està inspirat en el nou llibre del Despertador, El malestar de la felicitat, desmuntant mites per evitar el benestar. Escrit pel Jordi i amb unes precioses il·lustracions de l'artista Marta Castro. Així doncs, l'enhorabona, Jordi, per aquest projecte que no tinc cap dubte inspirarà i farà gaudir a moltíssimes persones.
0: Moltíssimes gràcies, Mariona. Molt feliç que cristal·litzi, per fi, després de tants mesos de feina i tant de bo, pugui ser font de benestar de moltes persones. I deixa'm dir que, malgrat no és fàcil gestionar els temps, els dubtes, les impostures i la solitud d'un procés d'escriptura, vull fer el partícip d'aquesta fita a totes les persones que ho hem fet possible, començant per les que han seguit de més a prop el procés. L'Anna Soriano, còmplice de tantes aventures despertadores, la Marta Massó, la meva coach literària, font d'inspiració, i seguint per l'Eli o per tu mateixa, companyes de l'eixida i de tantes converses i, per descomptat, per tota la resta de l'equip del Despertador que ha fet possible que pugui centrar esforços en aquest projecte. Però bé, no m'enrotllo més. Comencem, no?
1: Comencem, vinga, va, sí, que ja ens estem posant sentimentals i encara no hem ni arrencat.
0: Aviam, Mariona, qui has portat avui a la biografia? Alguna persona famosa?
1: Famosa no, però crec que tots i totes la reconeixerem en nosaltres o en algú del nostre

Un s'endinsa al bosc pel punt més fosc, per on no hi ha camí. Perquè si hi ha camí o sender, es tracta del camí o del sender d'un altre. Però com que cada ésser és un fenomen únic, la idea consisteix a trobar el nostre propi camí a la felicitat. Joseph Campbell, professor i mitòleg estatunidenc.

3 quarts de 7 del matí d'un dia qualsevol, a qualsevol ciutat, de gairebé qualsevol país. Sona l'alarma del despertador i ella, com sempre, inicia el ritual matutí. 5 minutets més entre els llençols, el sospir de resignació, les sabatilles i aquella marxa lenta fins a l'aigua freda de l'aixeta, primer, i a la cafetera, després. A quina hora arriba el primer sentiment de culpabilitat del dia? A les 8 tocades? No, més d'hora. A 8:15, tot just després d'encendre el mòbil, obrir Instagram i veure la darrera publicació d'aquell influencer que, mentre ella es disposa a fer un sprint fins a l'estació per anar a l'oficina, esmorza un matcha latte a la seva terrassa amb vistes al mar, amb un somriure d'agraïment, gairebé místic, i anuncia una col·laboració molt especial amb un famós encara més superespecial. Què estic fent malament? Es pregunta ja dins d'un vagó abarrotat, com cada dia. I és que aquesta imatge, aparentment innocent, li ha detonat, sense voler-ho, tot un reguitzell d'inquietuds de resolució incerta. Anem a pams. Qui és ella? Des de la seva tendra infància sent que se l'insta a ser bona persona, a ser positiva, a ser generosa, a ser capaç, a ser exitosa, a ser valenta, a ser feliç. I què seràs de gran? L'altra gran pregunta que tant l'ha perseguit. Ara, ja d'adulta i amb una feina que, si bé no la fa sentir com l'influencer del tematge, tampoc està malament, o sí? S'adona que no pot respondre amb fermesa a cap d'aquestes qüestions. I és que mai acabem de fer-nos grans, pensa, perquè sempre ens sentim petites. Següent malestar. Què sap ella? Són les 8:05 i no només no ha pogut resoldre la primera preocupació, sinó que aquest maleït rum-rum n'ha desencadenat una de nova, la incertesa, preguntant-se qui és ella o ha vist clar. Com una epifania. Té més dubtes que certeses. Vaja, que no en té ni idea de res, ni de qui és ella, ni què hi fa en aquest vagó de tren avui i tots els dies. Està bé sentir una mica de misteri, sí, però encara deu ser molt millor viure amb la tranquil·litat de no haver d'estar patint constantment. Seguim amb les angoixes. Què sent ella? Aquesta pregunta és més fàcil, no? Aquesta sí que la pot contestar, segur. Segur? Uf, encara no ha entrat a l'oficina i aquesta inoportuna lletania d'interrogants existencials ja la fa sentir amargada i atabalada. Sí, ella sent i tant que sent, però potser el problema és justament que no hi para prou atenció. A vegades sent que es mira, però no es veu. Es perd en la solitud de l'aparença, en el reflex de les mirades dels altres i la projecció que li exigeix seguir encaixant, malgrat tot. Just a perfect day. El dia tot just comença i ella ja no pot més. Té el cap com un timbal i unes ganes boges de fer mitja volta i tornar a casa. O millor encara, d'agafar el primer tren de llarga distància i perdre's en un destí nou. Vol fugir de tot aquest enrenou. Vol llevar-se cada matí sense despertador i treure's les lleganyes tranquil·lament, sense pressa. Li és igual si en comptes d'esmorzar en una terrassa davant del mar ho fa en una cabaneta trotinada. I el matcha latte és massa amarg. Prefereix el cafè amb llet de tota la vida. De fet, ara que hi pensa, això de tenir milers de seguidors a Instagram i haver de crear contingut nou cada dia mentre fingeixes bona cara, ha de ser un autèntic pal. De fet, es diu, el que realment deu ser genial de veritat és poder viure sense que cada dia t'envaeixi la culpa matinera de no ser el que vols ser, de no saber el que vols saber, ni, sobretot, de no sentir el que sents. I com es fa això? Es pregunta ella. Doncs com tot, deixant de fer per deixar-se ser.

0: curiós, no?, aquest relat d'una persona anònima que està amb aquesta inèrcia que el porta un malestar insuportable. Crec que ens ressona bastant a totes i tots, oi?
1: Sí, un ningú que podríem ser tothom. Potser no sempre, però en molts moments, malauradament, sí.
0: Sí, aquest malestar intangible i tan estès com aquesta protagonista del relat, també anònima i universal.
1: Ara, però, a l'Àgora tindrem un altre protagonista, en aquest cas de carn i ossos, que ha posat remei a aquest malestar. Això és el que intenta en el seu dia a dia. Recordeu que al principi us dèiem que us quedéssiu amb la cançó que sonava, la de Corren de Gossos? Doncs ara sabreu per què.

0: aquí a aquest espai de l'Àgora, un espai de conversa reposada que ens encanta, on avui tenim el privilegi de comptar amb la presència de Nacho Tarrés. Hola, Nacho, moltes gràcies per voler ser avui aquí amb nosaltres.
1: Un plaer.
0: Ets una persona amb moltes dimensions, Nacho, per molts i moltes conegut com a músic d'una de les bandes més populars del rock català, Gossos. Per d'altres, per tota la vessant més de creixement personal i espiritual, on com a musicoterapeuta ofereixes espais per a la consciència i el benestar, on he tingut el plaer de poder compartir també. Per altres, per la teva tasca com a activista en la consciència ambiental, en impulsar projectes de desenvolupament comunitari, educatius, de transformació social. Bé, per totes aquestes dimensions, Nacho, no sé com et fa sentir quan ens va ressonar que eres la persona perfecta amb qui conversar del tema que ens ocupa avui, que és de tots aquests aspectes que ens duen al malestar mentre estem en la cerca de la felicitat, no? Ja que d'una manera o altra, sigui a través de la música o de qualsevol d'aquestes altres vessants, t'has anat convertint en una figura influent que convida a repensar la manera com vivim i ens ressonem amb el món, i com a conseqüència amb la felicitat, el benestar. I per fer-ho, doncs, ens hem desplaçat en un lloc molt especial que ens venia molt de gust també conèixer, que és precisament un d'aquests projectes comunitaris o espais que has obert i co-creat junt amb altres persones, no? Que és l'Institut de Recerca Holística, IREHOM, que just precisament ens comentaves abans que fa 15 anys, no? De què es tracta aquest espai?
1: Bé, estem d'entrada ens hem de situar, estem en una finca de bosc mediterrani davant de Montserrat, entre Montserrat i Manresa. Aquesta vall que ens acull és la vall d'Artigues i són unes 500 hectàrees. Aquesta vall va quedar en procés d'abandonament ara fa uns 150 anys, que no hi ha projectes i menys productius, com molt hi ha alguna casa arreglada d'algú que hi viu. I és una vall que per nosaltres ha sigut, doncs, l'espai ideal per generar un projecte de vida, com una mena d'escola de vida, un espai d'aprenentatge, on un grup de persones ens preguntàvem a finals del 2008-2009, ja després d'haver viscut diferents experiències cadascú a la vida, de cop i volta teníem la necessitat de trobar un lloc, i per què no crear-lo, on poder practicar o posar en pràctica aquella vida que intuïem o que fins i tot necessitàvem, que volíem tenir. Moltes vegades el dia a dia no responia a les expectatives o a les possibilitats, perquè a vegades hi ha el que hi ha, les circumstàncies són el que són, però moltes vegades et preguntaves si no pot ser d'una altra manera tot això. Jo des de petit he sentit que no acabava d'encaixar, i no era tant jo, sinó que era com, vols dir que això no podria funcionar d'una altra manera? Després vas creixent, et vas adonant també dels privilegis que tens de viure on vius, de viure la societat que tenim, quan veus que el món és com és i hi ha moltes realitats diferencials. Per tant, també agraït de viure on visc, però sempre amb aquella sensació de que hi ha quelcom a la vida que ens hem perdut, no? Mm-hmm. De que en aquest món especialment material, de progrés, si miro la vida dels meus pares, la vida que m'han donat, doncs és una passada, no? Perquè puc tenir aigua calenta a casa meva, puc tenir les necessitats cobertes, he tingut educació, salut. Per tant, crec que la generació anterior es va concentrar en quelcom molt important, però potser en detriment es van perdre altres coses que, si en tirem més enrere, especialment els nostres avis i besavis, vivien la vida des d'una altra, amb una connexió diferent. Tenien moltes més mancances, però tenien altres coses que jo crec que nosaltres mica a mica hem anat perdent. I té molt a veure amb la comunitat, amb la tribu, amb saltar una mica més enllà d'aquell discurs que fer coses junts és molt difícil i que no es poden, i que, bueno, per què, i tal. I d'alguna manera sé que hi ha coses que no les puc fer jo sol, i que m'agradaria viure-les i experimentar-les. I d'alguna manera va ser, l'excusa va ser aquesta, comprar una terra, perquè ja veníem d'experiències de lloguer i és molt traumàtic, i comprar sense necessitat de posseir res, perquè més que res és una responsabilitat enorme tenir coses, però sí que el fet de comprar-ho ens permetia d'alguna manera tenir una mica més de poder de decisió sobre el que aquí passava i el que volíem que passés. Llavors, en base a una reconstrucció que hem estat fent durant aquests 15 anys d'una masia completament abandonada, doncs hem hagut de fer edificis de pedra, de fusta, de fang, de palla, instal·lacions, energia, però també alhora, doncs, treball comunitari, espais d'escolta, governança, diàleg, tantes i tantes vivències que ens han permès, doncs, que a hores d'ara et puc dir que després de 15 anys doncs és un regal haver passat per aquí, i el que hagi de venir al futur doncs ja veurem el que sigui, però que sobretot ha complert molt des de nivell personal, i crec que també hem fet una aportació a la societat, doncs, de començar a mirar-nos les coses amb altres ulls.
0: Sí, m'arriba com aquesta cosa de... quantes vegades, no? I després hi entrenem, no? Quantes coses ens queixem de com funciona el món, però ens quedem en aquesta part, no? De la queixa, i no del fer alguna cosa en respecte d'això, no? I clar, cultivar aquest espai. A mi em venia abans, no? Com precisament abans estàvem preparant la conversa, també estàvem parlant d'això, no? M'arribava com quasi un espai de cultivar el ser, no? Precisament un espai on permetre això, i clar, precisament m'explicaves de tot el procés, de tots els aspectes que aquí estan, que s'estan tramant, on hi ha conversa, on hi ha construcció, on hi ha convicció, on hi ha buscar possibilitats, on hi ha confiança, on hi ha treball personal, on hi ha... que clar, són tan necessàries a la dia d'avui per remoure, remodelar i redefinir molts ciments de com precisament que fan el perquè malvivim moltes vegades, no?
1: Clar, com tot és una recerca personal, no? Cadascú una mica, jo crec que sobretot a mesura que et vas fent adult, comences a tenir una mica clar què és el que t'agradaria fer en aquesta experiència que es diu vida. Hi ha vegades que vas a remoure les circumstàncies i poca cosa pots fer més que sobreviure, però a partir de que aquesta part de supervivència està com garantida, que aquest és el valor també d'haver creat una societat com la que tenim, de cop i volta hi ha una sèrie de coses que et preguntes, no? I aquestes tenen molt a veure amb les coses intangibles, perquè ara vivim en un món on tot és qualitatiu, tot passa per tot es pot gairebé crear un percentatge de gràfiques, de dades, però al final hi ha coses com, per exemple, el benestar, que és un intangible. Sobretot si ja ens anem a coses profundes com la paraula felicitat o aquestes coses, no? O la paraula connexió, o la paraula de què carai faig jo aquí? Quin és la... Té algun sentit la vida? Més enllà de passar per aquí una etapa d'anys, viure una sèrie d'experiències... Llavors, clar, tot això, la nostra societat, malauradament, passa tota una etapa educativa llarga, i aquests temes passen per alt. Jo crec que, evidentment, com a societat es va viure també una negació a tot aquest tema, diguem-ne, espiritual, degut a les religions, degut a les vivències, especialment amb la religió cristiana i totes les incoherències que ha generat moltes coses, i que això ha generat, doncs, que, per exemple, de la meva generació hi havia un rebuig total, no?, a la religió, a la missa, i quan parlaves de coses d'aquest tipus, espirituals, anem a posar, perquè és una paraula que també genera molta por, quan parles d'aquests altres intangibles, anem a posar així, de cop i volta la gent moltes vegades no sabia per on començar, o no sabien per on començar. I doncs, en aquest cas, jo sento, com moltes altres persones, que tot ha d'anar com lligat, que sí que hi ha preguntes que mereixen ser fetes, perquè aquestes preguntes t'impulsen a cercar respostes.
0: És com que posen el foco cap a coses, com deies, no?, que són intangibles, però al mateix temps tenen tanta... condicionen tant el nostre sistema de valors, les nostres conductes, els nostres hàbits, les nostres relacions, el nostre sentir, no? Nosaltres, de Despertador, sempre parlem, no?, que d'alguna forma despertar és un viatge del TIC, del temps inconscient al TAC, que és temps en consciència, no? És posar aquesta consciència allà sobre, precisament, dius, paraules, no?, intangibles, que al mateix temps, precisament per estar cultivats des del TIC, sense posar-hi atenció, van generant un reducte que també que acaba també condicionant-nos al nostre actuar des d'un lloc també d'inconsciència, no? Perquè precisament el que associem amb felicitat, amb progrés, si ens hi poséssim un moment d'atenció a preguntar-nos i a relacionar, no concordaria el que entenem per allò amb el que realment volem per allò. No?
1: Sí, i en aquest sentit ens sentíem orfes. Fins i tot jo, que sempre he tingut un impuls revolucionari, no? A casa meva era com el torrenasso, sempre allò... Fins i tot vaig llegir un llibre d'aquests dels aniversaris, que la data del meu naixement corresponia... El títol del dia era El crítico perspicaz. Jo la tradueixo una mica amb el torracollons. No? És aquell que sempre està buscant... que no li acaba d'estar bé del tot. Sempre intenta buscar alguna cosa més, no? I en aquesta faceta meva... Me'n vaig adonar, per exemple, que fer la revolució, per exemple, a nivell polític i endinsar-me amb aquestes textures més intel·lectuals, no m'ajudava. No acabava de trobar tampoc totes les respostes en allà. I justament en aquests espais hi trobava a faltar tota aquesta praxis del que diem i pensem.
0: Del tangible, no?
1: Sí, de la coherència, no? Mm. Poso un petit exemple, no? Per exemple, ara com està aflorant, per exemple, en els mons de les esquerres, doncs tota una sèrie de males praxis que van diguéssim, al revés del propi, de la pròpia ideologia, no? Per tant, el que fem, el que sentim i el que pensem, sento que si això va alineat, a mi em mereix fins i tot molt de respecte aquella persona que pensa, sent i fa quelcom diferent a mi. Però si veig que ho fa amb coherència, l'única cosa que rebo és aprenentatge. És com algú que està fent, s'està sent coherent amb allò que fa. I això és el que moltes vegades trontolla, no? I trontolla perquè, per la meva experiència, perquè també m'he endinsat durant els últims anys en moltes estructures que tenim a la nostra societat, pel fet de ser músic, doncs he participat, he estat 12 anys a l'ESGAE intentant remodelar aquella entitat, fent la meva aportació, formo part de l'Acadèmia de la Música, vaig estar durant 5 anys en un projecte que es deia un pla de valors, on treballàvem temes superinteressants d'això. Coses de la vida m'han permès veure també com estan les estructures que al final ens governen, si més no en aquest nivell. Després hi ha altres estructures més amunt, que això ja és un altre tema, les que no veiem, però fins i tot aquest nivell és tot supermental, és molt mental. I clar, és que justament una de dels meus treballs que he anat intentant desenvolupar la meva vida és sortir de la ment. La ment per mi evidentment és una gran aliada, és una ajuda, és la que però també és la que m'embolica tot, no? Sovint. Llavors totes les pulsions, aprendre a observar aquesta ment, què és el que... Per què està pensant el que està pensant ara, si jo no li he dit que pensi això, no? Llavors, un punt de desidentificar-me, entendre que és un instrument, entendre que és una eina que m'ajuda, però que també pot ser la creu. I molt sovint en aquests espais de la nostra ciutat tot és mental. I al ser mental ens perdem tota la part de l'intangible, que és la que ens genera normalment el benestar de ser. Que és el benestar, doncs, de conèixer algú, de tenir relacions humanes, d'aquestes friccions que si les aprofites pugen a un altre nivell, no? El conflicte és la porta al creixement, a l'empatia.
0: Tornarem aquí, segur, però m'agradaria això també, tornant una mica, rebobinant una mica també la cinta, clar, parlàvem d'això de les diferents dimensions que combines, no? I ara precisament heu tornat, no? Gossos com per fer un final de festa, no? Com has viscut tu tot el trajecte amb això, amb gossos, tant des de l'inici també, no? Estem parlant de fa 30 anys, no? Deies abans, el que és, doncs, ostres, connectar amb una vocació o amb uns amics, amb uns col·legues que volem, tenim aquest projecte. Després, com és el salt i com vivim el tema de que tiri endavant un projecte, la il·lusió de crear un projecte, però tiri endavant, després com vivim la fama, com també, tot el trajecte, no? També inclús el moment que decidiu, no? Fa 5 anys, doncs, separar-vos, tot plegat, com ho has viscut tu?
1: Per mi ha sigut una escola de vida, tal qual. És l'escola que jo no acabava de trobar en el meu dia a dia. Jo vaig una mica passar per l'escola convencional, vaig fer batxillerat, fins i tot vaig fer batxillerat científic perquè tenia més sortida, però al final vaig acabar estudiant història un parell d'anys a la universitat i no m'omplia.
2: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.

0: Bon dia, són 2 quarts, us parla Carla Ramos. Amb l'arribada de l'estiu, milers de famílies fan les maletes per gaudir d'uns dies de descans. Platges, muntanya o escapades a l'estranger deixen carrers i urbanitzacions més buides de l'habitual, una situació que també pot ser aprofitada pels lladres per actuar amb més facilitat. Des de la policia municipal recorden que les vacances també són temps de prevenció. Per aquest motiu, el primer consell és mantenir la màxima discreció abans de marxar, no donar informació sobre quan comencen les vacances ni quant temps serem fora, recorda David Mesa, sergent de trànsit a la policia municipal, que és una dada aparentment innocent però que pot acabar arribant a les persones equivocades. David Mesa també ha recordat que les xarxes socials poden jugar una mala passada.
1: Els consells són una mica de seny i sentit comú, són els consells que anem donant tots els anys. És veritat que a les zones residencials es nota més quan la gent marxa, que no al centre de la població, i per tant aquells consells que puguem donar van enfocats doncs, potser a no donar informació dels dies que marxem, quan marxem, no publicar a les xarxes socials en moment en directe on estem, quants dies estarem, etc. Són una mica de sentit comú. També aniria bé que els ciutadans doncs, poguessin tenir algun veí de confiança que ens anés recollint el que és la correspondència, les cartes de correus.
0: Un altre aspecte important és evitar que l'habitatge presenti signes evidents d'absència. És per aquest motiu que és aconsellable que algun familiar, amic o veí passi de tant en tant pel domicili, obrir i tancar persianes, encendre algun llum o simplement fer una visita puntual ajuda a transmetre sensació de vida i dificulta que els lladres identifiquin l'habitatge com a desocupat. I seguim parlant de les vacances d'estiu perquè, tot i que el consum elèctric disminueix perquè no hi ha activitat a casa, els experts recorden que encara es poden aplicar mesures senzilles per reduir encara més la factura de la llum. La tècnica de consum de la Diputació de Barcelona, Laura Bonet, recomana desendollar els electrodomèstics abans de marxar de vacances. Segons explica, aquest gest pot permetre un estalvi de fins al 10% en el consum d'electricitat. Bonet destaca que una part d'aquesta despesa correspon al conegut com a consum fantasma. Es tracta de l'energia que continuen utilitzant alguns aparells, encara que estiguin apagats però connectats a la xarxa elèctrica.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc plor.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit.
0: Us esperem. Sweep the streets I used to
2: own. Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
2: I de cop i volta gossos passa allà com un salvavides, no? Amb 18-19 anys, amb la meva relació amb la música, que ja per mi havia sigut com un rescat en la meva adolescència, la música em va rescatar, va ser aquest lloc on podia, a través de les cançons, treure tot allò que hi havia, aquell garbuix d'emocions i sentiments, i uf, molt, molt intens, doncs de cop i volta sort que tenia la música i escriure les meves parrafades per poder, com a mínim, ja ho treia i ja estava a un altre lloc, no? Doncs de cop i volta apareix gossos, i gossos, el primer que et diria que m'ha ensenyat és que els somnis es poden ser realitat, perquè finalment vam ser capaços de cocrear una història, quatre persones que ens vam estimar molt i ens estimem molt, que en aquell moment fins i tot diria que va haver-hi com un gran enamorament, una energia molt forta, que va fer que de cop i volta, amb any i poc, de ser un grup que tocàvem als carrers, estàvem gravant un disc, l'any 93, que gravar un disc ja era, ja em puc retirar, ja ho he fet tota la vida, no? Quasi bé. I de cop i volta, no, un segon disc, de cop i volta, ei, que això va en sèrio, que hi ha bolos, que tal, et professionalitzes, aprens a moure't en aquest nou escenari que toca a la vida. I clar, i passen coses com això, de cop i volta la gent et coneix, passes als espais mediàtics, a més amb gossos va haver-hi una mena de fenomen sí. Tipus Beatles, no? Durant un temps, doncs, que ens trobàvem això amb els que gairebé havíem de sortir per les portes d'emergència dels llocs perquè hi havia molta gent esperant. Clar, el més divertit és que de nosaltres és que tot això ho vam viure des de la rialla, en el sentit de que li traiem bastanta importància a tot plegat. Era com viure una mica d'espectador i gaudir-ho, bàsicament gaudir-ho, de ser molt conscients. Crec que els quatre, i després els Santi cinc, hem sigut sempre molt conscients del privilegi que tenim. O sigui, a nosaltres ens ha tocat viure una cosa que li hagués pogut passar perfectament a qualsevol dels nostres amics, altres bandes que teníem al nostre costat, que segurament eren tan valuoses o més que nosaltres, però pel que fos et passa a tu. És aquell tren, l'hora, el moment adequat. Doncs de cop i volta ser-ne molt responsables d'això, no? De que, no ens flipem. Érem molt currantes i hem sigut sempre molt treballadors, i aquesta vida també de la música, de seguida ens vam adonar de què vol dir de cara als altres projectar-te com una mena d'Star System, no? On se suposa que tens la vida com resolta o et passen coses fantàstiques. Això s'acaba molt ràpid el dia que baixes d'un escenari. Me'n recordo un dia en concret, Moll de la Fusta, un dels primers bolos massius de gossos, 40.000 persones, festes de la Mercè, allà, sortint amb el cotxe escortats per la policia, era un pollo de gent, i al cap de 5 minuts estava jo sol a dintre la ronda, tornant a Manresa amb tota la càrrega dels catxarros, que arribant a casa ho havia de descarregar. Per tant, era com... La vida és això, xaval. El que acabes de viure ara és un miratge. Gràcies. No et quedis encandilat

0: la vida, etcètera, etcètera, que allà he pogut ser, continuar sent el Nacho, okay. I el de gossos i ser músic, doncs no deixar de ser una mena d'anècdota divertida, no?
1: Mm-hmm. Com una identitat, no? Però, malgrat això, abans parlaves precisament del poder que pot tenir la ment en un sentit o un altre, no? Quan... Mm-hmm.
0: Sí.
1: Quan li fem massa cas i no està al servei, no? Mm-hmm. I precisament la ment, quin diàleg té precisament amb l'èxit, amb tot... Clar, hi ha un moment que la dinàmica també et porta... Sí. Perdó, això ho deies, no? Més que, no només amb l'èxit, sinó també amb la gestió de les expectatives, no? De vegades també la pròpia ment és com que et va posant expectatives o com llocs on hauries d'arribar, o bueno, aquesta idea precisament de que,
0: és així.
1: Del progrés, no? També de on se suposa que hi hauria d'estar i fins a quin punt això també, com dialoga amb aquells moments, amb tota la construcció de la... tant de la teva carrera musical com del grup, com de la teva vivència, no? Personal, de tot allò.
0: Ha passat coses molt curioses i divertides. Mm-hmm. Jo he tingut moltes vegades de quan estic dalt de l'escenari, i estic de cop i volta com a frontman, igual estic jo cantant, mm-hmm. lo que sigui, tinc allà molta gent, sempre sóc capaç de connectar amb una mena de
1: tercer ull,
0: de
1: no?
0: Tercer ull que està mirant tota la pel·lícula, no? Està observant i diu, "Què coll?" I jo hi ha un punt de "Què collons fas aquí?" I per altra és com compleix la teva funció. Mm-hmm. I llavors una mica també m'he preguntat en aquests anys quina era la meva funció, no? I al final pues acabes adonant-te que al final sóc una mena constructor, he sigut un constructor de cançons, que aquestes cançons han sortit de mi, he intentat ser molt honest amb les meves emocions, amb els meus sentiments, i que quan estic allà estic canalitzant alguna cosa, mm-hmm. que estic oferint als altres, i que la millor manera de poder-ho fer pues, és ser honest, donant-ho tot, fent-ho bé. I possiblement una de les grans sorts que hem tingut també com a gossos és que, malgrat poder tenir una mena de projecció mediàtica en certs moments molt important, etc etc, nosaltres som currantes del dia a dia. O sigui, la música no ens ha solucionat econòmicament la vida, ni molt menys. És una... Cada any era l'any que ve, què? No teníem ni idea. Durant 25 anys vam estar tocant... Pues perquè era el nostre modus vivendi, perquè havies de generar com qualsevol altra persona treballadora, pues l'any que ve què fem, mm-hmm. no? I gestionar la teva petita empresa, perquè al final gossos érem 5 músics, però érem 5 tècnics, mm-hmm. per poder fer el que nosaltres volíem fer i donar l'excel·lència que volíem donar. I crec que això ens ha situat molt en els gossos que som, dels 4 xavals de Manresa, més el Santi de Vic, i això ho tenim claríssim, que som això. Mm-hmm. Me'n recordo fins i tot com a anècdota, nosaltres vam fer un disc en castellà, amb el qual vam fitxar per Virgin, que aquell moment era la bomba, no? Virgin i tal, i vam començar a voltar per Madrid i tal, i me'n recordo que a Madrid ens deien, és que heu de venir a viure aquí, perquè els negocis allà es fan d'una altra manera, no? Amb la seva part interessant. Viuen, jo crec que a vegades tenen qualitat de vida molt més que nosaltres, no? Mm-hmm. Però de cop i volta nosaltres ens ho miràvem i pensàvem, què dius? El que veig que estem nosaltres a Manresa amb el nostre dia a dia, saps, podent anar a tocar a qualsevol lloc i quasi bé dormir a casa sempre. Mm. Per tant, valorar tot aquesta... De seguida els meus companys van començar, dos d'ells van tenir fills de molt joves, després m'hi vaig apuntar jo, i de cop i volta era com que bé, estem vivint una vida...
1: Sí, aquesta perspectiva més global, no? De connectar també amb un propòsit que va més enllà de que no s'emporti l'espiral, no?
0: Clar, i les gràcies també et diré, a nivell personal, de no haver anat més enllà. Mm. O sigui, jo tinc amics que han tingut molta més projecció perquè estan a una lliga més alta i no els hi canvio per res. Yeah. Perquè jo he pogut ser sempre jo. No, tinc una vida molt normal, entre cometes. No, igual la meva normal no és la paraula, no? Però perquè hi ha aquestes altres dimensions del Nacho, no?
1: però més senzilla, diguem.
0: Però sí, el meu barri és que no té el glamour que la gent pugui esperar en aquest sentit, no?
1: No està de Hollywood.
0: I això també jo li dono moltes gràcies, perquè no deixa de ser, per artistes que juguen a altres lligues, tots sabem que en el món en el que estem ara la projecció és el que mana.
1: I
0: la imatge, el no sé què, això és el que farà que la gent et vingui a escoltar, que al final és la mare dels ous. El nostre, entre cometes, negoci es fonamenta que algú pagui una entrada per venir a veure, l'has de fer aixecar del sofà de casa, avui dia mil històries que hi ha per entretenir-te, i de cop i volta has de poder convèncer algú que vingui a viure aquella experiència. Per tant, viure exposat constantment, això és molt complicat, I per tant, jo entenc que des del lloc on ho visió també és molt privilegiat

0: aïllat, perquè jo em puc esfumar i la meva vida segueix més o menys igual.
1: En tot cas, amb el que dius, hi ha aquesta reflexió, no?, de com l'etapa que inclús de gossos i el diàleg inclús amb la indústria, amb la fama, amb tot aquest, també va portar segurament quanta gent hagi estat de molts projectes que estàs també alineant, no?
0: Tots,
1: perquè tot aquest, com deies, estaves igualment formant part d'una etapa de molts anys, de 25 anys, no?, d'una etapa de vida, i també moltes coses que et fan també madurar sobre què, com m'agrada, bueno, allò que deies, no?, com ser coherent amb mi i quines cases tinc ganes d'activar, no?
0: Clar, perquè mentre a banda de que el meu pal de paller era la música, gossos, etcètera, de cop i volta, doncs, amb mi van néixer altres preguntes, de dir, bueno, i per exemple, una cosa que em va, una necessitat que vaig tenir és de fer algo, quelcom amb la música que fos sobretot per intentar retornar el que la música m'havia donat a mi. A mi sempre m'ha fascinat el so, la relació de la música amb els modificats de la consciència, o com altres cultures han fet servir la música i el so per certes pràctiques i el per què, i tot això era com una mena de curiositat que vas tibant del camí, del fil, vas veient, i de cop i volta vaig pensar, hosti, això com ho puc posar en pràctica amb la meva societat, no? Com puc reunir un grup de persones a la vora del foc i fer que passem una estona junts cantant o escoltant-nos o... I mira, vaig aprendre a fer-ho amb una espelma i amb una sala polivalent de no sé on, i en lloc de foc, doncs això. Però al final eren, doncs, crear espais de conversa, de connexió, de poder compartir-nos aquests intangibles, de fer-ho transgeneracionalment, si era possible, perquè a més vèiem tota l'evolució de cada generació, les preguntes que s'han fet, els reptes que han tingut. Això genera encara més empatia, més comprensió pel que cadascú ha hagut de viure, no? I al final, ara toca a tu. Per tant, no miris tant als altres, mires més a tu. Doncs una mica tota aquesta relació de la música a mi m'ha ajudat molt a trobar aquests altres espais per omplir la meva vida d'altres carences que podia tenir, i que en aquest cas ha sigut apropar-me molt a les persones des d'un altre lloc.
1: I això, Nacho, més quan precisament estem... educades les persones, no? dins d'un patró que té a veure amb la productivitat, amb la resposta immediata, amb no donar-nos permís pel procés, no? Que precisament, clar, no, com puc pretendre connectar amb el silenci immediatament sense abans observar aquests pensaments?
0: És que
1: és impossible, no? O sigui, precisament és quan observo els sorolls puc començar no? Quan em molesta molt el volum és quan puc començar-lo a baixar, però si no prenc consciència abans del volum...
0: És que, amb tot el respecte al que pensin els altres, doncs és la seva història. Jo sóc responsable de la meva, sí, sí, llavors sí. Ja estic cansat d'anar seguint el ramat.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb tot el respecte. I puc entendre que si està molt més bé en certs moments a dintre el ramat, perquè aquesta altra vida que proposo jo, que he viscut, és molt més solitària. Has d'aprendre a estar bé sol, amb tu.
1: I anem acabant, Nacho, i em venia precisament, ja que estàvem parlant del malestar, de la felicitat, és això, a tu qui... A dia d'avui, encara que et genera malestar?
0: El primer és quan tinc alguna cosa física, no? Quan el meu cos no respon com a mi m'agradaria, doncs de cop i volta, hòstia, és el primer, no? I per tant, intento cuidar-me, menjar bé, ser conscient de les quatre coses bàsiques. De la resta de coses... Pues, mira, jo m'ho agafo molt com una experiència. És que, per mi... és un regal, està viu, està aquí, està vivint el moment que em toca viure. Ho veig sempre com una cosa positiva, i quan tinc els meus moments de bajón, com els pot tenir tothom, doncs accepto que és un moment de bajón, i que després de la nit, doncs surt el sol. Pot ser més llarga, pot ser més freda, pot ser... Bueno, aquestes alçades de la pel·lícula ja aprens a cuidar-te, aprens a saber què és el que et senta bé, el que et va bé, fins i tot amb quines amistats et pots refugiar, i... Potser diria que a vegades... Sí que m'ha arribat a atabalar en aquests últims anys, no?, en la qual hi ha hagut una pressió molt forta a la societat, a prendre decisions molt fortes, i en aquest sentit sí que a vegades m'agradaria sortir amb la pancarta, no?, al carrer, i ha encara aquest impuls del rebel de dir, hosti, va... Però també és veritat que cada cop accepto més que cadascú ha de viure la seva existència, i que segurament tot té un perquè, i que jo no sóc ningú per anar malgrat això, de totes maneres, em surt aquest puntillo de dir, bueno, però seguim-nos compartint, no? Mm-hmm. Perquè per mi el debat és la font, és la base d'aprenentatge. Poder seure amb algú que té una idea completament diferent a la meva i poder conversar i escoltar i no tenir la necessitat que l'altre pensi com jo, sinó gaudir d'una conversa, perquè sempre aprenc alguna cosa nova, sempre aprenc alguna cosa del que pensa diferent a mi. I bàsicament diria que si hi ha d'haver una preocupació és dir, hòstia, potser és un desig. Tant de bo la societat aprenguem a tenir més diàlegs, perquè ara mateix la polaritat ens porta a coses molt absurdes, molt absurdes, i a dogmes, a creences que la gent s'agafa perquè sí, perquè tal, perquè ho diu aquest llibre, perquè... A veure. I, llavors, en aquest sentit, és l'única cosa. Però penso que també forma part d'un procés que ens toca viure existencial i per tant, miraré de viure tant com pugui, tan bé com pugui.
1: Doncs, moltes gràcies, Nacho, pel teu temps. Ens venia molt de gust donar a conèixer aquest poliedre amagat de facetes rere el teu nom, no? Que sovint s'associa molt a una, que és la més... I, en canvi, quanta riquesa, no? I en tot el que compartiris. Jo resumiria que ets una persona inquieta, amb ganes de deixar una petjada que pugui generar un lloc de benestar en aquest món. I no sé si això et representa.
0: Seria gran, sí.
1: I en això, en aquesta freqüència, vibro i ressono molt amb tu, i crec que totes les persones que han tingut el privilegi de poder compartir ara aquest moment, i agrair-te molt, Nacho.
0: Jo estic segur que cada cop som més persones que som capaces de veure més enllà de les aparences i d'anhelar que aquesta vida pot ser viscuda d'altres maneres i poden ser més plenes i potser fins i tot més tranquil·les. No cal que ens fiquem en segons 15 embolics. Per tant, també amb moltes ganes de seguir fent xarxa, de seguir compartint, perquè això, al final, com deia la pel·lícula, no? Into the Wild, no? La felicitat, no? Si no és compartida, no arribarà a ser mai tal, no? I en aquest sentit, doncs, obert a seguir compartint.
1: Moltes gràcies.
0: A vosaltres. Poso el meu cos de cap per avall.
2: I és quan torno a mi. Carai, amb el convidat d'avui, eh?
1: Sí, Mariona, teníem moltes ganes de convidar-lo en aquest espai i realment era el convidat ideal per aquest tema.
2: Totalment, l'entrevista va ser molt bonica. Gravada en un lloc preciós, al costat de Montserrat, amb unes vistes impressionants.
1: Molt inspirador, tot plegat, la veritat.
2: Per cert, si la voleu escoltar tota sencera i veure-la, a més, en vídeo, que sapigueu que la vam gravar i la podeu trobar al nostre canal de YouTube. La foscor i la tranquil·litat.
3: El contestador dels tòpics.

0: pots en tot.
1: El temps ho cura tot.
2: Has de ser valenta.
3: Sigues positiva.
4: He de ser la millor.
5: Has de ser fort.
6: Si vols, pots.
7: Mira-ho pel costat positiu.
8: No puc fallar, ho he de fer bé.
9: El temps és or.
10: El que no et mata et farà més forta.
11: Has de triomfar.
12: Sempre endavant.
13: Que no t'afecti.
14: Tot anirà bé.
15: Buf, Déu-n'hi-do, atabala, eh? Acabem de sentir molts dels tòpics més freqüents que ens acompanyen al nostre dia a dia i condicionen el nostre accionar. Aquesta secció del contestador de tòpics, de fet, va néixer, ara ho podem dir, precisament en el procés d'escriptura del llibre que estem a punt de publicar, amb l'estada de la felicitat, desmuntant mites per evitar el benestar. Tant en la secció com al llibre, volem prendre consciència de com els tòpics abonen el terreny dels llocs comuns, dels ideals universals, que per molta veritat que puguin tenir, acaben precisament generant malestar. I des d'allà els hem anat redefinint en antitòpics, que seria l'humanització necessària, la realitat del camí que procurem fer cada dia. Vivim en un món occidental en el qual el culte aparentment s'ha desacralitzat, passant del panteó a la pantalla, i en el que rendim inconscientment pleitesia als altars del nostre Olimp a altres divinitats, més sofisticades i intangibles, menys aparentment temibles, però molt i molt poderoses i adorades. Aquesta inconsciència precisament és la que fa que encara sigui més temible i transcendent el seu impacte en les vides humanes, perquè ara, en lloc d'humilitat i reverència, la nostra espècie, enclaustrada en el seu ioió de necessitats egoiques, peca de soberbia. Se sent omnipotent i lliure quan realment a la pràctica està més sotmesa que mai a manaments que emanen d'una pròpia construcció social, econòmica i política que la cosifica, aliena i esclavitza. Estem parlant de les noves formes d'autoexplotació que hem generat amb nosaltres mateixes, concentrades en idees o nous mites que operen en el nostre sistema de creences. Progrés, rendiment, èxit, productivitat, eficiència, consum, perfecció, fama, imatge, riquesa, poder... Et sonen? Han acabat constituint-se en éssers divins amb la seva pròpia entitat i potestat. Més que estímuls o motivacions, ens envien missatges molt clars i contundents i determinen comportaments i sentits. Per tant, aquestes noves divinitats, pel lloc d'honor que ocupen en el tron dels referents conductuals, tenen incidència directa en el nostre benestar. En alguns aspectes també des de la llum i d'altres des de la foscor. I en aquest estadi destaca, per tenir un lloc preeminent, per subtil i sensible, un mite contradictori on els hi hagi, i amb un punt pervers. Precisament perquè inicialment té com a finalitat la recerca més important, el nostre benestar. I en lloc d'això, ens allunya més i més i més d'aquest. No és altre que el gran mite, molt en voga, per cert, el mite de la felicitat. El que entenem per felicitat s'està convertint, per no dir deformant, en un calidoscopi edulcorat, enllaunat i concentrat de missatges o mandats que emanen d'aquestes divinitats que mencionàvem. El resultat quin és? Doncs una cerca i un anhel de felicitat que acaba esdevenint font d'infelicitat. I això què ho provoca? Doncs precisament el que ens proposem al llibre és regalar-vos un espai per redefinir aquesta fórmula imposada i impostada que ens condemna a obviar, a abandonar i a no abraçar qui som. Només des de la consciència podrem visibilitzar tots els ingredients d'una recepta que no ens permet fer una bona digestió de qui realment som. Només comprenent la dimensió d'aquests mites podrem redefinir-los i, si cal, enderrocar-los per apropiar-nos del nostre temps. Perquè la felicitat acabi sent aliada de l'exigència i ens expropiï el benestar, han d'haver passat moltes coses. I una d'elles és, principalment, haver-la tractat com quelcom aliè a nosaltres, com quelcom extern a qui rendir pleitesia, com una finalitat, una preocupació o un problema a resoldre i no un element inherent i substancial del propi camí cap a la nostra essència, a deixar-nos ser per sentir. La seva paraula es difon a través de bíblies d'autoajuda i predicadors amagats en els productes de consum d'una indústria molt elaborada de merchandising que ha fet de la felicitat la seva estrella. Un tòtem immanent del qual tothom té alguna samarreta, tassa o llibre, banalitzant i simplificant quelcom tan sensible i complex com és el benestar, amb promeses de solucions fàcils que ens interpel·len generant frustració o culpa per creure que tot depèn només de nosaltres i de la nostra actitud. Conviant la influència del context i la conjuntura sociopolítica i econòmica, així com el pes emocional que té la dimensió interdependent i comunitària per a nosaltres, éssers socials per naturalesa. En definitiva, tot plegat acaba generant un ens tot poderós que dicta els seus manaments per boca d'altres veus o d'altres déus. I ara i aquí et volem convidar a qüestionar i de construir alguns dels mites i tòpics amb els quals viatgem. Fer-los baixar dels pedestals on els tenim per humanitzar-los a la nostra mida, jugar-hi, transformar-los, carregant-nos els missatges subliminals o explícits que ens hem empassat i ens condemnen a la perifèria de les nostres vides per adaptar-los i omplir-los d'altres sentits que ens siguin més orgànics i òptims per recuperar el nostre lideratge. La felicitat és una construcció infinita que elaborem a partir de preguntar-nos i relacionar-nos amb la vida. No és un estat ni un lloc final. Per tant, és impossible que hi hagi una recepta, i menys encara imposada. No hi ha requisits. Malgrat hi hagi tantes biblioteques senceres de bibliografies i filmografies abonades en el tí o discutir el mite. Com deia la cita que mencionàvem a l'inici, cadascun de nosaltres descobreix el seu propi camí mentre el fa cap a la seva felicitat. Ara sí, posem punt i final al capítol d'avui, no, Mariona?
0: Som-hi, ja toca, va.
15: Però abans de marxar, volem agrair a totes les persones que ens han acompanyat. I prepara't perquè ve una bona llista. En Nacho Tarrés, per descomptat, que ens ha acompanyat amb l'Àgora, però també a l'Henri Pérez, la Laia Colom, en David Sitges, en Roger Sanz, la Paula Helpi, la Isabel Cordón, en Carles Andrés, la Sílvia Sant, l'Anna Recuder, la Jessica Coppers, la Gemma Sadurní, l'Alba Gómez, en Rafael Sánchez, en Joan Canals, la Núria Xiva, la Mireia García i també a l'Elisabet Alguacil i els seus prestextos únics i a l'Elip Burgaz per posar música i l'Arlín Segués veu la sintonia de l'eixida.
0: Respira.
15: Sí, això és com una alineació, pràcticament.
0: Sí. És que no ho hem dit, però avui hem estat molt ben acompanyades per les persones col·laboradores del Despertador, que ens han compartit els seus tòpics d'aquí aquesta llista interminable. Gràcies també a la resta de l'equip pel suport incondicional i a vosaltres que ens escolteu i feu aquest viatge amb nosaltres.
15: I una abraçada i que sigueu molt i molt feliços lliurement i conscientment.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on la gravetat sembla no funcionar com esperaries. Un exemple famós és la Mystery Spot. En aquest lloc, les persones experimenten sensacions estranyes. Sembla que els objectes roden cap amunt, que la gent es manté dreta en angles impossibles o que l'alçada d'una persona canvia segons on es col·loca. A primera vista, dona la impressió que la gravetat està alterada, però en realitat no és que la gravetat funcioni diferent, sinó és que és una il·lusió òptica molt potent. L'entorn està construït amb angles inclinats i referències visuals distorsionades que confonen el cervell. Com que el nostre sistema d'equilibri depèn molt del que veiem, acabem interpretant malament què és vertical i què és horitzontal. Això fa que coses normals semblin impossibles. Per exemple, una pilota pot semblar que puja quan en realitat baixa per una superfície inclinada de manera estranya. Aquest tipus de llocs són fascinants perquè mostren com el cervell pot ser enganyat fàcilment. La nostra percepció de la realitat no sempre és objectiva, sinó que és una interpretació basada en pistes visuals.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
3: És l'hora de sopar i en Pau ha tingut un dia llarg i dur avui, com tots al cap i a la fi. I l'Elisabet, de 6 anys, no para d'aixecar-se de la taula mentre sopa. Seu bé, li diu el pare. Entre 15 i 20 vegades li repeteix. Però ella, lluny de fer-li cas, el que fa és treure a la llum un reguitzell de frases que només fan que treure de polleguera el seu pare. No en vull més. No m'agrada. Ex, quin fàstic. Avui a l'escola he menjat el mateix. Això no m'ho penso menjar. En Pau se li acaba la paciència i deixa anar. M'és igual si t'agrada o no t'agrada. Tu menges i punt. És més, si no t'ho menges, no hi haurà postres. I una vegada més, es fa el silenci.
4: Ni mama, ni mom.
3: A casa teva també hi ha guerres a taula. Avui parlarem d'això, de per què el menjar ens pot suposar de vegades una lluita i com podem fer-ho perquè deixi de ser-ho i torni a ser un moment de calma i connexió. Cindy, per què ens costa tant? Què passa amb el menjar? Quin problema hi ha?
5: Doncs normalment, quan més passa, no?, aquesta situació com la que has esmentat, és a l'hora de sopar, que és quan acaba el dia, quan estem cansades, com ja tenim ganes d'anar a dormir o veure la sèrie amb la parella, no? I també per l'expectativa, perquè tenim una idea de que ens hem de menjar tot, no?, perquè és el que ens han dit, perquè els nens han d'estar d'una determinada manera o amb unes determinades actituds a la taula, i a vegades no és possible, no és que no vulguin, no? Llavors jo crec que una mica és això, és l'estat en què ens trobem els adults i la capacitat que tenen les criatures o al moment estan molt cansades, és a dir, és un dia dur, com tothom, i com tothom vol dir adults i nens. Poden estar cansades, poden estar desbordades. Llavors aquí venen molts factors.
3: I a vegades com més insistim, pitjor, no?
5: De vegades quasi sovint. Sempre, quan més insistim, pitjor, perquè al final, si insistim molt i ho prenem com una lluita, el nen es bloqueja, no? Quan és una lluita, hi ha una amenaça. Llavors, què ens passa a nosaltres quan hi ha una situació tensa? Se'ns tanca l'apetit, no? Se'ns tanca l'estómac. Llavors, ens posem en supervivència. En supervivència no hi ha temps de dir, anem a menjar una miqueta. Estem, doncs, molt bloquejades. I després hi ha una cosa molt important que en parlarem, no?, durant l'episodi, que és la sensació de sacietat. Insistir perquè una persona mengi és obligar, perquè moltes vegades hem obligat, no?, seguim obligant els nens a menjar, els hi fa desconnectar del seu sentiment de sacietat. I això és una cosa que tots naixem amb ell. La majoria de persones, si no hi ha cap problema, naixem amb quan volem o no volem. Els nens petits, quan neixen, de seguida, a demanda, allò que diuen a demanda, és perquè els nens saben quan han d'alimentar-se, quan ja no volen més. Insistir o obligar el que fa és crear una desconnexió de l'infant amb la seva pròpia capacitat o sensació de sacietat.
3: Però clar, això va molt en contra al que estem acostumats i en el que és el nostre dia a dia.
5: Clar.
3: Realment el problema és cultural, no?, en aquest sentit.
5: Molt. Bueno, clar, és que si mirem enrere, els nostres avis han patit la guerra. Qui ha educat els nostres pares, no?, la majoria dels nostres pares pares han sigut gent que han passat molta fam. Llavors, què és el que deien? Doncs hem de menjar-ho tot per aquesta sensació d'escassez, no? Llavors, clar, és molt cultural. I després, pues, que les pautes a vegades que han donat també els pediatres, no? No, afortunadament no tots, però tenim com molta por a que un nen no mengi, perquè alimentar és la primera manera de cuidar, no? El primer que fa un nadó quan te'l posen a sobre és alimentar-se. I aquí entra sentiment de no ho estic fent bé, o m'està rebutjant, o que soc mala mare o mal pare perquè no estic alimentant. I aquesta creença molt de que...
3: És com molt bàsic, no?
5: No t'estic cuidant.
3: Sí, sí.
5: I res a veure.
3: Per què hi ha nens, per això, que sembla que no tinguin mai gana? Què ho fa, això?
5: Doncs pues depèn. Depèn. Hi ha persones que mengen més, de persones que mengen menys. Pot ser que hi hagi nens que no tinguin la gana d'altres, i a vegades tenim dos germans i els posem al mateix plat. O pot ser que estiguin en moments, doncs, de nervis, com per exemple un inici d'escola, o que tinguin conflictes amb els seus amics. Tot això, bueno, no sé si a tu et passa, Sílvia, però jo quan tinc una mala època se'm tanca l'estómac. Llavors aquí ja no puc menjar, o quan estic trista. Llavors depèn, o si la situació a casa és tensa a l'hora de dinar, perquè molts nens, jo quan treballava a la llar d'infants, hi havia nens que a la que dèiem que era l'hora de dinar, o ja ho sabien, començaven a plorar sense saber què hi havia de menjar o no. I això és un automatisme, una relació que fem en un moment poc segur, poc còmode, no? Llavors, no ho sé, s'hauria d'analitzar cada nen en particular, però a vegades és més que res, o simplement, pues, que tenen una gana diferent a la que nosaltres voldríem que tinguessin.
3: I el que comentàvem abans, que a vegades ens ho prenem com molt a la valenta, no? No, a vegades no, sempre.
5: A lo personal.
3: Sí, exacte. Què ho fa, això, que ens afecti tant el fet de que ja no que no vulguin menjar, sinó... Jo hi interpreto que també és perquè ells no saben tot el que hi ha al darrere d'un àpat, no?
5: Clar.
3: Clar, tu com a mare o pare saps que per haver fet un trinxat, doncs has hagut de pensar, has hagut d'anar a comprar, has hagut d'arribar a casa, has hagut de cuinar, i ho has posat, i a més t'hi esforces perquè s'ho mengin calent, perquè s'ho mengin... Arriben tard a taula, està fred, i quan arriben, a més et posen mala cara, tot és un problema, resulta que ja ho han menjat a l'escola, per tant... I a tu et dol, això.
5: Clar, perquè és una sensació com de desagraïment,
3: total.
5: No? El que faig no serveix de res, o hi ha el que faltava, però això té que veure amb l'adult, no amb l'infant. L'infant, un infant petit, no ha de per què saber tot això, no? Llavors, és el que sempre diem, quan la sensació és més teva que la seva. Té molt a veure amb el que comentàvem abans, amb un sentiment de culpa, un sentiment de, fins i tot de responsabilitat, de no soc prou, no soc suficient, aquesta creença. Llavors aquí hauríem, primer de tot, veure com arribes a l'hora de sopar, no? Quin ha estat el teu dia a dia, com estàs, quina és la teva expectativa. S'ajunten moltes coses que la majoria no tenen que veure amb l'infant, sinó amb nosaltres.
3: Amb nosaltres. Una altra vegada, la revisió.
5: La revisió, no? Total, sí.
3: I que moltes vegades també la pressió que ens posem com a pares i mares de tenir una bona alimentació, i que ells no ho entenen. Sovint no ho entenen. És que jo menjaria espaguetis cada dia.
5: Clar.
3: Mira, jo també.
5: Clar, clar. Sí,
3: però
5: sí,
3: no
5: tant.
3: Pot ser. Llavors aquesta lluita que realment tu penses, ostres, jo estic fent el millor per tu, que és, no, comprar aliments saludables, cuidar-los de manera, cuinar-los de manera saludable, una varietat, etc. I tu m'ho estàs rebutjant cada dos per tres i no entens que això és el més saludable per tu. I és igual que quan portes l'esmorzar a l'escola o al berenar.
5: Els altres porten galetes,
3: clar,
5: no?
3: És que aquest i l'altre porten no sé què. Ja, és clar. Que em sap greu, però tu tindràs fruita cada dia per esmorzar, i haver de batallar això és esgotador.
5: És esgotador, però és que no s'ha de batallar. És a dir, nosaltres com a adults hem de decidir què, com i a on es menja. La nostra responsabilitat com a adults, com a cuidadors, és oferir una bona alimentació. Una cosa nutritiva, no? I ells no ho han d'entendre perquè no tenen la capacitat encara de pensar si això té els nutrients o no. No hi ha una negociació aquí de què es menja o no es menja. I això és el que passa en moltes famílies, no? Que s'entra amb moltes mares o pares em diuen, a vegades és que em sembla casa meva un restaurant. Hi ha tanta necessitat o tanta por de que no mengi que quan no vol una cosa, doncs hi ofereixo una altra, o faig, o després el viver de la nit amb nens potser més grans, però la por de que no hagi menjat. Llavors aquí què passa? Que els nens aprenen del que els hi permetem. Llavors, no és que ells ens vulguin prendre el pèl, o és que nosaltres els hi estem oferint que tinguin algú a dir en l'alimentació. Llavors, per això es converteix en una lluita. Llavors, aquí no hi ha res a dialogar. És a dir, quan són molt petits, nosaltres hem de posar el menú. Una cosa és decidir què mengen, com ho mengen i a on ho mengen. Ara, els nens també decideixen, i és la quantitat, quan mengen, quanto. Perquè això depèn del seu cos. I nosaltres no som ningú per obligar a ingerir cap aliment a ningú, sigui el nostre fill o no.
3: Llavors, com posem aquests límits sense ser extremadament estrictes, no? Respectant aquesta societat que comentes i sense el fes el que vulguis, que Clar. És el que moltes vegades acabem fent?
5: Abans del menjar, o sigui, abans de posar el plat a la taula, tenen que haver unes condicions perquè es doni un bon ambient. És a dir, jo crec que l'últim és pensar a l'hora de sopar. Com arribem al sopar és molt important, no? Que hi hagi una rutina, que hi hagi una anticipació, que hi hagi un espai calmat, no? Que hi hagi un espai de diàleg també a l'hora de sopar. Si jo ja estic preparant el sopar, rebufant, pensant per què estic fent les croquetes si no se les menjaran i no sé qui, no sé quantos, i ja estic enfadat, o si jo ja t'estic dient, escolta, aquesta nit soparàs, perquè no passarà com... Vull dir que tot el que fem abans ja condiciona l'estat del sopar mateix.
3: Moltes vegades ja pregunten.
5: Clar.
3: Què hi ha per sopar? Uf, ja bufes. I tu ja rebufes.
5: Clar. Doncs mira, per evitar això, una mica, és molt bo pels nens aquesta anticipació, tenir-la en format imatges. Que ells puguin, i a més els hi fa també autònoms i tenen, no tenen que estar sempre dependent d'un adult per tenir la informació. És molt important pels nens tenir informació. Els hi crea seguretat. Llavors, si tu tens el teu menú de sopars a la nit, amb imatges, fantàstic. És a dir, tu tens un imant a la paret amb els dies de la setmana i allà doncs, tens les imatges de les coses. Fins i tot els hi pots demanar, mira, això sí, cocreació per fer-ho, no? Les imatges. Ara els nens, quan són una miqueta més grans, a partir dels 6 anys, ja dominen Canva, que és una meravella. Doncs escolta, ajuda'm i ho anem a fer. Exacte, fer junts la creació amb imatges del menú, no el menú en si. El menú...
3: No se'ls demana opinió sobre el què i quan...
5: El què no. Jo, per exemple, sí que proposo o animo a les famílies, per exemple, tu has decidit que hi ha verdura per sopar, no? Verdura i peix, per exemple.
3: Vale. Un clàssic.
5: Un clàssic, no?
3: Clàssic
5: un clàssic que
3: trames.
5: Normalment no els agrada gaire. Vale, doncs hi ha verdura i peix. Jo et puc dir, hi ha mongeta verda amb patates avui. Què prefereixes, en trossos o en puré? Perquè això també respecta una miqueta, tu estàs dient el que és, tu ets el responsable de com alimentar, però també estàs respectant una mica els seus gustos, no? Hi ha gent que li agrada més la textura de puré i hi ha gent que li agrada més els trossos. Vale. Pues aquí sí que pot haver, no? Et tinc en compte. Ai, que em muevo el micro. Però sí que no poden decidir, o potser pues, si aneu al mercat a comprar i li dius aquesta nit toca verdura, doncs què prefereixes, bròquil o mongetes? O sigui, sí que poden, i també segons l'edat, donar la seva opinió, però qui finalment decideix el què i lo saludable que és l'adult. Clar, és que no els hi tocaria, seria negligent donar a un infant la responsabilitat de crear un menú saludable.
3: Una altra cosa que passa a vegades és que ens fa por que els nostres fills i filles vagin a casa d'una altra persona, sigui família o no,
5: sí.
3: I rebutgi el menjar o no vulgui allò, etc etc. No? Jo, per exemple, en el meu cas, jo els dic a les meves filles, escolta, si et donen una cosa comestible, és a dir, que no t'estan donant una cosa molt estranya per tu, has de fer l'esforç per ser agraït amb el que t'estan preparant, perquè t'estan acollint a casa seva, i si ja m'invento... És que a les meves filles no els agrada la pizza.
5: Vale.
3: Per exemple, drama, ho sé, però passa. Prefereixen el bròquil a la pizza.
5: Ah,
3: no
5: bueno,
3: passa res.
5: Fantàstic.
3: No passa res. Però sí que és veritat que, clar, si els convida algú a casa seva, no els hi farà bròquil, entenent-me.
5: Sí.
3: Si és un divendres, però segurament hi haurà pizza.
5: Vale.
3: I si en comptes de rebufar, doncs ens adaptem. Menges menys, però menja, no com a agraïment a la invitació que t'han fet.
5: Clar.
3: Això està mal fet?
5: A veure, no és que estigui mal fet, però jo crec que hi ha d'haver una feina prèvia. És a dir, des de ben petits els hem d'anar acostumant a diferents tipus de sabors, de textures, no? No val no donar-te cap entrenament i després quan ja comences a anar a casa d'altres persones a dinar, si jo no t'he donat les opcions de provar altres coses, et dic que has de menjar-t'ho, clar, és que, a més, hem de pensar que el paladar, no? Les glàndules dels nens senten molt més fort els sabors, eh? No sé si t'ha passat alguna vegada amb les teves filles que han menjat alguna cosa i han dit, pica, pica, sí. Que pica molt. I tu dius, però si això no pica, no?
3: L'orenga, quan mengen pizza.
5: Vale.
3: És que l'orenga em pica.
5: Pica. És que pot ser que l'orenga els hi piqui. O hi ha, jo faig a vegades els dissabtes o així fajitas, no?
3: Sí.
5: Que tenen el pols aquest d'espècies. A mi no em pica gens. I amb ells és que no poden... Llavors, també entendre que el seu paladar és diferent al nostre. Jo crec que és important oferir-los-hi perquè puguin provar.
3: Uh-huh.
5: Crec que és important dir-los-hi com han d'expressar les coses, és a dir, quin fàstic, això no m'agrada, doncs parlar amb ells i dir-los, això, l'altra persona, no, empatitzar, es pot sentir, doncs, ofesa, no és maco, com ho podríem dir d'una altra manera? Però jo crec que és important també que puguin dir no gràcies, no? Com quan nosaltres anem a algun lloc amb una festa i posen canapés i jo, per exemple, odio les ostres. No m'agraden gens, és que em fan arcades directament. Me'n recordo una boda que vaig anar que hi havia, nada més, no sé quantes puestos d'ostres, com fuaco, no sé què, no sé quantos, i la gent, vinga, prova. Vaig provar i vaig estar a punt
3: de treure-ho tot.
5: Calla, perquè em fa un fàstic que no puc. Llavors, sí. Jo, quan hi ha ostres i me les ofereixen, els dic moltíssimes gràcies, però no vull. Llavors, jo crec que també no és el posar el límit de no vull, sinó el com ho diuen, no? Sí que a casa acompanyar a que el seu plat hi hagi, que no vull menjar això, bueno, però el plat hi és, no? Llavors, animar que ho provin sempre està bé, no? I serà molt més atractiu si sempre està, no? Si puc veure cada dia colors diferents, són molt sensorials els nens, doncs anar posant també que et vegin a tu menjant, no? Perquè no pot ser que amb ell sempre hi hagi bròquil i peix i tu al costat amb, jo què sé, pernilet i pa amb tomàquet. Doncs pues clar,
3: no.
5: Llavors, sí que és un treball d'acompanyament. El que passa és que quan van a casa d'algú i tu penses que et diran que no, penses més en la vergonya que et suposa a tu, quin tipus de mare ets, quina educació els estan donant, no? És el judici aquest, una altra vegada. És trobar una mica, Sílvia, com sempre, el per a què, no? Si jo vull que els meus fills puguin ser assertius, puguin sentir-se còmodes amb situacions, però que siguin educats, no? Que tinguin aquestes habilitats socials que són tan importants. Llavors jo el que faria és parlar molt amb ells, en dir, tu tens dret a no menjar alguna cosa que et faci arcades. Sí que animar a provar-ho, jo crec que és important, perquè potser mai t'ha agradat, però arriba un moment que ens ha passat a tots. Jo això sempre els hi dic. A mi la verdura de petita no m'agradava gens i ara m'encanta. Doncs donar-te l'oportunitat de provar i si veus que allò no t'ho pots menjar, doncs agrair molt i dir no puc més.
3: Molt bé. Doncs alguns casos pràctics serien aquests, el que hem comentat, no? La frase, no? Quines paraules utilitzem.
5: Clar.
3: Generar una miqueta de ritual, una miqueta de... perquè ells sàpiguen la rutina.
5: La seguretat és bàsica.
3: Uh-huh.
5: I les rutines. A les escoles, normalment, o a les llars d'infants, com comentàvem abans, jo me'n recordo moltes famílies que em deien avui havia pèsols i heu posat qui s'ho ha menjat tot. No pot ser. A casa no prova els pèsols, no?
3: Sí.
5: Allò que passa no?
3: Sí,
5: a les llars d'infants no pot ser, m'esteu enganyant.
3: I
5: a vegades
3: tant.
5: Em demanaven vídeos i tot.
3: Sí.
5: Clar, per què passa tot això? Perquè és que aquí hi ha molts factors. El tema del menjar és que és un temón. Passa perquè el menjar té molt a veure amb vincle. Llavors, els nens el que volen és la presència de l'adult i la mirada de l'adult. Si jo m'encanta menjar, però tinc un pare o una mare superocupada i no està mai amb mi, però quan dic que no vull menjar, encara que sigui per insistir-me, està allà present, jo el que vull és que estigui per mi. I per molt que hagi de fer l'esforç i el sacrifici de no menjar-me alguna cosa que m'encanta, però tinc la presència del meu pare o la meva mare allà, deixaré de menjar, perquè el que em dona supervivència és la seva presència. Llavors, va molt més enllà de que si te salen buenas les croquetes de jamón. O per què ahir te les menjaves i avui no. Mm. És que tot està relacionat amb l'ambient que es crea i la rutina. Per què menjo pèsols a l'escola i per què no els menjo a casa? Pues el vincle podria ser algú. També és important, hi ha nens que tenen molta por, perquè encara, desafortunadament, hi ha escoles doncs, que el tema del menjar encara obliguen a menjar. Si jo penso que si no menjo els pèsols, després em castigaran o escupiré i m'ho faran menjar, perquè hem de parlar clar, encara passa això a molts centres, doncs m'ho menjaré. Si a casa puc ser, estar tranquil i dir-te no vull i a mi se'm respecta, doncs que bé, no?, que puguin dir que no.
3: Aquest és el canvi de mirada. Mm. Anem amb l'exercici pràctic?
5: Vinga.
3: Va.
5: Doncs avui, Sílvia, et vull convidar a casa a sopar.
3: Perfecte.
5: Sí? Imagina't que ja estem a casa. Mm-hmm. Vale? Doncs jo et deixo aquí el teu plat.
3: Molt bé.
5: Vale? És un plat que hi ha fetge i bròcoli. Mm. Vale? Està boníssim. A més, pensa que m'he esforçat moltíssim. Sí?
3: Sí.
5: Comença a menjar, sisplau. Mm.
3: No m'entusiasma.
5: No, però bueno. Però ja saps que tu no has de menjar tot, que no pot quedar res al plat.
3: Clar.
5: Així que...
3: Vinga.
5: Vinga. Sí? No siguis tan cotxina, sisplau. Que veig que estàs apartant coses,
3: sí, eh? Sí, no, és vale. Que el fetge, aquesta olor...
5: Ja, però saps ja. Què passa? Que hi ha molts nens que es moren de gana. Així que menja-t'ho tot. És que si no, demà ho menjaràs.
3: Sí?
5: Sí. Vale.
3: Molt bé.
5: Ves una miqueta més ràpida i estigues quieta.
3: Sí, poi, vale. Vaig.
5: Mm. Vinga, pressió, fes el favor. Fes el favor. I deixa de moure't. Vale. Imagina't que s'acaba el sopar.
3: Quina tensió.
5: Vale. Demà voldràs venir a sopar amb mi una altra vegada?
3: No, gràcies. No?
5: Vaja, no ho entenc, no ho entenc. Doncs aquestes són moltes situacions de les que viuen els infants a l'escola o a casa. O sigui, menjar, aquí hem posat, no, jo li he preguntat a la Sílvia, digue'm alguna que no t'agradi gens, no? Però a vegades... Encara que ens agradi molt, l'estar tota l'estona a sobre, menja, para quieta... Sí. És que hi ha nens que no poden estar-se quiets realment. No és que no vulguin, és que encara no poden. Llavors, l'ambient a l'hora de dinar, de sopar, de qualsevol àpat, és molt més important que mengin o que no mengin. Cuidem això. Sí?
3: Sí. És que no, mentre vas parlant, jo vaig fent imatges i recreo escenes que has viscut.
5: Quotidianes, no?
3: Correcte, que hem viscut a casa dels avis, sí. Perquè els avis també sempre sembla clar. Que aquests nens hagin de morir de gana en qualsevol moment. Mm. I no passa
5: sí.
3: això.
5: I una cosa molt important, perdona, que sé que estem acabant, però aquest tema és molt delicat perquè hi ha molts adults amb TCAs, amb trastorn de conducta alimentària, que els hi ven per l'alimentació o per la manera de relacionar-se amb l'alimentació. No hem parlat de premis i càstigs, però també és molt important esmentar que no s'ha ni de premiar ni de castigar els infants amb menjar. El postre ha de formar part del que tu decideixes que és saludable. Si no menges el primer i et quedes sense postre, no ho hem de fer. Tu, com a adult, decideixes que tot és igual d'important. No castiguem els infants amb menjar. Perquè després, quan tenim ansietat, el dolç, que sempre ens ha premiat, és el que... No? Jo, quan estic molt nerviosa, encara me'n vaig a comprar xutxes.
3: Sí.
5: Bueno,
3: tu i tothom.
5: Clar. Llavors, és un tema molt seriós que ens hem de realment reeducar i repensar com ho estem fent. Els nens saben menjar des de que neixen. Simplement, la nostra funció no és que mengin, sinó oferir un espai de calma i un menjar equilibrat, sense més.
3: Més
5: important de tot és que ho estem fent el millor. Ho estem fent el millor que sabem i això ja ho és tot.
3: Doncs com has dit, això és un supertema, evidentment se'ns ha quedat curt, però jo crec que hem posat una miqueta la llavor per començar aquest canvi, que jo crec que dels temes que hem tractat fins ara és el que més ens afecta com a adults, perquè molts, com bé deies, a dia d'avui encara doncs tenen una relació particular amb l'alimentació i el menjar. Per tant, hem posat la llavor, seguirem treballant en aquest tema i en molts més aquí. Anima'm, animo'm.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessar.
2: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
1: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic. Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula xafardejar. Xafardejar vol dir fer, més o menys malèvolament, objecte de conversa, allò que hom sap o creu saber, allò que hom pensa, allò que ha sentit dir de la vida o els fets d'altri. Haver-hi safareig o fer safareig vol dir comentar alguna cosa públicament, haver-hi xafarderies en reunies. No ho diguis a ningú perquè la gent de seguida hi faria safareig. També diem passar bugada per dir xafardejar o parlar o comentar de temes privats. Mentre compren, moltes dones passen bugada de tot el veïnat. No deixen ningú per criticar. Portar ous a vendre té també aquest mateix significat de fer circular notícies o xafarderies. Tot el dia porta ous a vendre d'una casa a l'altra. Molta gent ja l'espera per saber novetats o... S'haurien de preocupar més del que ells fan i no portar ous a vendre. Murmurar, criticar o fer córrer o anar a les tisores pot tenir un significat similar. No et refiïs d'aquell parell que, quan tu no hi ets, fan anar a les tisores i et critiquen sense pietat. I vosaltres, sou dels qui feu safareig, passeu bugada o porteu ous a vendre? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar de malalties de transmissió sexual, malalties que de vegades passen desapercebudes perquè són uns símptomes que no acabem d'identificar i malalties que de vegades tampoc donem massa importància. És per això que no parlarem nosaltres, sinó que ho farà la nostra convidada. Ella és ginecòloga de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, de la Fundació Sanitària Mollet. És la doctora Pam Canelo. Benvinguda.
2: Hola, gràcies. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia. Anem a parlar d'això, d'aquestes malalties que jo deia que de vegades no donem importància i que de vegades també doncs, passen desapercebudes. No sé si vostè està d'acord o no, si és així.
2: Bueno, parlem de tu, si vols.
1: Sí, vale. Perfecte.
2: Doncs sí, crec que són malalties que hem de donar bastanta importància, sobretot amb el tema de prevenció. No som gaire conscients, a vegades són malalties que passen de forma desapercebuda, sobretot perquè moltes cursen de forma asimptomàtica, en la gran majoria, sobretot amb dones, i llavors crec que la prioritat és fer, no, una incidència dels mètodes de prevenció que podem fer servir i també en el cas de sospita o fer una prevenció també d'anar fent uns controls de forma periòdica, sobretot amb la gent jove sexualment activa, per poder posar tractament, perquè moltes són tractables i curables si ho fem de forma precoç.
1: Potser la primera barrera que hem de superar és el tema del tabú. Quan un parla de sexualitat, doncs sembla que és un tema d'aquell que has de tractar amb pinces, no?
2: Sí, és una cosa que costa a vegades de parlar, que crec que s'ha de parlar cada vegada més obertament i sobretot començar en els centres educatius amb la gent jove, però també amb la gent adulta. A vegades posem el focus una mica en el tema de la prevenció d'embaràs i ens oblidem de la prevenció de les malalties de transmissió sexual. Amb gent jove hem de fer incidència, però també crec que hem de fer un repunt amb la gent més adulta que ja potser tenen el mètode anticonceptiu de forma permanent, ja sigui perquè tinguin un tractament quirúrgic o perquè ja estiguen en època de menopausa, s'obliden de que s'han de cuidar, tenen noves parelles i no fan servir protecció, la protecció adequada per també evitar malalties de transmissió sexual.
1: Anem a intentar explicar una miqueta quines són aquestes malalties. Evidentment, doncs, un diria, bé, doncs, es transmeten doncs, quan tens relacions sexuals, no?
2: Sí, o sigui, són malalties que ens transmeten en contacte íntim, ja siguin via vaginal, via anal, via oral, vull dir que a vegades no ho tenim tot en compte, només tenim en compte la via vaginal i anal, potser, però la via oral ens oblidem i també hem de parar atenció amb aquest tipus de pràctica sexual.
1: I comentava la doctora Pam Canelo, bé, és que sovint no, són asimptomàtiques.
2: Sí. No? Sí, sí, de fet, bueno, tenim algunes malalties, no?, com la clamídia i el gonococs, que són ara les que estan una mica en auge, que passen moltes vegades asimptomàtiques. En la gran majoria, al voltant d'un 50-70% dels casos, no donen símptomes, o donen uns símptomes molt, molt banals, potser un augment de fluxe, a vegades sí que tenen com més manifestació, a vegades poden tenir algun petit sagnat entre regla o durant les relacions sexuals, però que passa una mica desapercebut, però ja, això es pot anar complicant i presentar doncs, dolors abdominals que no acabem
1: d'identificar
2: no? massa, no? O molèsties amb les relacions sexuals. I això, tant la clamídia com el gonococ, per exemple, poden provocar malalties, se diuen malalties inflamatòries pèlviques, no? Que afecta zones de les trompes o la zona dels ovaris i poden inclús provocar col·leccions de pus, d'infecció, que es tenen que tractar a vegades inclús de forma quirúrgica.
1: Mm-hmm. Després comentarem allò, aquelles més freqüents, aquelles malalties més sovintejades, però com ens ha dit allò la PAM, el més important és la prevenció, així que sí. Anem a parlar allò de prevenció, no ens descuidem. Quins serien els mètodes més allò
2: indicats? El mètode indicat és el mètode de barrera, que és el mètode preservatiu. Ja sigui preservatiu masculí com femení i l'hauríem d'utilitzar sempre que tinguem relacions, tant vaginal com oral com anal. No? Sempre dic que el preservatiu posat sempre, des del primer moment, no? Perquè en qualsevol moment pot haver un contagi. Evidentment, no totes les malalties de transmissió sexual es previndran amb el preservatiu, és a dir, el previndrem, disminuirem la incidència, però tot i així, per exemple, l'herpes, tot i el preservatiu, es pot contagiar, evidentment, que amb menys probabilitat. Llavors, sempre hem de fer incidència amb el preservatiu.
1: De ben segur que la Pama es deu trobar jo en situacions d'aquelles que diu, però si sempre tinc la mateixa parella, cal que faci servir el preservatiu?
2: Mira, quan tens una... si estem parlant de que són parelles estables tancades, doncs al final sempre jo explico la consulta francament, que el que hem de fer és una decisió de parella, no? De fet, quan diem estables, de llarga evolució, no? Perquè a vegades em diuen, no, jo tinc parella estable fa 2 mesos. A vegades també el temps és una mica relatiu, sobretot amb gent jove. Però sí que quan portes, evidentment, o quan van a buscar un embaràs, òbviament deixarem el preservatiu. Doncs fem les proves pertinents abans. Jo sempre dic que en el moment que decidiu, no, i és una parella estable, doncs fem unes proves per saber que tots dos estigueu lliures de malalties de transmissió sexual abans de deixar el preservatiu, no?
1: Uh-huh. I en què consisteixen aquestes proves?
2: En dones tenim dos tipus. Tenim les serològiques, que van identificar un tipus de malalties, com són la sífilis, l'UVIH i l'hepatitis, i això es fa via analítica de sang, mirant les serologies per saber si en algun moment hem estat infectats o tenim la infecció de forma crònica. I l'altra és, en homes se pot fer amb orina, i en dones se pot fer també amb orina, però és més efectiva un frotis a via vaginal cervical, que identifiquem la clamídia, el gonococ, la tricomona, les micoplasmes...
1: Suposo que la doctora va dient allò, les més vintejades, sí, no? Les que es troben més a consulta.
2: Sí. I després l'altra, i la prínceps, no? La que a més també hem de fer una incidència amb el tema del cribatge, és el virus del papiloma humà. El virus del papiloma humà és una malaltia de transmissió sexual vírica que podem...
1: Que ara fa uns anys va sortir, no, la vacuna?
2: Sí, que sí. Des del 2008 es vacuna a Catalunya, es va començar la vacunació amb nenes.
1: Ara també amb nois.
2: I ara també des de fa 3 anys es vacuna als nens, normalment es vacuna als 12 anys. Ara es posa una sola dosis perquè estan intentant fer abarcar a tota la màxima població possible. Fins fa un any eren dos dosis abans dels 14 anys.

0: també de cavitat orofaringe, però a nivell cervical estem prevenint moltíssim la seva aparició. Reduïm aquelles primeres lesions que es produeixen pel virus del papiloma, que encara no són cancerígenes, però són precursores a produir un càncer, que són aquelles típiques que detectàvem amb la citologia, i llavors el que evitem és que es produeixen aquestes lesions o que es produeixen amb lesions d'alt grau perquè puguin evolucionar amb un càncer. Llavors, aquestes vacunes, la veritat, que estan molt recomanades, i si hi ha població que en el seu moment no es va vacunar, doncs que sàpiguin, sobretot, és important que ho sàpiguen, que menors de 25 anys poden anar a sol·licitar la seva vacuna de forma subvencionada per la Seguretat Social abans dels 25 anys.
1: Molt bé, queda dit, eh? Allò, sí. Esperem allò que arribi al missatge. En aquest cas tenim el tema de la vacunació, dèiem allò que sí o sí, igualment, el tema del preservatiu és essencial. No sé si hi ha algun altre mètode, allò preventiu, que haurien de fer servir. No.
0: En principi
1: no. En principi no. Simptomatologia que hem de tenir en compte. Allò que dèiem, bé, és que moltes d'aquestes malalties passen desapercebudes, però quins són aquells símptomes que ens haurien de fer allò, doncs, com una llumeta vermella de dir, ai, alguna cosa està passant.
0: Doncs amb dones, doncs, que hi hagi un flux que sigui diferent, malolent, o que amb les relacions tinguéssim un sagnat, o sagnats d'aquests no esperats entre regla i regla, que siguin recurrents, o sigui, puntualment pot tindre un sagnat, però si és una cosa molt recurrent s'hauria de consultar per mirar, fer l'estudi del que correspon, o també inclús dolor o escoixó a la micció, però que no és el típic dolor de la infecció d'orina. I amb homes també no pot haver una inflamació de la zona del glande o escuixó, o inclús també sortida de com un flux purulent per la zona del meat uretral.
1: De manera que quan veiem alguna cosa que no ens quadra, ràpidament hauríem de, sí, de consultar. Habitualment, el tractament d'aquestes malalties de transmissió sexual, quin és el tractament que reben?
0: Clar, aquí, sí, llavors hauríem de diferenciar una mica.
1: Anem a començar.
0: Sí. Llavors tindríem unes malalties que són bacterianes, com serien la clamídia, el gonococ, la sífilis, que tenen un tractament antibiòtic específic cadascuna, i aquestes serien les tractables. Sobretot la clamídia i el gonococ se poden tractar en qualsevol moment, òbviament. Si fem un cribatge de detecció precoç i les detectem, doncs posaríem el tractament. La sífilis, en funció de l'estadi en què el trobem, també té un tractament efectiu. Si està més evolucionada, costarà molt més de tractar, no? O potser ja deixaria seqüeles.
1: En aquest cas, la febre també pot ser indicació, no? Un indicatiu,
0: sí,
1: de...
0: Sí, òbviament, sí, la febre ens pot indicar moltes coses, però si és, per exemple, un quadre de febre amb un dolor abdominal, que sobretot se dona quan mantenim relacions sexuals, o un dolor molt intens, hauríem de consultar per descartar que pogués ser alguna... Podrien ser moltes coses, però la part ginecològica, no, amb el que ens hi trobem nosaltres a urgències, doncs és descartar que no hi hagi una malaltia de transmissió sexual, una malaltia inflamatòria pèlvica, una inflamació de la trompa, o alguna cosa.
1: Ha dit la PAM, bé, en el cas de la sífilis està ja, doncs, en un estadi més evolucionat, pot deixar seqüeles? Quina,
0: sí,
1: mena de seqüeles?
0: Seqüeles neurològiques podria deixar, vale? Seqüeles vasculars també, perquè produeix unes vasculitis, però aquesta ja és rara, perquè la incidència no és tan alta, tot i que estem trobant un repunt de sífilis que ha augmentat. Generalment la trobem en una segona fase, que és la que fa com una erupció cutània, i llavors si la sabem identificar, posem el tractament, i no arribem a aquesta fase més tardana que es diu, que es dona al cap de molts anys o dècades, que pot donar seqüeles neurològiques o vasculars.
1: Ens ha dit en aquest tres casos, no?, que serien allò infeccions bacterianes,
0: sí,
1: bàsicament. La resta de
0: llavors després tenim les infeccions víriques. No? Les víriques, doncs parlaríem del virus de papiloma, que hem parlat una mica, no?, que aquest virus no produeix una infecció així aguda, sinó que aquesta s'hi passa molt desapercebuda, i la complicació major de tenir un virus de papiloma que evoluciona durant anys, perquè és una evolució molt lenta d'anys, produir un càncer de cèrvix, no?, que fins que no ens adonem pot estar evolucionada si no hem fet les revisions pertinents. No? A part de la vacuna, en quant a prevenció primària i el preservatiu del virus del papiloma, tenim

0: La prevenció secundària, és a dir, un cop ens hem infectat d'aquest virus, quina és l'altra prevenció que podem fer per detectar aquestes lesions precursores abans del càncer, que són aquestes lesions del coll de la matriu, que hi ha diferents gradacions, i això ho fem amb aquestes revisions que antigament se feien amb citologia, i ja des de fa temps es parlava de que més aviat de fer-les amb la citologia, que era mirar si la cèl·lula estava alterada o no, era identificar quins pacients eren portadors del virus del papiloma, bueno, quines dones eren portadores, i ja feia molt temps que estàvem esperant que s'introduís això amb el cribatge, i des de l'any passat, el 2024, aquí a la zona del Vallès, a l'abril més o menys, va començar el cribatge amb el virus, amb la detecció directament del virus del papiloma humà. Per tal de classificar les pacients en dos grups, les de baix risc, que eren les que no eren portadores d'aquests virus, al risc del virus del papiloma, i les portadores. Aquestes passarien a fer uns controls periòdics més exhaustius per tal de detectar aquestes lesions precursores, per saber si les havíem de tractar precoçment per evitar el càncer. Uh-huh. I llavors, en quant a altres virus, clar, ja parlaríem del virus, el virus del SIDA, no, de l'UVH i de les hepatitis.
1: Quan parlem allò de virus, ja tenim molt assimilat per altres malalties, no, que bactèries és antibiòtic. Virus, com es combat aquests virus?
0: El virus del papiloma no té tractament. Un altre que no dit és el que també aquest crec que és una tenia molt en compte, és el virus de l'herpes, vale? Sí. L'herpes genital també està bastant en auge. Aquest es pot transmetre tot i fer servir preservatiu, el que el preservatiu disminueix molt el contagi, i sobretot quan un pacient té aquestes típiques vesícules com els herpes que surten al llavi, que surten, sí, aquelles vesiculetes, doncs també surten a la zona genital, i és en el moment de màxim contagi. Però tot i no tenir les vesícules, si són portadors ho podem transmetre, i això provoca com unes vesícules molt, molt doloroses la primera vegada, que molesten moltíssim, i tenim tractaments antivírics que no són tant com per tractar tractar-lo en si i eliminar-lo del tot, perquè un cop ens contagiem de l'herpes ja no l'eliminem, sinó que queda en fase latent, i de tant en tant es va reactivant quan el nostre sistema immunitari es baixa, ja sigui per una malaltia o una situació d'estrès, i poden rebrotar igual que l'herpes del llavi, no? Que rebrota com en aquelles situacions d'estrès o baixada de defenses, doncs pot rebrotar. El que fem és, sí que tenim un tractament antivíric per alleugerar una mica o per escurçar els dies de sintomatologia.
1: A fer referència al tema del contagi, les malalties de transmissió sexual són molt contagioses? És a dir, clar, si a tu se't diagnostica una d'aquestes malalties, què passa després? Perquè, clar,
0: Doncs llavors, un cop les diagnostiquem, tenim tot un sistema d'avís de contactes. Hi ha algunes malalties que són de declaració obligatòria, per exemple, en el cas que et surtis una clamídia o un gonococ, s'informa la persona, i aquesta persona hauria d'informar els seus contactes perquè es puguin fer l'estudi, perquè és molt important, no? Com hem dit, que com són asimptomàtiques, si coneixem els contactes i podem donar-los el tractament el més aviat possible, ens evitarem les complicacions a la llarga, no? Que poden provocar aquestes infeccions que van fent sense que ens adonem, fins que produeixen complicacions més greus, com en el cas de la clamídia del gonococ. Aquestes inflamacions, que a vegades no produeixen una malaltia inflamatòria pèlvica exagerada, que llavors ens donem compte i tractem, sinó simplement van malmetent la trompa i poden provocar esterilitats, no? Que ens adonem més endavant.
1: Uh-huh. Però dic allò, una vegada ha estat diagnosticat, és a dir, i es fa un tractament, el tema del contagi, quines mesures hem de tenir en compte?
0: Clar, durant els dies que estem fent el tractament, els tractaments, la veritat és que no són molt llargs, són bastant curts. En el cas de la clamídia són 7 dies, en el cas del gonococ és una dosis única d'antibiòtic intramuscular, i llavors el que sí que donem una setmana de marge abans d'iniciar novament relacions sexuals per tal de estar segurs que l'hem eliminat i no continuem el contagi, no? A part d'avisar els nostres contactes perquè també es tractin.
1: Les malalties de transmissió sexual són reversibles en aquest cas?
0: En els casos...
1: Menys l'herpes, hem dit que no, que queda latent.
0: L'herpes no, que queda latent. El virus del papiloma és una cosa que no tenim tractament, que és el nostre sistema immune que l'elimini. El VIH VIH sabem que, no, que es queda crònic, l'hem de tractar per evitar les complicacions. Ara hi ha algun, s'ha publicat algun cas, no, de que han aconseguit que algun pacient ho elimini, però són estudis que estan molt, molt inicials. I llavors sí que tenim les hepatitis, que algunes sí que es cronifiquen o es mantenen amb nivells molt, molt baixos, o inclús algunes que s'han arribat a eliminar del tot. Però, bueno, però que són malalties molt més costoses de tractar. Per a l'hepatitis B també tenim vacuna, que es vacuna també dintre del carnet vacunal, i l'hepatitis C no. Però bueno, aquestes, sí que és veritat que el contagi per via sexual és com més baix. De totes maneres, l'hem de tindre en compte.
1: Dèiem allò que tenim com molt associat, no?, el tema de contagi per via vaginal, anal, però potser no tant per la via
0: per
1: oral.
0: Per via oral,
1: no?
0: És a dir, també quan fem un estudi de contactes o un estudi d'una malaltia, preguntem una mica les pràctiques sexuals que té cadascú, perquè també agafem mostres moltes vegades de cavitat oral.
1: A més, també s'ha de tenir en compte el tema de les joguines sexuals,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar. O sigui, ara s'està veient, no?, que hi ha com un augment de malalties de transmissió sexual, per, jo crec que per dos motius. Això ja és una mica collita pròpia, okay, no? Que el tema és... jo crec que també l'ús de xarxes socials, no?, aquestes apps obren molt el ventall i, no?, hi ha com múltiples parelles sexuals, no?, o parelles molt obertes que van transmetent més fàcilment aquestes malalties, i també perquè, bueno, ens hem posat una mica més les piles a nivell sanitari i estem fent com, insistentment, estem buscant... a més, aquestes malalties, no? Fem, de seguida que tenim pacients que t'expliquen que tenen una parella nova recent, doncs fem un cribatge. De fet, fem una recomanació que aquelles persones que tenen canvi de parella, que almenys de clamídia i de gonococ se facin un estudi anual.
1: Hem dit allò que la mesura preventiva bàsica és el preservatiu. La doctora de ben segur que sap que quan vas al mercat hi ha una oferta increïble, així que sí que li demanem allò.
0: En principi, qualsevol seria correcte, han de ser homologats, han de ser de marques més o menys fiables, però crec que en el mercat estan bastant controlats i amb això,
1: no,
0: diria que...
1: I amb això ja ho tindríem allò, sí, cobert, no hem de patir. Per resumir una miqueta, hi ha com uns col·lectius com en el que hi ha una, no?, un missatge com més, hem parlat allò, de puntetes hem passat, no?, però sobretot pensem en la gent jove, però sí, més enllà dels joves...
0: També penso que els pacients adults a vegades són els que més ens sorprenen, els adults més grans, en què és això, te trobes a la consulta, no?, com ja estic en menopausa o tinc una lligadura, o la parella amb la que estic de la vasectomia feta, doncs m'he oblidat del preservatiu i tornem a tindre un repunt de malaltia inflamatòria pèlvica en aquest col·lectiu.
1: Dones embarassades també, no?
0: Amb dones embarassades també, perquè predisposa una miqueta més, però bueno, en principi, sobretot amb els canvis de parella, amb pacients amb canvis de parella.
1: També es va estigmatitzar molt, sobretot amb el VIH, no?, les parelles homosexuals, però no sé si igual són les que tenen més cura o no?
0: Bueno, jo crec que en diferència de cura això va una mica a la persona, però sobretot sí que és veritat que el sexe via anal doncs fa com uns microtraumes que afavoreixen més fàcilment la transmissió d'algunes malalties de transmissió sexual. Llavors, de fet, amb aquest col·lectiu sí que recomanem que es facin les proves una mica més sovint. Si són practicants de sexe anal de forma recurrent i a múltiples parelles, recomanem que es facin unes determinacions cada 3 mesos, més o menys.
1: De manera que, doncs, que no tinguem tant de por, no?, de plantejar dubtes, que parlem allò amb més normalitat.
0: Sí, i de fet, a totes les zones que d'aquí a Catalunya sempre tenim alguna tarda jove oberta als diferents CIRS, on poden anar a consultar, poden anar a preguntar aquests dubtes, poden anar a fer-se les proves. Vull dir, és una cosa que, a més, hi ha les tardes joves que mantenen bastant l'anonimat, que els donen donen explicacions tant del que són mètodes anticonceptius com de mètodes de cura de malalties de transmissió sexual i es poden fer les proves. Hi ha molts centres que ho fan a diferents horaris, amb la qual poden anar de forma sense cap problema. I això ho podem fer tant a nivell de lo que diem a CIR, que és, no, és l'assistència sexual i reproductora on està el col·lectiu de ginecòlegs i llevadores, però també hi ha, els metges de família també ens poden demanar les proves d'ITS, és que en diem, i també ens ho poden demanar perquè, com hem dit, amb orina també es pot recollir. Llavors també es podria fer amb una mostra d'orina i una mostra de sang, poden tenir les proves realitzades.
1: Només una curiositat abans de finalitzar la conversa. Ha dit en algun moment que tenien repunts, no?, d'algunes d'aquestes malalties. A què es deu aquest repunt? Precisament allò que hi ha més relacions obertes, més...
0: És el que hem dit, no? Que podria ser per aquests dos motius, perquè hi ha més relacions obertes, perquè també jo crec que ara últimament s'està com oblidant una mica el tema del preservatiu una altra vegada entre la gent jove i hem de fer molta incidència, i l'altre és perquè nosaltres estem fent més diagnòstic.
1: Doncs esperem també amb aquesta conversa haver ajudat allò a conscienciar-nos tots plegats. Li donem les gràcies a Pam Canelo, recordem, ginecòloga de la Fundació Sanitària Mollet a l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès. Fins una altra.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bona hora, com anem? Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. I en aquest cas marxem fins l'any 2007, que la Rihanna va treure el seu èxit Umbrella, però el DJ Seamus Haji i Paul Emanuel van fer aquest remix del seu èxit Umbrella. La recordeu, Umbrella? Vinga, va, comencem el programa amb aquesta marxeta. Anem fins a la Barbados amb la Rihanna. Umbrella!

Under My Umbrella. Ens deia la bona de la Rihanna amb la seva umbrella, ja que el DJ Seamus Haji i Paul Emanuel van fer aquesta versió. Es nota que ho estic llegint, eh? Jo no em recordava els noms dels DJs. Però, si més no, va ser una cançó que va tenir molta repercussió en el seu moment. El primer disc de la Rihanna, el primer èxit, molt guai. Ara marxem fins l'any 1985 amb un megatemazo de la Sandra des d'Alemanya amb el Maria Magdalena. I'll never be Maria Magdalena. Aquesta cançó sona tan 80s, és la típica cançó que jo crec que és primera hora de discoteca. Maria Magdalena, de la Sandra. I'll never be Maria Magdalena.

Maria Magdalena de la Sandra, des de l'any 1985. No trobeu que aquesta cançó té un punt de, com obscur, una petita foscor? És el lado oscuro de la música? No, això no. Però sí que té un punt de no diré trista, però és com fosca, saps? No ho sé. La gent que la vau ballar a aquella època també la trobo que és de baix tempo. Però bueno, és un mega temazo, un mega himne dels anys 80. I com a himne també va ser el Jam de Michael Jackson, el seu disc Dangerous, des de l'any 1991. Recordeu el videoclip? Sortia el Michael Jackson amb el Michael Jordan jugant a bàsquet. Sí, recordeu aquest videoclip o no? Jam, Michael Jackson, des del Dangerous.

Jam, de Michael Jackson, des del seu disc de l'any 1991, el Dangerous. Jo me'n recordo que tenia el disc en vinil, bueno, encara el tinc, està a casa del meu pare, i me'l mirava el vinil i deia, oh, que guapo que és aquest disc, oh, com m'agrada la portada. Vaig tenir una època molt viciat a Michael Jackson, la veritat. N'hem de posar més de Michael Jackson, que té molts temazos. I per temazo el que ve ara, des de l'any 1987, la reconeixereu de seguida, perquè és la banda sonora d'una pel·li. Oh,

and I'll own it on to you. I have the time of my life, de Bill Medley i Jennifer Warnes. Això va ser la banda sonora, bueno, una de les cançons de la banda sonora de Dirty Dancing, aquell moment en què estan ballant i el Patrick Swayze aixeca l'actriu. Bueno, guai, és una mega cançó. Però ara posem una miqueta més de canya. Anem amb el Junior Jack, des de l'any 2003, amb el seu E-Samba. Jo me'n recordo aquesta cançó quan la posava a la discoteca. Ara, ara, ara, ara, ara comença a sonar aquí això, que bo. Té un rellete, sí, és com caribeny brasiler, amb barrejat amb disco, house, és molt xula. E-Samba, de Junior Jack, des de l'any 2003.

és Samba, de Junior Jack, des de l'any 2003. Aquesta cançó, jo me'n recordo, quan la van treure, anava boig per la discoteca ballant-la, perquè és que m'encantava. Va ser com una cosa diferent, no? I anem fins l'any 2009, una cançó que també m'agrada molt, que és del David Guetta, un dels meus DJs preferits, When Love Takes Over, des de l'any 2009.

When Love Takes Over, David Guetta, des del 2009. I ara anem amb una de les cantants preferides meves, que és la Whitney Houston amb el seu I'm Your Baby Tonight, des de l'any 1990. Quin mega temazo i quina veu.

0: Bon dia, són 2 quarts, us parla Carla Ramos. Amb l'arribada de l'estiu, milers de famílies fan les maletes per gaudir d'uns dies de descans. Platges, muntanya o escapades a l'estranger deixen carrers i urbanitzacions més buides de l'habitual, una situació que també pot ser aprofitada pels lladres per actuar amb més facilitat. Des de la policia municipal recorden que les vacances també són temps de prevenció. Per aquest motiu, el primer consell és mantenir la màxima discreció abans de marxar, no donar informació sobre quan comencen les vacances ni quant temps serem fora, recorda David Mesa, sergent de trànsit a la policia municipal, que és una dada aparentment innocent però que pot acabar arribant a les persones equivocades. David Mesa també ha recordat que les xarxes socials poden jugar una mala passada.
1: Els consells són una mica de seny i sentit comú, són els consells que anem donant tots els anys. És veritat que a les zones residencials es nota més quan la gent marxa, que no al centre de la població, i per tant aquells consells que puguem donar van enfocats doncs, potser a no donar informació dels dies que marxem, quan marxem, no publicar a les xarxes socials en moment en directe on estem, quants dies estarem, etc. Són una mica de sentit comú. També aniria bé que els ciutadans doncs, poguessin tenir algun veí de confiança que ens anés recollint el que és la correspondència, les cartes de correus.
0: Un altre aspecte important és evitar que l'habitatge presenti signes evidents d'absència. És per aquest motiu que és aconsellable que algun familiar, amic o veí passi de tant en tant pel domicili, obrir i tancar persianes, encendre algun llum o simplement fer una visita puntual ajuda a transmetre sensació de vida i dificulta que els lladres identifiquin l'habitatge com a desocupat. I seguim parlant de les vacances d'estiu perquè, tot i que el consum elèctric disminueix perquè no hi ha activitat a casa, els experts recorden que encara es poden aplicar mesures senzilles per reduir encara més la factura de la llum. La tècnica de consum de la Diputació de Barcelona, Laura Bonet, recomana desendollar els electrodomèstics abans de marxar de vacances. Segons explica, aquest gest pot permetre un estalvi de fins al 10% en el consum d'electricitat. Bonet destaca que una part d'aquesta despesa correspon al conegut com a consum fantasma. Es tracta de l'energia que continuen utilitzant alguns aparells, encara que estiguin apagats però connectats a la xarxa elèctrica.

0: Jordina Biosca, del Penedès, ens farà la narració No se sap mai.
1: Primer dia. Aquell matí, com cada matí, el vell va sortir de casa i es va seure sota el porxat. Mirava tot allò que tenia al davant. L'horitzó infinit, el cel net i clar, els camps d'herba fresca, les papallones, i allà, en un tancat, el seu cavall. Era un animal jove, robust, briós. Ajudava la família en totes les tasques del camp. De cop i volta aquella bèstia, com si una mà invisible l'hagués esperonat, va aixecar les potes al davant, va renillar, va començar a córrer al galop, va saltar la tanca i va desaparèixer camí enllà. El vell es va quedar quiet, com si res no hagués passat, i tots els seus veïns, que sí que ho havien vist, van anar corrent cap a casa seva. Vell, vell, però que ho has vist? Se t'ha escapat el cavall, hem marxat. Com us ho fareu ara per treballar? Quina ruïna, quina mala sort! El vell, però, se'ls va quedar mirant i els va contestar. Mala sort? Dissort? No se sap mai. Segon dia. Aquest matí el vell ha tornat a sortir de casa i s'ha tornat a seure al seu porxat. Ha mirat tot allò que té al davant. L'horitzó infinit, el cel net i clar, els camps d'herba fresca, les papallones, els ocells, el tancat. El seu cavall, però, no hi és. Recordem que va marxar el dia abans. L'home mira, pausat, tranquil, i de cop i volta, en aquell punt mateix on havia desaparegut el cavall, veu que comença a aixecar-se tot un núvolet de pols. Aquell núvol de pols, que al principi és molt petit, de mica en mica sembla que es vagi apropant, que es vagi fent gros i dens. I quan es plou a la vora, el vell pot veure que aquell núvol de pols és el seu cavall que torna a casa. I, oh, sorpresa! No ve pas sol. Darrere seu hi ha tot una colla de cavalls que l'estan seguint, i un rere l'altre, com si una força invisible, com si una mà invisible els estés esperonant, van saltant dins el tancat. El vell es queda quiet, mirant-s'ho tot, pensant, i els seus veïns, que també ho han vist tot, se'n van corrent cap a casa seva i li diuen alhora: «Vill, però que no ho veus? Va marxar i mira com torna avui! Quina colla de cavalls que tindràs ara! Serà molt fàcil poder treballar! Ets un home afortunat, tens molt bona sort, tot anirà de cara!» I el vell se'ls va quedar mirant i els va contestar: «Que tot em vindrà de cara? No se sap mai.»
0: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, aquí estem a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial i anem fent... Ai, posar musiqueta bona, com la que ve ara, Infinity de Guru Ghosh. Aquest saxo el reconeixeu, no? On la vas ballar, tu, aquesta cançó? Infinity...

Ai, senyor, Infinity de Guru Ghosh. Aquesta on l'havies ballat? Ai, mira que m'agradaria, la teva pensada, m'agradaria saber, la gent que ens escolta, a quina discoteca anaves més? Al privat de l'Ametlla, al teatre de Mollet, a l'ABC, a les de Copes? Oh, m'agradaria molt saber-ho. És que va haver-hi moltes discoteques aquí al Vallès, ara no hi ha res, malauradament. Vinga, va, anem fins l'any 1978 amb Music i el seu Keep on Jumping. Everybody jumping. Disco, disco.

0: Everybody Jumping, mare meva, music des de l'any 1978. Quin temazo, eh? Ja que diu Jumping, ara me n'adono que la cançó que ve ara també diu un Jump. Ojo, que és una mega cançó. Oh, Pump Up the Jam, de Technotronic, cançó fetitxa del programa des de l'any 1979. I com que dic Jump, el tècnic de so va saltant per aquí a l'estudi, va fent coses. Ah, mira com balla, mira com balla. Que ritmo, mira que ritmo. Vinga, va, Pump Up the Jam, Technotronic.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance.

Pumper up, yeah, pump it, pump up the jam de Technotronic des del 89. Quina supercançó disco, és que m'encanta. Li trobo totes les gràcies a aquesta cançó. M'encanta com sona l'època en què es va fer, que és l'any 89, final, o sigui, com que és finals dels 80, però principis dels 90. Té aquell so, no? Aquella cosa que... aquells balls que es feien de breakdance, tot això, és que m'encanta, m'encanta. Pump up the jam. I la que ve ara també m'agrada molt, m'agrada un rato. És Oh La La La dels Tu Ibiza. Oh.

La, la, la, dels Tu i Ibiza. Mare meva, aquest orga, aquest jamón, sentiu? La canya. Everybody set me free. Que bona. Ai, l'he ballada moltes vegades aquesta cançó, espero que tu també. I la que ve ara també m'encanta, que és de l'any 1999. És de Pasilda, la Pasilda d'Afro Medusa. ¿Qué será? Venga, un poquito de salsa, mi amor, ya tú sabes.

Pasilda, Pasilda, Pasilda Nacerada, Pasilda dels Afromedusa des de l'any 1999. Recordeu, per això quan va sortir aquesta cançó, jo sí que la recordo. I sempre m'ha donat un rotllet molt divisenc, molt d'estiu. Molt bon rotllo m'ha donat aquesta cançó. Com també molt bon rotllo em dona aquesta que ve ara, Ride on Time, de Black Box, des de l'any 1990. És una mega cançó. És una mega cançó d'Eurobeat.

Way, Right on Time, de Black Box, des de l'any 1990. Quina mega cançó i quina veu que té aquesta senyora, eh? Mare meva. Oh, quin gust. I per gust també la cançó que ve ara, que a mi m'encanta, que és el Wall Hold On, Children of the Sky, de Dave, del Bob Sinclair. Per mi és el millor DJ. El Bob Sinclair fa unes cançons que al·lucino. Wall Hold On.

Ha sigut un plaer fer el programa d'avui. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava el Vallès. Espero que us hagi agradat i us deixo amb el Bob Sinclair i em seguim la programació de Ràdio Mollet. A més que aquesta cançó m'encanta. Ens escoltem la setmana que ve. Una abraçada a tothom.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Cinc mitjans aèries dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
2: A més, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: I és que després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que, per cert, pot acabar passant factura a l'organisme.
2: Anem, doncs, a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeres hores del matí d'aquest diumenge teníem unes temperatures ja prou elevades a bona part de la costa catalana, concretament a la Costa Daurada i també al Delta de l'Ebre. Les mínimes no han baixat dels 24 a 25 graus i, per tant, una altra nit de mal dormir. En general, les mínimes a tota la costa han estat elevades després d'un matí que ha estat molt assolellat. Sí que és cert que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre aquests núvols que ens hem despertat els han costat més de trencar-se. A aquestes hores del migdia les temperatures són les principals protagonistes i és que es tornen a ser elevades amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa i esperem assolir els 40 graus a punts del nord del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. Pendents també de les precipitacions que tindran lloc de cara a aquestes properes hores al Pirineu més occidental, no descartant també que puguin afectar el Pirineu oriental i que puguin anar acompanyades de tempesta i descarregar amb molta intensitat. Demà, dilluns, ambient molt més tranquil al matí i ruixats seran molt més extensos de cara a la tarda. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han perdut la vida intentant travessar la frontera espanyola a la crisi migratòria a Ceuta.
2: Han actualitzat xifres aquest matí mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar el tema migratori.
0: I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
2: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics.
0: I en els esports, la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, disputa avui la segona etapa del Tour de França. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Cinc mitjans aeris dels bombers de la Generalitat treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat ja divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
2: El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també segueix actiu.
0: La verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d'aigua ni fer tasques manuals, és a dir, que no es poden desplegar bombers a peu i, per tant, cal contenir l'incendi exclusivament amb mitjans aeris. Durant la nit s'ha estat revisant el perímetre i sobrevolant la zona amb drons.
2: De moment, les flames no han superat els eixos de contenció planificats per evitar, entre d'altres, que entri al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En tot cas, des del cos avancen que probablement l'incendi es mantindrà actiu dies a causa de la complexitat de les tasques d'extinció.
0: I en aquest sentit, i referent a aquests incendis, el cos d'agents rurals manté avui actiu el pla Alfa per risc precisament d'incendis amb una cinquantena de municipis al nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central.
2: A més, hi ha 220 municipis catalans més en nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques catalanes. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rubiers, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu i Aidatà.
0: Música. Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que pot acabar passant factura al nostre organisme.
2: Els professionals sanitaris ens donen un seguit de consells per afrontar aquesta calor i què fer en cas de que tinguem un cop de calor. Ens n'informa Carme de Fez.
3: Els professionals sanitaris insisteixen que la millor manera de prevenir els efectes de la calor és evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i mantenir una bona hidratació. Recorden, a més, que cal extremar les precaucions amb els col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys, els infants menors de 4 i els pacients amb malalties cròniques. Clara Olmo és infermera pediàtrica del CAP de Sant Andreu de la Barca.
5: Primer de tot, evitar les hores de sol. Hem d'evitar sortir de casa a partir de les 11 del matí fins a les 5-6 de la tarda. D'acord? Si sortim a aquelles hores, hem d'intentar anar per l'ombra. Hem d'intentar dur un barret, portar roba clareta, de cotó, transpirable. Però el més important és hidratar-nos correctament. L'ideal per hidratar-nos és l'aigua. Les begudes ensucrades i segons quins reposadors d'electrolits poden anar bé de forma puntual, però el que necessitem és aigua en el nostre cos.
3: Una hidratació insuficient pot derivar en un cop de calor, una situació que requereix una actuació ràpida. Cristina Forgas, infermera del CAP Bajamar de Vilanova i la Geltrú, explica quins són els primers passos que cal seguir davant d'aquesta emergència.
6: La pell ja no sua, està vermella, molt calenta, però ja no hi ha suor, això és una cosa estranya. Si veiem símptomes d'aquest tipus, això ens ha d'alertar que aquella persona realment està fent un cop de calor i que és una urgència mèdica. Trucar al 061, agafar aquesta persona, treure-la de la font de calor, si està al carrer, en un lloc on està tocant el sol, posar-la davant d'un ventilador, refredar-la amb aigua, mai donar-li líquids, perquè, com hem dit, si poden haver-hi símptomes com les nàusees o els vòmits, el fet d'haver pres líquids a aquesta persona li podria comprometre la salut. Si aquesta persona perd el coneixement, l'hem de posar de costat, i si la persona para de respirar, iniciar les maniobres de ressuscitació.
3: En el darrer episodi d'altes temperatures, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre una quarantena de persones per incidències relacionades amb la calor.
0: I és que aquestes onades de calor són cada cop més freqüents i intenses, i els refugis climàtics s'han consolidat així com una eina per protegir la població de les altes temperatures.
2: Precisament a Terrassa fa 4 anys que hi havia un primer mapa de refugis climàtics amb 18 punts oberts. Avui ja en són 56. Aquest any s'hi han incorporat un de nou, el casal Anna Murià. La particularitat és que està gestionat per famílies i està destinat a nens i nenes d'entre 0 i 6 anys. Ens n'informa des de Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
7: L'espai està autogestionat per voluntàries del mateix grup de mares feministes de Terrassa amb el suport de l'Ajuntament, AIUCOP i Petra Maternitats Feministes. La voluntat de les impulsores d'aquest refugi, però, seria que se n'acabés encarregant al mateix Ajuntament. La Beatriz Pérez és una de les mares impulsores d'aquest projecte.
8: Poder fer front a un projecte com el que nosaltres estem demanant, per nosaltres és feixuc, perquè això, tenim criatures, tenim feina, tenim cases. Llavors, que l'Ajuntament se'n faci càrrec és el que volem.
7: Les famílies que s'acostin a aquest refugi es trobaran amb un espai climatitzat i adaptat per als més petits. A més, també s'organitzen diverses activitats, des d'un grup setmanal de criança el dimarts a la tarda a un contacontes la setmana vinent.
0: Seguim parlant d'aquests refugis climàtics, en aquest cas el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que també n'és un d'aquests.
2: L'equipament posa a disposició del veïnat i dels visitants diversos espais d'accés lliure al Raval per protegir-se de les altes temperatures, com ara el pati de les dones, les zones de descans del vestíbul i l'espai familiar. A més, té programació gratuïta de tallers i projeccions destinada a les famílies.
9: A casa fa molta calor, venim a veure cinema en família i així passem el dissabte a la tarda.
10: A mi m'agrada perquè puc dibuixar, llegir, s'està millor i no fa tanta calor.
11: Aquest espai amb temes de tallers, d'una miqueta de manualitats, i bueno, trobo que és una bona opció.
12: Prefereixo que siguin espais de cultura que no et diguin vés al Cort Inglés a passar fred, saps?
2: La iniciativa arriba després que el refugi climàtic, aquí precisament en el ECCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, fos reconegut el 2025 amb el Premi al Millor Refugi Climàtic de Barcelona, ubicat en un edifici, en el marc dels Premis Agenda 2030 Barcelona Més Sostenible.
0: Seguim parlant de refugis climàtics. En aquest cas, el Voluntariat Ambiental i Social de Call de Tenes ha dedicat aquesta edició a construir-ne un de nou davant del cementiri.
2: Els voluntaris han valorat aquesta experiència.
12: Avui hem parlat amb els amics i no sé, com que abans fèiem el casal de sisè, ara ens toca aquest. Fer coses amb la gent gran i això, i ajudar-los. Jo hi havia gent que ja la coneixia, però hi havia gent que no l'havia vist. Tu, però divertit, també, això.
13: Igual.
14: Sí? Igual.
2: Aquest camp de treball té la particularitat que els joves d'entre 12 i 16 anys aprenen oficis tradicionals de la mà de persones adultes i sèniors del municipi.
0: Obrim plana política. El govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola durant la crisi migratòria a Ceuta.
2: Han actualitzat les xifres aquest matí, mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. Ens n'informa Norma Lebrero.
15: Ja dilluns 27 de juliol es va detectar l'inici d'una situació migratòria que el delegat del govern espanyol a Ceuta ha qualificat de molt complexa. Davant l'augment de les arribades es van reforçar els dispositius d'atenció i també els recursos destinats a garantir la seguretat ciutadana. Segons ha detallat, però, els esdeveniments de dijous, que el govern considera una violació de la integritat territorial, van obligar a canviar completament l'estratègia. L'Estat va activar nous recursos i ha desplegat 3.000 efectius addicionals amb l'objectiu de recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. Miguel Ángel Pérez Triano és delegat del govern espanyol a Ceuta.
16: El lunes 27 nos pronunciamos a través de un comunicado hablando de la necesidad de implementar de lo que era hasta el jueves una situación migratoria muy compleja. Las entradas crecían por mar y necesitábamos más recursos para atender a esas personas que llegaban y también para aumentar la seguridad ciudadana. Y se tomaron medidas.
15: Mentrestant, des de Brussel·les, el comissari europeu d'Afers Interiors i Migració, Magnus Barner, ha reiterat el suport de la Unió Europea a Espanya. En un missatge publicat a la xarxa X, ha assegurat que la protecció de les fronteres exteriors és una responsabilitat compartida i ha defensat una resposta decidida, ràpida i unitària, destacant que la solidaritat entre els estats membres és essencial. En aquest context, dimarts s'han citat els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la situació.
0: Parlem ja de successos. Una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
2: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons els Mossos. El detingut va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament en un centre especialitzat.
0: I més successos. 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú després d'estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes. En un accident no hi ha hagut cap supervivent.
2: Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, més de 7 italians integrants de dues famílies i una parella espanyola i una altra d'Alemanya, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes.
0: I encara més successos, perquè un home va resultar ferit de gravetat ahir després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona.
2: La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar.
0: I parlem ara de mobilitat. Amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Centre i Molins de Rei a la línia R4 i la mateixa estació de Martorell Central i Rubí, Can, Vall, Honrat a la línia R8 des d'avui i fins al proper 9 d'agost.
2: Renfe ofereix servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens.
0: Seguim amb més afectacions, en aquest cas a la capital. La Ronda de Dalt tindrà des de demà dilluns un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura de la Ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca.
2: D'acord amb el calendari previst, el carril quedarà tallat durant 3 setmanes, fins al 24 d'agost. Segons l'Ajuntament, la reducció d'un carril lent durant aquests 3 setmanes permetrà optimitzar el ritme de feina durant l'agost i minimitzar talls nocturns en el futur, ja que s'evitaran una bona part de les tasques d'implementació i desimplantació de l'obra. Concretament, es faran tasques relacionades amb les instal·lacions del futur túnel. La previsió és acabar la cobertura de la ronda a finals del 2027, amb la col·locació de les darreres peces del sostre.
0: I encara més obres a Barcelona, en aquest cas a l'Avinguda Meridiana, que continuen aquest estiu amb la pavimentació dels carrils de circulació, tot aprofitant la reducció de trànsit, precisament, durant aquest mes d'agost.
2: La pavimentació afecta el tram de la Meridiana entre el carrer de Felip II i el passeig de Fabra i Puig, que es troba en obres de remodelació integral des de la primavera del 2025. Els treballs han començat aquest dissabte a l'altura del passeig de Fabra i Puig en sentit entrada i avançaran en direcció al carrer de Felip II. A partir del 8 d'agost, els treballs es traslladaran a la calçada en sentit sortida de la ciutat. Pel que fa a les afectacions en la mobilitat, els treballs afectaran especialment els busos interurbans que tenen parada a l'avinguda. D'aquesta manera, les línies afectades efectuaran la parada final a Fabra i Puig, mentre que per la Meridiana els busos només hi circularan de pas.
0: Anem amb notícies d'àmbit local. Una trucada de l'escola i una situació límit van ser el punt de partida d'un projecte que ara aspira a millorar la seguretat de milers d'infants.
2: La santcugatenca Pilar Moreno, infermera i mare d'un nen amb al·lèrgies alimentàries, ha creat Erix, una pulsera pensada per facilitar la resposta en casos d'anafilaxi, una reacció al·lèrgica greu que pot posar en risc la vida. Aquest projecte ha fet recentment un pas més en la seva trajectòria. Ens ho explica des de Cugat Mèdia, la Sara Bella.
13: La pulsera Erix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, ja està disponible a totes les farmàcies de l'estat espanyol. El preu orientatiu és d'entre 15 i 18 euros i ja s'han produït les primeres 5.000 unitats. Sentim Pilar Moreno.
14: Des del 22 de juny ja estan a la venda les farmàcies i també a través d'una web de la distribuïdora farmacèutica. Es ven a totes les farmàcies del país, de tota Espanya, i ja estan bé. I després també a la web, és una web que es diu Dietètica Central.
13: Les pulseres Erix incorporen un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu sobre com administrar l'autoinjector d'adrenalina en cas d'emergència. N'hi ha dues versions, de color verd i blau, en funció del model d'autoinjector que utilitza cada infant. L'objectiu és clar, reduir el temps de reacció davant d'una emergència.
0: I parlem ara també de memòria històrica. El Museu Termàlia de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, ha posat en marxa una nova ruta pels espais emblemàtics de la Guerra Civil al municipi.
2: Una iniciativa que té com a objectiu explicar com es va viure el conflicte bèl·lic entre la ciutadania. A través del web Visiteu Caldes o amb els codis QR, els usuaris podran aprendre què va succeir en els 11 indrets que inclou el recorregut. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
17: El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa que s'ha posat en marxa coincidint amb els 90 anys de l'inici del conflicte bèl·lic. La ruta passa per 11 espais emblemàtics que van tenir un paper important durant la guerra. Les autores de la ruta són dues exprofessores de l'Institut Manolo Hugué de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida del municipi durant la Guerra Civil. Així ho explica la directora del Museu Termàlia de Caldes, Ana Montlleó.
18: És un tema del que li costa molt parlar i que hi ha una ferida encara molt oberta. I ens semblava que era una bona opció tant per poder ofertar als calderins o per poder ofertar a la gent que ens visiti i tingui ganes de conèixer què va passar a Caldes en aquest període.
17: Alguns dels edificis que inclou la ruta són el casino, l'església de Santa Maria, la plaça de l'Àngel, el centre democràtic i progressista, els balnearis o la Vallesana, entre d'altres. L'objectiu de la proposta oberta a calderins i a turistes és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes. Aquesta nova proposta està finançada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa de Memòria Democràtica.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Festival Terra Mar de Sitges, que va viure ahir una de les nits més esperades de la seva novena edició, amb el retorn de Sergio Dalma, que va omplir l'auditori en totes les localitats exaurides.

0: L'artista català va presentar Ritorno a Via d'Alma, un espectacle que recupera l'univers musical italià que ha marcat una part destacada de la seva trajectòria i que combina amb els grans èxits del seu repertori. 15 anys després de la publicació del primer Via d'Alma, el cantant torna a aquest projecte amb el seu 23è treball discogràfic. Si els anteriors àlbums estaven centrats en els grans clàssics italians, aquesta nova proposta amplia el repertori amb cançons de diferents generacions que també van esdevenir molt populars entre el públic català i espanyol.
1: I seguim parlant de festivals, en aquest cas el Dansaneu, que celebra avui l'última jornada de la seva 35a edició després de 10 dies de programació i una quarantena de concerts i espectacles que han omplert els diferents racons de les Valls d'Àneu.
0: Ahir va ser el torn de l'Elèctrica Dharma, que va haver de portar el seu espectacle, la Dharma, a un pam, dins d'una església per la previsió de pluja que amenaçava el municipi d'Espot. Ens ho explica des de Lleida Televisió el Ricard Gómez.
2: La previsió de pluja ha fet canviar els plans de l'últim cap de setmana de programació del Festival Dansaneu. Un dels caps de cartell, Elèctrica Dharma, ha canviat la seva ubicació i ha realitzat aquest dissabte la seva actuació dins de l'església de Santa Llogaia, a Espot, un concert acústic on no han faltat alguns dels temes principals de la banda. Un Dansaneu que entrarà a partir de l'any vinent en una nova etapa després que el Consell Cultural de les Valls d'Àneu renunciï, després de 12 anys, a tornar-lo a organitzar. La directora del festival, Ruth Martínez, justifica la decisió dient que el Dansaneu s'ha fet massa gran perquè el sostingui una entitat sense ànim de lucre.
3: El festival ha crescut molt i necessita una estructura més gran, una governança diferent que una entitat sense ànim no pot garantir. Llavors, realment, jo crec que s'ha evidenciat que el territori vol el festival. Les institucions estan per donar resposta, no, en aquesta voluntat de que hi hagi continuïtat, de portar la cultura en aquests espais pirinencs, de garantir els drets culturals de la ciutadania, singularment anauenca, però també de la molta gent que ens visita.
2: El festival encara avui l'última nit amb l'espectacle de Cloenda de la companyia La Venidera i un concert a càrrec de la banda Obeses.
1: I també parlem de castells, perquè els castellers de Vilafranca i la plaça de Vilanova, Tell de Déu, el primer de l'any, la colossal construcció va encapçalar una actuació sensacional dels Verds, que tot seguit van desplegar part del seu gran ventall per acabar signant un pòquer extraordinari.
0: L'èxit també es va escampar entre la resta de colles de la Diada, que també van sortir de plaça signant la seva millor actuació de la temporada. Doble gamma extra de la Jove de Tarragona, amb l'estrena inclosa del Pilar de 8 i clàssiques de 8 dels Nens del Vendrell i dels anfitrions, els Bordegassos de Vilanova.
1: Són les 2:22, anem a parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem avui parlant de ciclisme. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida a la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc, que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
0: Les corredores han sortit fa pocs minuts d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda. Ahir Blasi va acabar en 12a posició a 8 segons de la guanyadora de l'etapa, la neerlandesa Lorena Vives. L'altra catalana, Mireia Benito, ho va fer a 2:24.
1: Canviem d'esport. En natació artística, l'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer i Mireia Hernández ha obtingut la segona millor puntuació a la preliminar del lliure per equips aquest matí als europeus de París.
0: La final es disputarà dilluns a la tarda. També demà la barcelonina Iris Tió buscarà un nou metall en la final de solo lliure, després de sumar dues medalles de plata aquest dissabte. Primer el duet mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanca Lilou Lluís.

0: Ens anem al futbol, en aquest cas femení. Comencem amb els amistosos de pretemporada. La Lliga F, el Badalona Women va perdre per 1-2 amb el Montpeller en un partit jugat a Peralada. La crònica del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
1: El Badalona Women va perdre el seu primer partit de pretemporada per 1-2 contra el Montpeller. L'equip francès va marcar els dos gols a la primera meitat, mentre Paula Sánchez va anotar la diana del conjunt badaloní al minut 88. Al minut 32, després que Maria Valenzuela sortís de la seva àrea, Natàlia va xutar des de lluny per posar l'1-0 al marcador. Abans que s'acabés la primera part, Fontaine va convertir un penal provocat per Cristina Acubedo. A la segona part, l'equip badaloní va dominar més el partit. No obstant, només es va poder anotar un gol al minut 88, obra de Paula Sánchez. Escoltem el tècnic Marc Ballester i les seves sensacions sobre aquest primer partit.
2: Que tant a la primera com a la segona part hem tingut coses que, amb les que ens quedem i coses que ja hem començat a treballar, que s'han començat a donar, i altres que, evidentment, doncs, un, per falta de treball, i dos, doncs, per també aquesta falta d'entesa entre jugadores noves, jugadores que porten temps, doncs, que hem d'anar corregint, però bueno, tenim molt de temps fins al primer partit de Lliga.
1: Els propers partits del Badalona Women es jugaran a Salou els dies 6 i 7 d'agost. El rival seran el Bristol City i el Villarreal.
0: Més amistosos en aquest cas de futbol masculí. Unió Esportiva Olot i Nàstic van empatar a un en l'amistós solidari disputat ahir al vespre en benefici de Càritas Garrotxa. A la crònica d'aquest partit des d'Olot Televisió, Francesc Fernández.
3: El conjunt de Roger Vidal va sortir reforçat del partit davant el Nàstic de Tarragona, empatant a un gràcies a un gol de Mario Rodríguez a la primera part, que va ser contrarrestat pel de Joan Proens al segon temps. L'equip visitant va ser dominador durant gran part del partit, però la solidesa defensiva i la gran actuació de Jordi Saucedo van evitar que el partit es decantés cap al bàndol visitant. El tècnic de l'Olot, Roger Vidal, destaca la importància de no perdre aquests partits i sortir en sensacions positives en un partit que va anar de menys a més pels interessos olotins.
4: Hem pogut fer dos equips a la primera i a la segona part, s'han vist coses diferents. A la primera part hem patit més, a la segona hem estat més ordenats defensivament, ho hem tingut més clar, i sobretot amb joc.
3: L'Olot jugarà el seu pròxim amistós diumenge que ve a les 9 de la nit, davant l'acabat d'ascendir a segona divisió Centre d'Esport Sabadell.
0: I aquest dilluns comença el municipal del Guinardó la 40a edició del Torneig d'Històrics del Futbol Català.
5: El duel entre l'Hospitalet, vigent campió, i el Sants obrirà foc al grup 1 amb el Reus de Segona Federació a l'espera per al segon i tercer partit. L'edició femenina del torneig es farà del 3 al 6 de setembre.
0: Doncs fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Els satèl·lits petits de Júpiter. Actualment coneixem 79 satèl·lits de Júpiter, els 4 principals o galinians, i 75 satèl·lits molt més petits. Dels 75 satèl·lits petits, 4 són regulars i la resta irregulars. Els 4 regulars són els més interiors, tenen òrbites directes, es mouen en el mateix sentit que els satèl·lits grans, quasi circulars i no gaire inclinades respecte del pla equatorial de Júpiter. S'anomenen Metis, Adrastae, Amaltea i Tebe. Són font de la pols que construeixen els seus anells. Els satèl·lits irregulars estan molt més lluny del planeta que els 4 satèl·lits galineans. Les seves òrbites són directes o retrògrades, tenen inclinacions elevades i grans excentricitats. Aquestes llunes probablement van ser capturades per Júpiter i algunes d'elles encara no tenen un nom oficial. S'han dividit per famílies segons les seves òrbites. Les famílies són Temisto, és una sola lluna i és la lluna regular més interior amb òrbita directa. El grup Himàlia, es tracta d'un grup de 7 satèl·lits, on destaca Himàlia, Leda, Listea i Elara, també tenen òrbites directes. Carpo, que és una altra lluna solitària i d'òrbita directa, S/2016J2 és una altra lluna solitària i directa. El grup Karma és un grup de 19 satèl·lits de moviment retrògrad. És molt homogeni pel que fa al seu color vermell pàl·lid i es creu que s'originà del trencament d'un asteroide troià. El grup Ranquer és un altre grup de moviment retrògrad. Conté 21 satèl·lits, la majoria dels quals apareixen grisos. Es creu que s'haurien format a partir del trencament d'un asteroide capturat. I el grup de Pacifae és un altre grup dispers de 21 satèl·lits. Els seus colors varien significativament del vermell al gris.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Cinc mitjans aeris dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
3: A més, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis, avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que, per cert, pot acabar passant factura al nostre organisme.
3: Precisament anem a conèixer la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? A primeres hores del matí d'aquest diumenge teníem unes temperatures ja prou elevades a bona part de la costa catalana, concretament a la Costa Daurada i també al Delta de l'Ebre. Les mínimes no han baixat dels 24 a 25 graus i, per tant, una altra nit de mal dormir. En general, les mínimes de tota la costa han estat elevades després d'un matí que ha estat molt assolellat. Sí que és cert que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre aquests núvols que ens hem despertat els han costat més de trencar-se. A aquestes hores del migdia les temperatures són les principals protagonistes i és que es tornen a ser elevades amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa i esperem assolir els 40 graus a punts del nord del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. Pendents també de les precipitacions que tindran lloc de cara a aquestes properes hores al Pirineu més occidental, no descartant també que puguin afectar el Pirineu oriental i que puguin anar acompanyades de tempesta i descargar amb molta intensitat. Demà, dilluns, ambient molt més tranquil al matí i ruixats seran molt més extensos de cara a la tarda. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola a la crisi migratòria de Ceuta.
3: Han actualitzat xifres aquest matí, mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar el tema migratori.
1: I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
3: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics.
1: I en els esports, la ciclista Paula Blasi ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França amb el mallot blanc, que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
3: Les corredores han sortit fa pocs minuts d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Cinc mitjans aeris dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
3: El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també segueix actiu.
1: La verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d'aigua ni fer-hi tasques manuals, és a dir, que no es poden desplegar els bombers a peu i, per tant, cal contenir l'incendi amb mitjans únicament aeris. Durant la nit s'ha estat revisant el perímetre i sobrevolant la zona amb drons.
3: De moment, les flames no han superat els eixos de contenció planificats per evitar, entre d'altres, que entri al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En tot cas, des del cos avancen que probablement l'incendi es mantindrà actiu dies a causa de la complexitat de les tasques d'extinció.
1: I per la seva banda, el cos d'agents rurals manté actiu el pla Alfa per risc d'incendis precisament avui, amb una cinquantena de municipis al nivell màxim de risc. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central.
3: A més, hi ha 220 municipis catalans més en nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques catalanes. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu i Aidatà.
1: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que pot acabar passant factura al nostre organisme.
3: Els professionals sanitaris ens donen un seguit de consells per afrontar la calor i què fer en cas de patir un cop de calor. Ens n'informa Carme de Fez.
4: Els professionals sanitaris insisteixen que la millor manera de prevenir els efectes de la calor és evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i mantenir una bona hidratació. Recorden, a més, que cal extremar les precaucions amb els col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys, els infants menors de 4 i els pacients amb malalties cròniques. Clara Olmo és infermera pediàtrica del CAP de Sant Andreu de la Barca.
6: Primer de tot, evitar les hores de sol. Hem d'evitar sortir de casa a partir de les 11 del matí fins a les 5-6 de la tarda. D'acord? Si sortim a aquelles hores, hem d'intentar anar per l'ombra. Hem d'intentar dur un barret, portar roba clareta, de cotó, transpirable. Però el més important és hidratar-nos correctament. L'ideal per hidratar-nos és l'aigua. Les begudes ensucrades i segons quins reposadors d'electrolits poden anar bé de forma puntual, però el que necessitem és aigua en el nostre cos.
4: Una hidratació insuficient pot derivar en un cop de calor, una situació que requereix una actuació ràpida. Cristina Forgas, infermera del CAP Bajamar de Vilanova i la Geltrú, explica quins són els primers passos que cal seguir davant d'aquesta emergència.
7: La pell ja no sua, està vermella, molt calenta, però ja no hi ha suor, això és una cosa estranya. Si veiem símptomes d'aquest tipus, això ens ha d'alertar que aquella persona realment està fent un cop de calor i que és una urgència mèdica. Trucar al 061, agafar aquesta persona, treure-la de la font de calor, si està al carrer, en un lloc on està tocant el sol, posar-la davant d'un ventilador, refredar-la amb aigua, mai donar-li líquids, perquè, com hem dit, si poden haver-hi símptomes com les nàusees o els vòmits, el fet d'haver pres líquids aquesta persona li podria comprometre la salut. Si aquesta persona perd el coneixement, l'hem de posar de costat, i si la persona para de respirar, iniciar les maniobres de ressuscitació.
4: En el darrer episodi d'altes temperatures, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre una quarantena de persones per incidències relacionades amb la calor.
1: Seguim parlant d'aquesta calor extrema, en aquest cas, perquè ha tornat a provocar importants pèrdues al sector del musclo. La mortalitat es va avançar al juny i el portaveu de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Gerardo Bonet, explica que els productors s'adapten com poden a aquest nou context climàtic.
8: Estem intentant fer la campanya més curta, intentar començar més pronta, però clar, a la començar més pronta també estem limitats, que el que mana és la qualitat del múscul. No pots començar quan vols tu, sinó que quan el múscul està bé per poder-lo treballar. I estem en este condicionant. Enguany ja van a començar pràcticament a primers d'abril, però doncs així, pues, abans acabaven, jo fa l'any 2010 van acabar el 24 de setembre, enguany vaig acabar el 8 de juliol, perquè veies la diferència que hi ha. O sigui, ja estem fent tot el possible per part nostra.
3: De mitjana, les pèrdues s'eleven al 20%, uns 500.000 quilos, però hi ha productors que han patit pèrdues de fins al 80% de la collita. El canvi climàtic fa anys que impacta en el sector, que tot i avançar i escurçar la campanya, ha passat de produir més de 4 milions de quilos de musclo a recollir-ne només 2,5 milions. A més, són ja 3 de 4 campanyes en què la cria se'ls mor en un mar reescalfat i l'han de comprar a altres països amb el sobrecost de producció que això suposa.
1: I d'altra banda, després d'uns mesos en funcionament, Ogassa, al Ripollès, ha inaugurat oficialment la seva nova estació meteorològica.
3: Un equipament de gran rellevància, ja que, segons els experts, serà una eina clau per estudiar els efectes del canvi climàtic, especialment aquest augment de les temperatures. A més, la seva ubicació també destaca perquè el municipi es troba dins de la zona amb més dies de tempesta per any de tot Catalunya. Ens n'informa des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
9: El municipi d'Ogassa ja disposa de la seva pròpia estació meteorològica, un projecte que neix gràcies a la col·laboració conjunta entre el meteoròleg Eloi Codormí, l'Ajuntament d'Ogassa i Meteoguilleries. Aquest equipament permetrà mesurar les dades de temperatura, la humitat o la precipitació acumulada al municipi. Escolteu el director de Meteoguilleries, Lluís Solanes.
10: Partint d'informació en temps real, per generar també una base de dades històrica que permet en el futur fer treballs de recerca i d'investigació,
11: investigació i saber quin clima tens, això és molt important. I aleshores també, sobretot per aquest aspecte de que la informació meteorològica cada dia és més important i més rellevant.
9: Més enllà de registrar les dades del dia a dia, la nova estació serà una eina de gran utilitat per analitzar els efectes del canvi climàtic, ja que aquesta informació permetrà estudiar l'evolució dels diferents fenòmens. Així ho explica Eloi Codormí.
12: Un temps que el clima està canviant de manera molt ràpida, que estem tenint cada vegada més fenòmens extrems, mesurar aquests fenòmens serà la millor manera de decidir en un futur si necessitem noves instal·lacions, si hem de fer gestió forestal, i també tenim unes dades que ens ajudaran a prendre millor aquestes decisions. Per tant, jo crec que és molt, molt positiu.
9: El municipi també disposa d'una càmera que facilitarà el seguiment, per exemple, de la cota dels núvols i també de la cota de neu.
1: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola durant la crisi migratòria a Ceuta.
3: Han actualitzat les xifres aquest matí mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. Ens n'informa Norma Lebrero.
13: Ja dilluns 27 de juliol es va detectar l'inici d'una situació migratòria que el delegat del govern espanyol a Ceuta ha qualificat de molt complexa. Davant l'augment de les arribades es van reforçar els dispositius d'atenció i també els recursos destinats a garantir la seguretat ciutadana. Segons ha detallat, però, els esdeveniments de dijous, que el govern considera una violació de la integritat territorial, van obligar a canviar completament l'estratègia. L'Estat va activar nous recursos i ha desplegat 3.000 efectius addicionals amb l'objectiu de recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. Miguel Ángel Pérez Triano és delegat del govern espanyol a Ceuta.
14: El lunes 27 nos pronunciamos a través de un comunicado hablando de la necesidad de implementar de lo que era hasta el jueves una situación migratoria muy compleja. Las entradas crecían por mar y necesitábamos más recursos para atender a esas personas que llegaban y también para aumentar la seguridad ciudadana. Y se tomaron medidas.
13: Mentrestant, des de Brussel·les, el comissari europeu d'Afers Interiors i Migració, Magnus Barner, ha reiterat el suport de la Unió Europea a Espanya. En un missatge publicat a la xarxa X, ha assegurat que la protecció de les fronteres exteriors és una responsabilitat compartida i ha defensat una resposta decidida, ràpida i unitària, destacant que la solidaritat entre els estats membres és essencial. En aquest context, dimarts s'han citat els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la situació.
1: Parlem ara de successos. Una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
3: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altes accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons informen els Mossos. El detingut va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament a un centre especialitzat.
1: I més successos, perquè 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes, en un accident on no hi ha hagut cap supervivent.
3: Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més de 7 italians, integrants de dues famílies i una parella alemanya i la citada parella espanyola, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes.
1: I encara més successos, un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona.
3: La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra van rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià del Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar.

0: durant les primeres setmanes del postpart són claus per prevenir dificultats i aconseguir la lactància desitjada. Mentre que per al nadó la lactància materna és un procés instintiu perquè neix amb el reflex de succió, a la mare ningú no li ha ensenyat a donar el pit. Dolor, dubtes, clivelles o la sensació de no estar fent les coses bé són algunes de les dificultats amb què es troben moltes dones després de donar llum. La infermera i assessora certificada de lactància, Anna Vela, destaca la solitud amb què sovint les dones viuen el postpart.
1: Les dones doncs, estem molt soles, perquè del part de l'embaràs és com que tothom en parla, tothom té aquella necessitat d'aprendre a parir. Però de la lactància, després, no, quan et donen el teu nadó i estàs allà, no, en aquella habitació sola, què passa?
0: La professional afirma que encara queda camí per recórrer, perquè totes les mares rebin el suport que necessiten. Vela reclama que els hospitals incorporin consultores acreditades en lactància i més professionals especialitzades.
2: I parlem ara de comerç local, en aquest cas a la demarcació de Tarragona. Els comerços tarragonins tanquen el primer tram de les rebaixes d'estiu que asseguren ha estat productiu.
3: A més, uns 600 establiments de la ciutat han actuat com a refugi climàtic, un fet que els ha donat visibilitat de cara als potencials compradors. Ens dona tots els detalls des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: La presidenta de Pimec Comerç Tarragona, Estefania García, ha explicat a Tarragona Ràdio que el fet d'haver impulsat una mesura per ajudar la gent a aixoplugar-se de les altes temperatures s'ha acabat convertint en un plus per la promoció de les vendes aquest estiu als comerços de la ciutat. Tot plegat ha afavorit les vendes en una campanya de rebaixes on els hàbits han canviat, segons admeten els comerciants. La gent ja no espera el període de descomptes perquè n'hi ha al llarg de l'any.
5: Les rebaixes aquest any ha sigut molt productives. La veritat és que els estocs i el que s'està tenint ara mateix és tot sortida i la veritat que és molt positiu de poder tenir tant les rebaixes com un valor afegit d'un refugi climàtic i fer aquesta sinergia, no? i aquesta voluntat de donar el servei a l'usuari final.
4: 600 establiments de la ciutat s'han adherit a la campanya de refugis climàtics que ha buscat reforçar el paper del petit comerç i apropar-lo a ciutadans i turistes.
2: Obrim el bloc cultural i comencem parlant de música. Miqui Núñez va oferir un concert ple d'energia i bon ambient al Festival Cap Roig en una actuació marcada per la proximitat amb el públic i un repertori que va combinar alguns dels seus grans èxits amb temes més recents.

0: Amb les entrades exaurides, l'artista va demostrar una vegada més la seva capacitat per connectar amb els assistents gràcies a la seva espontaneïtat i al seu estil fresc i optimista. La vetllada va estar marcada per un ambient festiu amb el públic cantant i gaudint, de principi a fi, d'un espectacle dinàmic i emotiu en un dels escenaris més emblemàtics de l'estiu.
1: Marxem ara al Dansaneu, que celebra avui l'última jornada de la 35a edició després de 10 dies de programació i una quarantena de concerts i espectacles que han omplert els diferents racons de les Valls d'Àneu.
0: Ahir va ser el torn de l'Elèctrica Dharma, que va haver de traslladar el seu espectacle, la Dharma a un pam, a dins d'una església per la previsió de pluja que amenaçava el municipi d'Espot. Ens ho explica des de Lleida Televisió el Ricard Gómez.
2: La previsió de pluja ha fet canviar els plans de l'últim cap de setmana de programació del Festival Dansaneu. Un dels caps de cartell, Elèctrica Dharma, ha canviat la seva ubicació i ha realitzat aquest dissabte la seva actuació dins de l'església de Santa Llogaia, Espot, un concert acústic on no han faltat alguns dels temes principals de la banda. Un Dansaneu que entrarà a partir de l'any vinent en una nova etapa després que el Consell Cultural de les Valls d'Àneu renunciï, després de 12 anys, a tornar-lo a organitzar. La directora del festival, Ruth Martínez, justifica la decisió dient que el Dansaneu s'ha fet massa gran perquè el sostingui una entitat sense ànim de lucre.
3: El festival ha crescut molt i necessita una estructura més gran, una governança diferent que una entitat sense ànim de lucre no pot garantir. Llavors, realment, jo crec que s'ha evidenciat que el territori vol el festival. Les institucions estan per donar resposta, no, en aquesta voluntat de que hi hagi continuïtat, de portar la cultura en aquests espais pirinencs, de garantir els drets culturals de la ciutadania, singularment anauenca, però també de la molta gent que ens visita.

0: El festival encara avui l'última nit amb l'espectacle de cloenda de la companyia La Venidera i un concert a càrrec de la banda Obeses.
1: Són les 2:49 minuts, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de ciclisme. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
3: Les corredores han sortit ja farà una mitja hora d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda. Ahir Blasi va acabar en 12a posició, a 8 segons de la guanyadora de l'etapa, la neerlandesa Lorena Vives. L'altra catalana, Mireia Benito, ho va fer a 2 minuts i 24 segons.
1: Parlem també de natació artística. L'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer i Mireia Hernández ha obtingut la segona millor puntuació a la preliminar del lliure per equips aquest matí als europeus de natació de París.
3: La final es disputarà demà dilluns a la tarda. També demà la barcelonina Iris Tió buscarà un nou metall a la final de solo lliure després de sumar dues medalles de plata ahir dissabte, primer en el duel mix lliure amb el rubinenc Denis González i després del duet lliure amb la de Perpinyà, Lilu Lluís.
1: Parlem ja de futbol, amistosos de pretemporada aquest dissabte. Empat de l'Espanyol, en aquest cas a 3 gols davant del Middlesbrough, en el que és el segon partit dels blanquiblaus de la seva gira per Anglaterra.
3: Els gols de l'equip blanquiblau els va fer Marcos Fernández, Dolan i Javi.
1: També va jugar el Girona, en aquest cas que va perdre per 1-4 davant l'Arsenal al trofeu Costa Brava, també en un partit disputat ahir a Montilivi.
3: El gol dels gironins va ser obra d'Arnau.
1: I també a la segona divisió, el Sabadell i l'Andorra van empatar a 0 en l'amistós disputat al CAR de Sant Cugat. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: Empat sense gols en l'amistós de pretemporada disputat entre el Centre d'Esports Sabadell i l'Andorra, dos equips que enguany es retrobaran a la Lliga Hypermotion. Un partit disputat al CAR de Sant Cugat a porta tancada i que va tenir molt poques ocasions. Això sí, molta intensitat, molta competitivitat i fins i tot alguna picabaralla entre dos equips que van voler buscar la victòria i es van prendre l'enfrontament seriosament. És el que destacava precisament el tècnic arlequinat Ferran Costa.
5: Crec que és un partit que ens serveix en la nostra preparació, que ens suma. Hem de ser conscients doncs, de que tenim un repte molt gran per endavant, de que encara ens queda molt per fer, tant a nivell de plantilla com a nivell de preparació, i el que hem de garantir és poder ser competitius per tindre aquest temps en la competició, d'anar consolidant coses, d'anar trobant la nostra millor versió.
4: El pròxim compromís del Centre d'Esports serà contra un altre rival de segona divisió, el Girona, el pròxim divendres.
1: Més amistosos, Unió Esportiva Olot i Nàstic de Tarragona van empatar un en l'amistós solidari disputat ahir al vespre en benefici de Càritas Garrotxa.
3: Roger Vidal, entrenador de l'Olot, creu que l'equip ha sortit reforçat.
6: Hem pogut fer dos equips a la primera i a la segona part, s'han vist coses diferents. En la primera part hem patit més, a la segona hem estat més ordenats defensivament, ho hem tingut més clar, i sobretot amb joc, no? La primera part sí que ens ha atacat molt el Nàstic, però venia perquè l'Olot no era capaç de ser protagonista en bola o de fer durar les jugades.
1: Per la seva banda, el Sant Andreu va empatar a un gol contra l'Espanyol B a la Dani Hark en el segon test de la pretemporada. El Reus Redis, en aquest cas, també va empatar a 0 davant el Manresa. Precisament la crònica del partit dels reusencs des de la nova ràdio Aleix Pérez.
7: Empat sense gols en el primer partit de l'Eira d'Idual va cara al capdavant del Reus Futbol Club Redis. L'entrenador Logi Negra ha posat per alinear dos onzes diferents a cada part amb la voluntat de donar minuts a tots els integrants de la plantilla. Durant la primera part, el més destacat ha estat una centrada amb Marfè que ha refusat la defensa visitant. Ja a la segona, el protagonisme ha estat per Miquel Ustrell que ha disposat de fins a tres ocasions per anotar gol, però bé per fora de joc o per centímetres, el marcador no s'ha mogut. Escoltem a Edu Albacar.
8: Crec que el jugador se ho ha donat tot, hi ha molta calor, fent dos onzes, mesclat molts jugadors, inclús jugadors han jugat fora de la seva posició, i en línies generals estic molt content del rendiment de l'equip.
7: Els reusencs disputaran aquest dilluns la fase de grups del torneig històric en el qual s'enfrontaran amb l'Hospitalet i els Sants.
1: Més partits, el Barça B rep avui el Tona a les 6 de la tarda a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
3: Un partit que podreu seguir per la xarxa Més.
1: I per la seva banda, l'Escala va superar per 3-1 el Badalona al Municipal Nou Miramar. La crònica d'aquest partit des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
9: Primera victòria de la pretemporada del Futbol Club L'Escala per 3-1 contra el Badalona. Els badalonins, però, van trencar l'empat a 0 inicial amb el gol de Josué Rodríguez, però els locals van capgirar el resultat amb els encerts de Marc Sunyer, Musa i Andy López. Són declaracions de l'escalà en Guillem Falgueres quan falta pràcticament un mes pel debut a la Lliga.
10: Molt dura, molt dura. Jo ara serà el tercer any que competeixo aquesta categoria. El primer any hi havia equips com el Reus, però aquest any i l'any passat no es queden enrere amb equips com avui mateix el Badalona, que són projectes molt grans, de ciutats grans, amb afició. L'Hospitalet també és un gran projecte, Vilanova i la Geltrú.
9: Aquest ha estat el segon partit amistós de l'Escala i també del Badalona, dos equips que coincidiran a la Lliga de la Tercera Federació.
1: També amistosos de futbol femení, el Badalona avui va perdre per 1-2 amb el Montpellier francès en un partit jugat a Peralada.
3: El gol del Badalona Women el va fer Paula Sánchez en el minut 88. La jugadora Lauri valorava la lluita de l'equip davant un marcador advers.
11: Creo que va a ser un equipo que se recomponga ante todo. Íbamos perdiendo 0-2, pero el equipo no ha dejado de competir y creo que es una de las cosas que vamos a hacer durante todo el año. Creo que esa garra y esa competitividad se ve en cada entrenamiento y eso es muy positivo y a seguir creciendo como equipo y no bajar los brazos en ningún momento.
1: I també tenim bàsquet. El Manresa ha anunciat el 12è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'ala pivot nord-americà Tymy Allen.
3: El jugador de 26 anys i 1,98 m d'alçada arriba procedent del PAOK grec.
1: I acabem amb la selecció catalana d'hoquei herba, que va perdre per 2-8 contra la Xina ahir dissabte en el segon dels amistosos que juguen aquests dies a Terrassa.
3: El primer va acabar amb victòria catalana per 2-0.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un molt bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició 2039 del Club del Country, el primer d'una sèrie de programes que són bàsicament els nostres programes d'estiu. Són programes en els quals escoltem música diversa, artistes diversos, en el que ens interessa és tenir una hora de música a través del nostre espai. Hem començat amb aquesta cançó. Avui escoltàvem a Mike Flores, l'intèrpret que ens conduïa a aquesta cançó, un senzill publicat el mes de juny de 2026 anomenat Long Way from Mississippi. Hem començat amb ell, però continuarem amb gent fantàstica. El primer d'ells, Blake Shelton, des del juliol del 2012, tot recordant una cançó fantàstica que es deia Over. Així sona el Club del Country.

És el country més modern, més contemporani, el que ens aportava en Blake Shelton, un artista fabulós que va debutar amb aquell 2001 amb la cançó Austin i que ara escoltàvem amb aquest Over, que ens ha acompanyat des del 2012. I ara finalitzava aquesta cançó d'un dels artistes del moment de la música country d'avui en dia, és en Morgan Wallen, però reculàvem fins al 2018 amb els seus començaments amb el tema If I Know Me del disc del mateix nom. Així escoltàvem música a través del Club del Country i així seguirem ara mateix en dues grans veus del món de la música. Què dic dues? Possiblement tres. Billy Joe Shaver, en primer terme, amb el seu tema anomenat Honey Bee, ens acompanyarà una de les grans cançons d'aquest cantant de Corsicana de Texas que ens va deixar el 2020 des de l'Unshaven, una cançó en directe amb la seva actuació a l'Smith Old Bar. I després escoltarem també a Tammy Wynette. La recordarem amb un tema enregistrat el 22 de març de l'any 68. Va ser una cançó produïda per en Billy Sherrill i que va ser tot una excel·lent cançó que va pertanyar a l'àlbum T-Force amb aquell gran èxit el 1968. Tammy Wynette amb Yesterday.

recordat amb el nostre disc, amb el nostre àlbum, amb la nostra música del Club del Country, a Tammy Wynette, amb aquella espectacular versió dels Beatles, del tema dels Beatles, el seu Yesterday, interpretat d'una manera esplèndida. Charlie Sutton ens ha portat ara mateix aquest tema, l'artista establert a Boise, a Idaho, tot i que arribava des del Pacífic Nord-Oest dels Estats Units, on és un cantautor i músic independent que combina a la perfecció el folk, el blues i el country, que treballa en solitari, però també amb la seva banda Charlie and the Changelings. Ens aportava aquesta cançó que acabem d'escoltar, Hike Desert, una cançó que ens arribava des del Primitive Songs for Modern Times, un disc publicat l'any 2020. I ara fem una aturada per escoltar Bon Bluegrass, a càrrec de la formació Bluegrass Kingsmen, disc llarga durada publicat el 1979 de Bluegrass Kingsmen amb Aunt Dina's Quilting Party.

Així hem recordat aquesta formació. Ens falta escoltar una cançó més de Bluegrass Kingsmen amb el seu àlbum que vam publicar el 1979 sota el seu propi nom, una llarga durada en 13 peces que ens portava aquesta formació. My Grand Dad era el tema que l'obria amb aquesta banda i el disc publicat per un segell discogràfic anomenat All Homestead, Shelby Jewell, James Cole, Evie Jewell, Danny Anderson i Billy Barker formaven aquest quintet que ens acompanyen. De fet, és una reconeguda banda de música tradicional bluegrass originària del sud-est de Virgínia, fundada l'any 1971 pels germans Shelby i Evie Jewell. Els hem escoltat amb aquestes cançons, però encara n'hi ha més, perquè al llarg dels seus 50 anys d'història ens poden portar peces com aquesta Heading for the Mountains, els Bluegrass Kingsmen.

Així hem escoltat Bluegrass de l'autèntic des de fa 50 anys enrere en la música d'aquesta banda esplèndida de Bluegrass, Kingsmen. I així recordarem el rei, l'Elvis Presley, amb un doble àlbum amb multitud de versions i de temes de les seves habituals cançons, algunes de les quals es troben en diferents tomes alternatives en diferents ocasions al llarg del doble disc publicat l'any 2008 i que portava el nom de Elvis Sings Memphis, Tennessee, com per exemple aquest fabulós It Hurts Me.

llarg dels anys he rebut molta música de cantants, artistes independents que han arribat, han passat i els hem oblidat, com per exemple Cathy Rhodes, que fa uns anys ens obsequiava amb aquesta magnífica versió que gent com Stan Cox, amb el Davis, Ain't Hay també havien interpretat amb el seu moment, la cançó Somebody's Angel. Seguim recordant, seguim portant-vos bona música i ara mateix una d'aquelles formacions d'uns dels anys magnífics en el món de la música country ens acompanyaran. Eren els meravellosos Restless Hearts, en aquest cas, però, des del seu àlbum de grans èxits publicat el 1998, Dark Rock Won't Roll.

Scar va ser una banda magnífica de l'etapa daurada també del món de la música country i de les bandes, amb seu a Nashville, Tennessee, amb Larry Stewart, després també excel·lent artista en solitari, amb John Dietrich, Paul Gregg, Dave Innes i Greg Jennings. De fet, aquests van ser els que van durar més. La banda va començar el 1984 i va haver-hi diversos canvis, quan, per exemple, Larry Stewart va iniciar la seva carrera en solitari. Una banda excepcional d'aquell country pop que va tenir diferents èpoques entre els anys 80 i mitjans dels 90, després de diverses reunificacions, finalment el 2021 es va donar la banda per desbandada. The Buffalo Club o The Frontman també van ser noms que varen utilitzar. En la seva discografia hi trobàvem aquest Dark Rock Won't Roll, una cançó de Bob DiPiero i John Scott Sherrill del seu segon àlbum, Anorak Wills, que va ser el seu primer número 1 a les llistes americanes. Del meravellós àlbum, a mi em va encantar, Big Dreams in a Small Town, escoltem el seu darrer número 1, la cançó Tenderly. Aquesta va ser una excel·lent composició de Randy Sharp.

era mitjans dels anys 80 i amb aquest àlbum Wheels, que va tenir 4 números 1 consecutius, ens van enamorar, i després amb el Big Dreams in a Small Town en 2 números 1 més. Precisament la cançó que a mi més m'agrada de la seva discografia i que em va entusiasmar en el seu moment va ser la cançó que no va arribar al número 1, però avui no podria deixar d'escoltar-la. Era aquest fabulós tema que donava un nom amb aquest disc, amb Big Dreams in a Small Town, Restless Heart. Els escoltarem amb aquesta cançó escrita per Van Stephenson, Dave Robbins i el meravellós Tim Dubois.

encara ens quedarà escoltar una cançó d'aquest àlbum de grans èxits del 1998, i és que la banda va agafar-se la seva primera pausa el 1995. En Larry Stuart ja no formava part de la banda, però va decidir retornar per una gira i per aquest àlbum de grans èxits el 1998. Una vegada el van tenir, van incloure tres cançons noves, una de les quals l'escoltarem ara mateix amb aquest disc, i la banda per segona vegada es va desbandar, si se'm permet dir així. Finalment, la banda, com hem dit, va tornar, però el 2021, després d'un darrer àlbum d'estudi, Steel Wrestlers, el 2004, el 2021, van decidir que n'hi havia prou. Tot i això, en Larry Stuart va continuar com a membre de la formació de Frontmen, com hem comentat abans. En definitiva, Wrestler's Heart, una de les grans bandes i un gran record musical que ens portarà un dels temes nous que pertanyien a aquests grans àlbums, un èxit menor a les llistes de country, però que val la pena recordar amb el programa d'avui, 1998, No End to This Road.

Tancarem la paradeta amb aquesta edició musical del Club del Country, que no podia ser d'altra manera, però ho farem amb una banda sonora i amb un gran clàssic versionat per en Mickey Kelly, i aquell Stand By Me, que pertanyia a la banda sonora de la pel·lícula Urban Cowboy del 1980. Salutacions a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat una nova edició en aquesta emissora i a la nostra pàgina web, clubdelcountry.com, del Club del Country. Adéu-siau i fins la propera setmana.

0: l'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Quina és la millor cançó de la...

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adorm quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picor, no et gratis. Si grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió, diem gratar la pintura d'una paret per pintar-la després de nou. Gratar-se la butxaca o gratar-se la bossa és despendre diners. És un garrepa. Mai no es grata la butxaca. O es va gratant la bossa i es queda arruïnat. Gratar-se la panxa és estar ociós, no fer feina, ser un gandul. Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el farà enrotllar. Gratar la consciència és estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament. Gratar la tinya a algú és maltractar algú, escalivar-lo. Es van discutir i es van gratar la tinya l'un a l'altre. Qui posa diners en abelles s'arrisca a gratar-se les orelles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tant gratar sembla que tingui picor i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Bon dia, fogoses. Us imagineu un espai on només hi puguin entrar dones, un espai segur, sense mirades estranyes, on puguis treballar, fer activitats, assistir a conferències, presentacions de producte, fer networking, dinar, o simplement desconnectar una estoneta? Sona glòria, oi? Doncs aquesta és la descripció d'un club social femení. La veritat és que hem hagut d'investigar una mica d'on surt això dels clubs femenins. Pensàvem que era una cosa nova del segle XXI, però la realitat és que no. Fa més de 150 anys que existeixen. Fent una mica d'història, tot va començar el 1868 a Nova York, quan a la periodista Jane Cunningham li van negar l'entrada al sopar de New York Press Club, en honor a Charles Dickens. El motiu? Ser dona. Doncs bé, en lloc d'acceptar-ho, ella i altres periodistes van decidir crear el seu propi espai. I així va néixer Sororis, un dels primers clubs femenins de la història. I no va ser l'únic. Ja a principis del 20 hi havia més de 5.000 clubs femenins només als Estats Units. Allà es discutia de política, de cultura, d'educació i el més important és on van començar a organitzar-se el moviment sufragista. És a dir, molts dels drets que avui donem per fets van començar a pensar-se en espais així. És veritat que amb la incorporació massiva de la dona al món laboral, aquests clubs van anar desapareixent. Fins ara. Perquè avui, més d'un segle després, tornen a aparèixer clubs de dones a Londres, París, Nova York o Barcelona. No només networking fan, segurament és una altra cosa. I per això avui hem volgut convidar a Beatriz de Vicente, CEO de Juno House, el primer club privat de dones a Catalunya i de tot l'Estat, perquè ens expliqui què és això d'un club privat de dones i que més està aquí. I és que és tan important fer xarxa entre dones per sostenir-nos, per inspirar-nos, per aprendre i reforçar-nos les unes a les altres. I això és el que volem, sororitat. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Doncs comencem, si és que no ho havíem fet ja. Avui tenim, com ho hem dit, a Beatriz de Vicente, especialitzada en estratègia, màrqueting i desenvolupament de negoci, amb més de 15 anys d'experiència en empreses internacionals com PepsiCo, Nintendo, Pirelli. També ha liderat projectes emprenedors i comunitats empresarials i com a CEO de Stilter. Bueno, això no m'ha sortit molt bé, Stilter, és una empresa, i de NetMentora, una organització sense ànim de lucre que impulsa el coneixement i el reconeixement d'emprenedors i emprenedores, i de la qual és vicepresidenta. L'any passat, el 2025, va assumir la direcció executiva de Juno House, el club de dones amb l'objectiu d'impulsar una nova etapa en el projecte, reforçant més la comunitat de professionals, el lideratge femení i l'estratègia des de Barcelona. Beatriz, què és Juno? Juno, perquè és la... Saps?
2: Sí, sí, ens ho pronunciem de totes les maneres i
0: sí,
2: no passa res.
0: Sí, sí.
2: Mira, Juno diem que és una comunitat i que també és un espai en el que promovem la igualtat d'oportunitats, ho fem des de l'equitat, i ho fem creant espais de debat, de diàleg, d'inspiració i connexions. I al final tot això genera aquestes oportunitats de visibilitzar el talent i el talent femení.
0: Escolta, però què és un... Explica'ns, què és un club de dones? Perquè un espera que quan entri es trobarà... Jo no sé què espera, no? Però la veritat és que dius un club de dones. Què esperes? Què és el que és real?
2: Mira, de fet, jo, en aquesta nova etapa, estem intentant no posar el club com a fi últim, sinó com a mitjà. Llavors, el que esperem nosaltres en aquesta nova etapa, per mi el club és l'espai que reuneix una comunitat de persones que tenen unes mateixes inquietuds i necessitats. Llavors, el que coincideix allà són persones, en el cas de Juno, que tenen aquesta inquietud de créixer, d'aprendre, de connectar-se, d'aprendre a través dels altres, de sortir una mica inclús del dia a dia i de les zones de confort. I això és algo que té el perfil de dones i d'homes que estan a Juno també. I d'altra banda, són persones que entenen la necessitat del propòsit que afrontem, el que és la igualtat d'oportunitats o el que no és avui la igualtat i el que necessitem que sigui.
0: I què ens podem trobar a Juno, a part d'un espai meravellós que us recomano, mireu-lo perquè és una passada, quan veieu a internet dius, jo vull ser-hi, Què és el que ens podem trobar?
2: Mira, primer, és veritat que sorprèn molt que un espai com aquest estigui al centre de Barcelona, diagonal a Maribau, concretament. Molta gent pensa que, com que tenim la Farinera, estem a Poblenou, però en el centre mig,
0: sí, i parlem el el cor.
2: Tal qual, i parlem d'oasis moltes vegades, perquè t'ajuda a desconnectar del món i entrar una mica en aquest espai de creixement, diem. Tens des de zona de lo que són serveis purs i durs, des de zona de restauració, espai per esdeveniments, sales, tenim un estudi que ens serveix també una mica per fomentar aquest espai d'equilibri que intentem promoure molt a Juno, que trobem aquest equilibri entre l'ambició i el creixement professional i també l'equilibri amb la salut mental, el benestar, més 360. Mm-hmm. Dit això, que això al final és un espai i seríem, ens quedaríem amb la part del club, el que et pots trobar cada dia són persones i esdeveniments que el que busquen és connectar i desconnectar a través de la inspiració i del coneixement. I trobes temes de qualsevol. O sigui, estem parlant de geopolítica, igual que estem parlant d'economia o de restauració o de vins, o l'altre ja feia un tema amb les dones del Cava, del Penedès. O sigui, uh-huh, pots trobar qualsevol temàtica que t'ajuda a connectar i a desconnectar.
0: Per tant, el que ens trobarem és moltes dones treballant i moltes dones fent networking, és a dir, compartint.
2: Sí,
0: no? Tu que fas, jo que faig, no? Una mica aquest espai com una àgora.
2: Sí, sí, sí. Una mica des de posar el coneixement i l'experiència dels altres en el centre, totalment.
0: Parlem de dones o també poden haver homes en aquest club? Perquè...
2: Mira, és un gran debat. De fet, hem fet una evolució. A Juno parlàvem del pori para las mujeres, quan va néixer Juno fa 3 anys. Uh-huh. I avui parlem de que és un espai impulsat per les dones però obert al món. I això té molt a veure amb la transició que estem fent. Jo crec que com a espai que neix per transformar, per canviar alguna cosa, necessita transformar-se en aquest procés també. I estem en aquesta evolució. Poden haver-hi homes, per suposat. És que hi han d'haver homes, és que no aconseguirem la igualtat si no estem les dues parts que afecten. Per tant, poden haver-hi homes, els esperem conscientment i voluntàriament en tots els espais. Hi ha homes a l'escenari quan hi ha una temàtica potent, hi ha més dones, perquè hi ha moltíssim talent femení que moltes vegades no troba aquest espai on ser visible i necessitem que sigui visible aquest talent. I a les audiències, òbviament, hi ha homes també.
0: Vale, perquè una de les coses que a mi em preocupa és que tenim masses preguntes i poques espai per fer-les, no? Sí. Les dones.
2: Sí.
0: I Juno sembla que en principi seria un espai adient per començar a implementar aquestes preguntes cap a la societat, no?
2: Sí. De fet, fas un matís que per mi és xulo. Jo crec que estem acostumades a espais que han estat creats des de la visió de l'home i liderats per l'home, culturalment, estructuralment, i Juno xoca una mica, precisament, perquè està creat des de la visió de la necessitat i del que viu i les inquietuds d'una dona. Això no vol dir que exclogui a l'home, simplement que balancegem, intentem que aquest espai es miri des d'una altra forma, i això no vol exclogui a ningú, sinó que li posem una altra mirada per aconseguir donar la visibilitat doncs a aquest percentatge de la població que habitualment no el té i que no l'ha tingut en el passat i que volem que el tingui en el futur.
0: Escolta'm una cosa, llavors, és un espai elitista? Perquè és una de les coses, quan tu veus el club, te'l mires i quan vas, que jo he tingut l'oportunitat agradable de conèixer-lo, que és una meravella, dius, això deu costar una pasta entrar, no? Que hi ha moltes peculiaritats, hi ha gent que no pot entrar, o podem accedir totes i tots?
2: Vale. Té molts matisos la pregunta que fas. El primer, elitisme, no. Per mi és un tema de necessitats i de prioritats. Els preus són de mercat, no, i tot i estar en el centre de Barcelona, hem prioritzat que sigui un espai accessible, però és veritat que has de tenir la inquietud i la necessitat com qualsevol altre servei o producte. El preu té molt a veure amb el que t'ofereix i amb el que necessites tu en aquest moment. Sí que és veritat que hi ha, a nivell d'admissions, nosaltres hem posat un comitè d'admissions precisament per assegurar la diversitat. Per mi, qualsevol persona podria formar part de Juno, però has de tenir aquesta doble la inquietud del que dèiem, de voler aprendre a compartir i de voler ajudar els altres també per estar en un espai d'aquest tipus. Al final has de voler posar aquest propòsit i ser molt conscient del que vols aconseguir participar en un espai com Juno. No vens a repartir targetes, vens a connectar amb persones, a ajudar altres a créixer a través dels altres, i això genera moltíssimes oportunitats, òbviament. Llavors, quan fem aquests comitès d'admissions, el que busquem és la diversitat, és a dir, assegurar-nos que quan t'assentes en una sessió i intentem treballar molt al petit comitè, estàs assentades amb persones molt diferents a tu. I això és el que ens fa anar seleccionant en funció dels moments en els que estem quin perfil de dones poden entrar a Juno.
0: Escolta, i com ho feu? Perquè això està molt bé, estar al centre de Barcelona, però tenint en compte que és el primer gran club, sobretot a Catalunya, crec que la resta sí. de l'Estat també és sí. el primer gran club sí. femení, com ho feu per articular la xarxa amb les que estem a fora? Que estem a fora del cercle de la gran ciutat, que és el Cap i Casal.
2: Pues mira, és un gran repte. Primer, de manera natural, t'he de dir que hi ha moltes dones que estan a fora i que troben a Juno aquest espai per quan estic a Barcelona saber que tinc l'espai per reunir-me, per fer el dinar, per tenir aquesta sala o per portar els meus equips i treure'ls del dia a dia, hi ha aquest punt. I després es fa amb aliances. Una de les coses que, quan et deia, hem canviat una mica aquest posicionament de por i para les mujeres a obrir-nos al món, impulsat per dones però obert al món, busca promoure les aliances també. I les estem fent amb tot l'ecosistema.
0: Escolta, ara deixa'm que tregui una mica de Juno vale. i entrem a la teva fase emprenedora, perquè tinc moltes vale. preguntes com a emprenedora. La primera, com podem ajudar a les dones que volen tornar, per exemple, cap als 50 hi ha com un break en el que les dones ens tornem a plantejar què volem fer amb la nostra vida. Això en molts casos suposa que canviarem, que sortirem d'aquesta zona de confort que era el nostre hàbitat natural i tirarem per coses que ens venen de dins o ens agraden més. Què podem fer per ajudar aquestes dones a articular una nova proposta de negoci, de feina? Moltes vegades no és negoci, perquè no, el que vols és treballar per un altre, per exemple, no? Com les ajudem? Què els diem?
2: Hi ha diverses versions del que dius. Jo separo molt el que és l'autoocupació de l'emprenedoria, també perquè vinc, com deies a l'inici, estic a NetMentora, que és una xarxa d'emprenedoria. Llavors separo molt les dues coses perquè crec que tenen necessitats i inquietuds diferents. Crec que la xarxa és crítica en els dos casos. A mi em va canviar professionalment formar part de NetMentora i entendre el potencial de tenir una xarxa de debò al voltant i aquest coneixement i aquest accés a persones que tenen la inquietud de créixer. Crec que això és imprescindible i més quan fas una transició. El que estàs dient tu és una realitat que ens trobem molt sovint a Juno. Llavors, crec que és imprescindible tenir aquesta xarxa que et dona la confiança, que et dona les oportunitats, que t'ajuda en aquesta nova etapa. Això és molt potent. Crec que si me'n vaig a la pota emprenedora necessitem finançament. O sigui,
0: això és el que
2: les dones brutal. Per emprendre, igual que els homes per emprendre, necessitem aquesta aposta econòmica. I hi ha xifres que fan por. El 2% del venture capital va dirigit a dones. El 84% va dirigit a homes.
0: Dos?
2: Sí, el 2. Però... el 14 equips mixtes, però el 2 a dones, el 84% a homes.
0: Tenint en compte que nosaltres, i dic nosaltres, Catalunya i Espanya, és la segona comunitat, el segon país europeu, amb emprenedoria.
2: Sí.
0: Darrere d'Irlanda.
2: Sí. Un tema és qui llança, qui activa i qui s'atreveix, i l'altre és qui consolida. I no pots passar a la següent fase sense el finançament. I això està marcant xifres com les que va sortir aquesta setmana l'informe que potser m'avanço de temes, però...
0: No, tu avança, tu avança.
2: De Grant Thornton, on es demostra que anem cap enrere. Estava en un 19%, estem en un 18,5% de dones a Espanya en posicions de CEO, però el més fort d'aquestes xifres és que estem a... En tres anys, hem perdut 10 punts.
0: Hem perdut.
2: És a dir, el mateix que estàvem el 2018, estem al 2025.
0: Estem parlant de CEO,
2: cap a baix, en posicions de CEO. Posicions de presidència, estem parlant que a rols de presidència hi ha un 4% de dones.
0: Vale, perquè
2: a Espanya.
0: Una de les coses és que el juny comença a implementar-se aquesta llei de paritat, que l'IBEX 35 ha corregut a contractar dones CEO, però això és una mica feta la llei, feta la trampa, no?
2: Literal. Literal, el que passa que no hi ha una bona resposta a això, és a dir, ninguna de nosaltres vol estar seleccionada pues, perquè és dona. Hem de fer el salt a això, jo crec que ens hem d'avançar. Ja ha caducat aquest discurs, ninguna vol estar en aquesta posició i necessitem avançar.
0: Vale, però com avancem? Vull dir, perquè sí que és cert que si no hi ha aquest estímul per la part pública, la res pública, d'empènyer les dones cap amunt, sembla ser que l'empresa per si mateixa... Escolta, nosaltres arribem a directives mitges i tira que te vas.
2: Sí, aquest és el punt. Per mi, un dels grans reptes de Juno és activar activar coses. Hem d'explicar quines són les xifres. Encara avui hi ha moltes persones que ens retreuen que no és necessari tota aquesta acció. Quan veus els números te n'adones que és absolutament necessari, i per mi el que s'ha de fer des d'un espai com Juno és visibilitzar que estem parlant de talent, que perdem competitivitat quan no tenim talent, que prescindir d'aquest 50% del talent no té cap lògica, i s'ha d'activar la visibilitat, s'ha d'activar qualsevol acció que permeti que ens allunyem del gènere i posem per davant les aptituds.
0: És que, a més a més, el que em fa gràcia el que dius, perquè fa uns capítols vam parlar amb la Jou López, que em sembla que també forma part de la vostra xarxa, i parlàvem d'això, no?, de com les dones, a partir dels 50, hi ha com una mena de... O sigui, a part del fogot, d'aquest fogot que de tant en tant és molest, tenim un altre fogot, que és un fogot mental, que no aturem mai el servei. Estem disposades a gairebé tot. És, bueno, jo recordo aquelles imatges de la senyora d'un president que es tirava per un helicòpter, no, als 80 anys, no? Pues una mica als 50, les dones ens arrisquem i ens volem llançades de qualsevol helicòpter, no? I ens falta, potser, aquest empenya endavant.
2: I aquestes referents, perquè jo crec que també un dels altres punts és això. Jo crec que vull pensar, potser sóc massa ingènua, però vull pensar que abans l'edat era el moment, a mesura que guanyaves anys, era el moment d'anar desapareixent del mapa. Ara l'edat s'entén com a experiència, o la volem entendre com a experiència.
0: Bueno, això tu, no tothom.
2: Sí, jo per això et dic, potser des de la ingenuïtat, però també perquè vas fent anys i te n'adones que guanyes confiança i te n'adones de com eres abans i com ets ara. I crec que això s'ha de posar en valor. Té un potencial absolut. Nosaltres, és el que et dic, és una realitat, ens n'adonem. I hi ha moltíssimes dones emprenent. Potser ens falta la visió aquesta d'entendre aquestes referents i visibilitzar empreses com, sembla que era Natura Visé, que la van crear amb els 40 anys, més o menys, a partir dels 40 o els 50, no? L'empresa com a tal es va fundar en edats molt avançades. Hi ha aquest tipus d'emprenedoria o de decisió d'autoocupació, totalment.
0: Però, o sigui, hi ha la llei que diu que promou tot això, però, en canvi... Això també ho llegíem fa molt poc, amb un informe que deia que el feminisme estava cada cop pitjor vist per la societat catalana. És a dir, hi ha com una mena d'anatema, o venen les bruixes, venen les feministes. És com, saps?
2: Sí. Bueno, de fet, ens hem carregat la paraula. Tu no pots dir feminisme sense que impliqui un posicionament, quan el feminisme no implica cap posicionament. El que demana és la igualtat. O sigui, en aquest punt del llenguatge hem arribat. Bé, és veritat, sí. Tenim molts reptes. De fet, és que els joves amb 16 anys, si no m'equivoco, és on estan més separats en la igualtat i en el que és el feminisme, i entenen, ho hem reflexionat diverses cops a Juno, ve del discurs d'odi en el que s'han creat, perquè no ho han viscut, s'han criat en aquest discurs en el que les dones han de tenir més coses que els homes, que no va d'això, per mi va de trobar la forma en què les dues parts aporten. I no ha de ser una suma zero, és una suma zero, perdó, homes i dones, és un més dos. Vull dir, hem de tirar cap endavant, que això és el que a vegades ens costa, i entrem en debats i són tots igual de vàlids. Nosaltres, de fet, ahir activàvem a Juno, fem el kick-off de comissions d'expertes que hem creat, diferents àrees per entendre quins temes volem parlar i en quins temes necessitem tenir visibilitat, i s'obria el debat de què implicava estar a Juno, qui podia estar, qui no podia estar. Tothom té les seves inquietuds i el seu històric, i des d'aquí construeixes el que esperes. Jo en tinc unes, jo m'he criat a una família, amb tu parlàvem fa temps, m'he criat una família de dones que han liderat negocis. A casa meva s'ha parlat de treballar i no s'ha parlat de gènere mai.
0: Bé, és que a Catalunya, si no recordem malament, tenim un gran, gran brou de dones que han generat negoci de sempre. La mare que tenia una botiga, la marca de roba de nens o no sé què, vull dir, era un teixit textil de petites i mitjanes empreses que permetien això. Deixa'm fer-te una pregunta. No és veritat que l'emprenedoria acaba sent una mica el cul de sac on anem a parar moltes dones, i parlo de dones perquè és el que em toca, moltes dones que no sabem cap on articular esforços després d'un temps de, a lo millor, haver estat aturada perquè no podies deixar els nens, o perquè has decidit canviar, o... No és una mica això, una saca?
2: Si ho fos, o sigui, per mi hi ha un gran repte, que és que la carrera professional d'una dona molts cops no és lineal, igual que la d'un home probablement ho pugui ser. Nosaltres afrontem molts més reptes, la criança, la part de cuidar, o sigui, hi ha tota una evolució que implica que les dones anem i tornem,
0: sí, sí,
2: quan els homes no ho viuen, això. Llavors, això té un impacte també. El que estàs dient ho he vist en homes i ho he vist en dones, aquest punt d'estar cremat de la vida laboral i decidir a certa edat fins aquí ja em poso pel meu compte. També et dic, per mi són inquietuds diferents. Que sigui el sac aquest de cultiu, de perfil que busca l'autonomia, etc., no té res a veure amb el que està buscant l'emprenedoria. Són inquietuds i necessitats diferents. De tenir el teu negoci, això és una cosa, a tenir un negoci que sigui teu o que ja ni tan sols funcioni perquè hi siguis tu. Crec que són dos vies molt diferents. El teu propi negoci, quan estàs muntant el teu projecte autònom, etc., a tenir un negoci que ha de no dependre de tu perquè creixi.
0: I ara has dit la paraula, autònoms. Els autònoms som aquell llegat de la societat que quan arribis a jubilar-te tindrem una jubilació minsa, que mentrestant estem pagant gestors, advocats, perquè ens gestionin factures, etc. I que, a més, ningú contempla com a valor. I si tu mires els autònoms, hi ha moltes més dones que homes autònoms. Això, d'entrada, ens diu alguna cosa, no? Què ens diu?
2: Jo crec que són aquests reptes que ens trobem i el probablement és l'espai aquest que necessitem per decidir el que volem fer nosaltres. Crec que quan estàs a dintre d'una empresa, crec que aquí et pots trobar a vegades més collada, pots trobar que no tens l'espai i hi ha un punt en el que amb certa edat probablement decideixis fins aquí. Tinc la confiança, tinc els contactes, tinc l'experiència i decidiré pel meu compte. També per lo que deia, hi ha aquest punt més de buscar aquesta llibertat, però després hi ha el punt aquest de les carreres no lineals en els que arriba un punt que per fer compatible una inquietud professional has de decidir per altres vies, que són molt més senzilles i que et donen la flexibilitat i l'espai que necessites.
0: El que passa és que, si mires els números, nosaltres portem el 70% del pes d'una llar, sigui una llar amb nens o sense nens, perquè pots tenir la cura dels teus grans, no? Dels teus majors. Per tant, les dones, això que dius de la vida laboral lineal, això deu ser molt de màrqueting, perquè no ho havia sentit, però m'agrada molt.
2: No.
0: M'agrada
2: Sí,
0: molt.
2: Sí, sí.
0: La vida lineal. Per tant, encara tenim un sostre de vidre, les dones, a sobre, no?
2: Que és el gran repte, exacte. Clar. I la conciliació que implica això.
0: Bueno,
2: sí, clar.
0: Hi ha conciliació? És possible la conciliació, doctora?
2: Jo sóc el pitjor exemple. Jo no sé conciliar, no en sé. És veritat que no tinc els reptes que tenen moltes altres dones, però també tinc un gran suport familiar i de parella. O sigui, suposo perquè m'he criat en això. A casa meva les coses es fan, les dues parts les fan. I quan veig el biaix, em queixo. Però ho dic perquè necessitem visibilitzar-ho. A mi la Núria Bassi, que és una persona que sempre dic, després em mata perquè la menciono sempre, però és una persona que em va dir una cosa, és que tu assumeixis i tiris endavant. Jo tinc perfil de supervivència, tiraré endavant sí o sí. L'altre és que no visibilitzis i que normalitzem certes coses. Llavors, les hem de dir, ben dites, això m'ho deia sempre la meva mare, ben dit, però s'ha de dir.
0: Es pot dir tot, no?
2: Exacte. Però és veritat que necessites tenir aquest suport, que et permet conciliar. Conciliar és cosa de dues persones o de la llar que tinguis i del que hagis creat a casa. Llavors, això et permetrà moure't més o menys. I després n'hi ha algunes que no ho sabem fer. Però perquè prioritzem altres coses, que és inquietud també.
0: Benvingut bé, sigui. Bueno, no passa
2: també,
0: res.
2: Si és decisió, benvingut sigui.
0: Vale, perquè fins a quin punt les dones podem decidir? Clar, a mi em fa molta gràcia quan em diuen no, és que he decidit quedar-me a casa. Diu, has decidit o no t'ha quedat més assos? Perquè d'entrada el sou, i això encara no hem parlat, del viatge salarial, el sou, quan tens dos sous a casa, dius, quin perdem? Per tenir, per exemple, fills, o per fer cura dels pares. Quin perdem? El que guanya menys. Malauradament, aquest viatge normalment és cap a la dona. Què fem amb aquesta bretxa salarial que tenim encara?
2: Que és un gran repte, i ara ve tota la llei també de la igualtat salarial, d'aquesta visibilitat, i veurem el que implica, perquè és el que has dit tu, echa la llei, echa la trampa, com amb tot. El canvi ha de ser cultural, o sigui, el repte és estructural. Llavors, necessitem parlar aquestes coses? Sí, hi ha gent que s'ofèn i que se sent molesta quan parlem d'aquests temes, s'han de parlar, perquè la realitat és aquesta, és que continues prioritzant molts cops per moltes coses, perquè l'home probablement té el sou més alt, ha tingut més temps de carrera, etcètera, etcètera, que la dona és la que acaba de sortir. És una decisió? No ho sé, no t'ho sé dir, perquè això és molt personal. I jutges, si no, estàs emetent el judici de la vida d'una altra persona. Però és massa sovint que acostuma a ser la dona. Clar. I no l'home.
3: Sí. Sí, que és el que et fa sospitar, sí, que hi ha un biaix.
2: Hem de crear aquests espais en els que sigui normal que qualsevol parella puguin prendre les decisions que considerin. I a dia d'avui no estem aquí, encara no.
3: És fort, perquè estem, no oblidem, segle XXI, el 26. El 26 del 21.
2: Sí.
3: I encara estem amb el sostre de vidre de la Simone de Beauvoir, quasi, no? Dius, jo perdoneu-me.
2: I anant endarrere, que això és el pitjor.
3: Això és el que anava a preguntar. Anem cada cop més enrere.
2: I les xifres ho diuen,
3: amb valors, amb...
2: Sí, sí, avui parlàvem amb els mitjans i em deia, és la igualtat, però són molts altres valors. El tema de la sostenibilitat, abans parlàvem dels ODS, etcètera, etcètera, són coses que anem fent pàgina. Sí.
3: Però què fem? Com a bones, clar, és que jo vull solucions. I he portat una senyora...
2: Juno, solucions, Juno.
3: Exacte, exacte. Què fem?
2: S'han de fer coses. O sigui, que, des de quin posicionament ho estem fent nosaltres? Des de l'acció. Absoluta. Qualsevol cosa que plantegem la fem des de l'acció. Estem parlant de la presència de les dones en el món de l'art. Lo mateix, fem una activitat, o sigui, nosaltres tenim una sèrie que es diu Beyond Art, on estem donant visibilitat al talent femení. Des del dia 1 expliquem les xifres, però visibilitzem el talent femení. Ara llançarem una campanya, que això suposo que no ho dec poder dir, però bueno, ara llançarem una campanya perquè que va de visibilitzar el talent femení. Sí, tenim un gran repte. I tenim un repte en un doble sentit, perquè en el moment que presentem aquesta campanya i l'estem començant a construir i anem parlant amb dones, aquesta invisibilitat molts cops és voluntària. I que sigui voluntària és un repte. Ha de ser una decisió personal, visibilitzar-te, òbviament, pujar-te a l'escenari quan et truquen per anar a la ràdio, dir que sí i fer aquest forat... però també té una implicació per les altres. El construir referents és algo que diem totes, però els referents no es construeixen sols, es construeixen donant un pas al front.
3: Llavors,
2: aquest punt de visibilitzar-nos i ser responsables amb el que implica que hi hagi una presència femenina vol dir que nosaltres també hem de fer alguna cosa perquè això passi.
3: És que moltes vegades, i això és algo que ens passa a Fogots, però crec que ens passa a tots els mitjans, moltes vegades ens costa que la gent, que les dones d'una certa importància, una certa presència, admetin venir a programes com ara Fogots, no? Perquè tenen, realment són dones molt ocupades, sou dones molt ocupades i teniu molta feina, però si les altres, les que estan en el seu lloc de treball o a casa, no saben que existiu, que existeix aquesta possibilitat, com arribaran? No?
2: Tal qual, tal qual. I aquesta responsabilitat és superlícit, però hi ha una responsabilitat. O sigui, jo he après amb els anys a no gaudir, perquè sempre et tensa una mica, a mi que m'agrada sortir de la zona de confort, aquestes coses m'agraden sí o sí, però molts cops ho faig pensant en que s'ha de fer sí o sí, després no em podré queixar si no. De que no hi hagi dones en certs llocs. Això ho parlem l'altre dia amb una periodista que precisament deia, m'han proposat un càrrec i primer vaig pensar que faig jo allà i després vaig pensar que si no l'agafo jo anirà un home i després em queixaré de que no hi ha dones en certes posicions de lideratge. Doncs pues sí.
3: Sí, el que passa és que costa.
2: A veure, que costa.
3: Costa
2: perquè
3: molt.
2: Són moltes menys, perquè tenim menys visibilitat, perquè ens hem sentit molts cops, i jo ho he dit, falten dones. No falten dones, el que falta és visibilitzar aquest talent femení que existeix.
3: Bueno, però sí que falten en llocs de poder.
2: Perdó, no falta el talent, tens tota la raó, el que falta és visibilitzar, perquè visibilitzar implica donar oportunitats. Totalment.
3: Clar, perquè
2: totalment.
3: Visibilitzar... I això és una pregunta que et volia fer com a marketingian aquests. Per favor, per què els de màrqueting feu servir paraules com a, saps? Networking, que no hi ha la traducció en català.
2: Mira...
3: És que, clar, quan parles amb algú de màrqueting o algun CEO ja et dius, sí, perquè soc CEO, el CEO ja encara ho entens, no? Però comença a dir-te el networking, el no sé què, teníem unes paraules apuntats per ara no sé on són.
2: És pitjor encara, jo que vinc del món emprenedor sóc capaç de tenir una conversa en la que no entenguis cap paraula.
3: No, segur.
2: Perquè és algo que és increïble, ho vivíem i ens reiem molt d'això. Mira, copiem, anem darrere, l'anglès ens sembla sexy i ens sembla més sexy que el català i jo som així, doncs no.
3: Mira, doncs a mi em...
2: Totalment.
3: A mi em sembla molt més sexy el català
2: totalment,
3: que entengui
2: mira.
3: Que un anglès que, mira...
2: No que potser no entenc ni què m'estàs dient, no?
3: Escolta, l'altre dia la nostra humorista parlava de les girl boss.
2: Vale.
3: Veus? Girl boss.
2: Veus? Sí.
3: Les noies jefes, no? Sí. Les xiques jefes, les jovenes. Hi ha una mica aquesta sensació de que la dona perfecta, aquesta dona que s'aixeca a les 5 del matí, que surt a córrer, que porta el gos a pixar i els nens al col·le, o no té nens, però és igual, es maquilla, no sé què, i a més fa ioga, tai chi, i li queda temps per rellegir 3 vegades Guerra i Paz, i dius... això, aquest perfeccionisme, ens fa avançar o...?
2: No. Retrocedir absolutament. No existeix i no és necessari, bàsicament.
3: Sí, el que no és necessari, jo això ho tenia clar, perquè ja sóc menopàusica.
2: Bueno, no és realista, no som així. Caiem moltes vegades en això, i és veritat, i anem guanyant anys i veiem com ens van traient, perquè ja no som aquest producte perfecte. No hi ha cap necessitat. No és realista i no necessitem ser perfectes ni arribar a tot, no.
3: Bueno, és el que vam... la conclusió a la que va arribar la nostra humorista és que no calia, que ella es trencava el carnet de...
2: Totalment, el regalem, exacte.
3: Jo ja fa anys que el vaig regalar, sí. Perquè ja em vaig adonar que no... Jo crec que des del 15 ja em vaig adonar que no era perfecte. era un projecte gairebé impossible.
2: I cap inquietud de ser-ho, al contrari.
3: Però clar, la societat et força, et demana, sí. No? Has de ser una gran professional, una gran mare, una gran esposa, una gran parella, una gran imbècil. Perdoneu,
2: sí, i nosaltres mateixes, eh? Jo, de fet, ostres, què necessita una emprenedora? I acaba sempre en el punt de la formació, en finances, en no sé què, no sé quantos. Jo estic cansada de veure dones hiperpreparades necessitant més formació. No.
3: Bueno, no. Estem massa preparades. Després vas a un contracte, sí. I diuen, no, vostè no, perquè, clar, em deixarà els 2 dies. Dius, home, potser no, provi'm.
2: Sí, crec que hem de donar més el pas al front i no necessitar ser perfectes constantment, que és el que ens ensenyen, eh? O sigui, no diré la frase qui la diu, però és veritat que les nenes estem educades en la perfecció i els nens en la valentia, i això té molt a veure en com actuem i com són les nostres carreres. I aquesta perfecció d'aprendre i ser permanentment perfecta, innecessària. Donem el pas i aprenem de camí, que això jo crec que és la part bona que et dona l'emprenedoria.
3: Escolta'm, aquesta pregunta ja per acabar la fem sempre a les nostres convidades. Què li diries a la Beatriz dels 20 anys? Quin consell li donaries?
2: És difícil aquesta pregunta.
3: No, és difícil, per això la deixo sempre pel final.
2: Jo li diria que s'atreveixi.
3: Que salti.
2: Permanentment, que salti. Sí. Sí, que és molt divertit i que val la pena. Sempre. Sí.
3: Saltar, arriscar-se,
2: sí.
3: És la solució.
2: Sempre.
3: Meravellós. Beatriz, ha estat un plaer tenir-te i escoltar una mica el que és Juno com un club de dones i el que pretén fer a la nostra ciutat i al nostre país si és que
2: podem
3: saltar. No?
2: Podem saltar.
3: Podem saltar. Gràcies.
2: Gràcies a tu.
3: Doncs aquí estem, un dia més, amb l'Andrea Román, que ve disposada a enviar a la foguera. Què enviem avui a la foguera?
4: Avui vinc calenteta, bueno, sempre vinc calenteta a la primavera.
3: La sang altera.
4: Sí, sí, tinc jo el fogot de primavera i vinc enfadada. Ah. Vinc a tirar a la foguera avui les xarxes socials. Però totes,
3: sembles,
4: però totes. Vinc a explicar-te una historieta que m'ha passat a mi. Venga. I anem a parlar una estona de tot el que hi ha darrere de les xarxes i, evidentment, anem a enfadar-nos una miqueta i a fer una miqueta de foc.
3: Som-hi.
4: Mira, jo t'explico. He estat com uns 5 mesos sense xarxes socials, ¿vale? Uh-huh. Jo no estava passant una etapa gaire bona i vaig dir, mira, jo l'últim que necessito és que el senyor Instagram em digui, no, a sobre de que no soy jo muy fina, que el senyor Instagram em digui tot el que no estic fent o el que no soc. No. Vaig desconnectar, no? I perquè tu saps com va això. Tu obres l'Instagram, no? I de cop et diu, bon dia, mira, avui tampoc has fet ni el Pilates a les 6 del matí, però veus aquesta senyora? Mira, aquesta senyora
3: ja
4: s'ha aixecat. Sí, s'ha aixecat, s'ha posat totes les cremes, ha fet un pan de massa madre i ara mateix està obrint 3 empreses. Saps? I jo que no sé ni què he sopat ahir ni on pebrot soc.
3: Ha fet un pa de massa mare, m'ha semblat tot... fantàstic.
4: Sí, bueno, és que clar, ara començaré
3: si no
4: a parlar una miqueta.
3: Si no és de massa mare, no és pa.
4: No, home, no. Recorda que som girls boss. Bueno, tu recorda't.
3: Però vam llençar el carnet.
4: I tant.
3: No
4: i
3: som
4: tant.
3: Girls boss, vinga,
4: som-hi. No, som girls i fem el que podem, això
3: sí,
4: està clar.
3: Sí, som les que podem.
4: Pues sí. Llavors, ara he tornat i clar, quan un ha estat lluny, les estic veient com amb una altra mirada, no?
3: Sí, és com quan deixes un nòvio
4: Sí.
3: I després el retornes, que mires sí. i dius, ui...
4: Sí, per això diuen que les segones oportunitats no són bones.
3: Segones parts entre suïcides.
4: Nunca fueron buenas.
3: Vinga.
4: Però sí, les xarxes socials, bueno, tothom les fem servir, no? He estat mirant uns estudis i totes les franges d'edats utilitzen unes xarxes o altres, però es diu que gairebé el 83% de la població a Espanya consumeix xarxes socials. O sigui, és 83, quasi tothom,
3: sí, tothom.
4: De tothom, sí. I, quina sorpresa, les que més consumim som les dones per sobre dels homes.
3: Sorpresa, sí.
4: Sorpresa, bueno.
3: Bueno, clar, a veure, si ens hem d'aixecar i hem de saber com ens maquillem en el semàfor
4: de... Clar, algú ens ho ha de dir.
3: I després, clar, hi ha molta xarxa de gastronomia, molta...
4: Sí.
3: Ojo.
4: Sí, però et sorprendrà, o no, he estat mirant els sectors que més presència tenen, no? I més anuncis hi ha, i més contingut hi ha. De tots els sectors, el tercer és el de la bellesa.
3: Clar.
4: El segon són viatges i el primer és entreteniment, perquè sí que hi ha una part d'entreteniment, no? Però el tercer sector mundial de contingut i de negoci a les xarxes socials és la bellesa.
3: Tots per què productes... serà?
4: Que raro, ¿verdad?
3: Raro.
4: Mira, alguna cosa que no...
3: Que no et quadra.
4: Que no em quadra, no em quadra. Però, clar, les xarxes socials, o sigui, jo no dic que siguin dolentes.
3: No, bueno, no. Sí, podem dir-ho, però...
4: Per mi sí que ho són, però sí que poden tenir una part d'entreteniment i que ens poden ajudar a desconnectar i de més, no? Jo, les xarxes socials dic que són com un bitxo, ¿vale? Que et piquen, ja veuràs. Ara, jo...
3: Vinga,
4: ja veuràs,
3: no,
4: ja.
3: no, tu a lo tuyo.
4: Súbete, que te llevo.
3: Vinga.
4: Jo vull estar pensant, dic, són com un bitxo, ¿vale? Tu et piquen, tu no te n'adones, i al principi fa com gràcia, no? Dius, bueno, comença a ensenyar-te contingut i dius, mira, aquest restaurant sí que el vull provar, no? O aquest taller de ceràmica, va, sí que l'hauria de fer. Oh, mira, o aquesta crema, va, només no compraré aquesta crema, a veure què tal, no? Al principi, innocent, dius, que guai, continguts que m'agraden, no? Bueno, ai, sembla que em parlen a mi. Però, clar, és un bitxo verinós, Charo.
3: Ah, sí.
4: I te va enverinant, omplenant el cap i el cos de coses, vale? I potser, i fins que arriba un dia que estàs tu tan tranquil·la, a lo millor a casa teva, t'has assentat al sofà 5 minutets i dius, ai, em sembla que hauria d'estar fent sentadilles, eh?
3: Ah! Jo això no ho diré mai, ni les xarxes. Que
4: bueno, però
3: no.
4: Potser ara després podem parlar una mica d'aquest suratú, no? Rangos d'edat i de més, sí que hi ha diferents tipus de contingut, però sempre hi ha, no?, aquest missatge de i si fas això, i si hauries de fer això, perquè les xarxes socials, bueno, aquest bitxo és l'algoritme, no?
3: Algoritme.
4: El bitxo aquest que et pica, que t'enverina, es diu algoritme en el món de les xarxes socials.
3: Vale?
4: Un algoritme, però, bueno, el que és un filtre, no? Una espècie de màquina intel·ligent que el que fa és escanejar el que tu fas, no? Va, mira, a veure què fa la Charo a les xarxes socials, a veure què li agrada, llavors l'algoritme fa la seva feina per ensenyar-te només allò que t'agrada.
3: Això fa molta por, perquè a vegades estàs parlant de, jo què sé, anem a Turquia, sempre, tothom vol anar a Turquia, no sé, a posar-se cabello, jo que
4: sí.
3: No, i de cop i volta, pam!
4: Turquia. És com quan les iaies, tu els hi deies, ai, m'ha agradat molt aquest pastís de formatge, ja donava igual el dia que anessis a casa de la iaia que tenies pastís de formatge, potser sí. fins que ja no t'agradés, però és igual, per la iaia tu eres algú que menjava i que
3: pastís
4: li encantava.
3: Pastís de formatge.
4: Doncs l'algoritme és el mateix.
3: És un pastís de formatge.
4: És la iaia que te veu i diu, això li agrada doncs més i més i tota l'estona. Vale, que és el bitxo.
3: És el bitxo del pastís de formatge, m'ha encantat.
4: I l'algoritme és, bueno, el que dius, diu Turquia, o te ves un vídeo de gatitos, no?, de gatets,
3: i ja es
4: pensa que ets una senyora que té 14 gats i viu sola, i tot el que veuràs són vídeos de gatets després.
3: O senyor que viu sol.
4: Però hi ha molt d'estigma, la loca de los gatos, no ho dic,
3: clar,
4: això, eh?
3: No ho dius gratis, és veritat, home. El que vas dir, els dibuixos animats.
4: El Simpson.
3: El Simpson, i la loca de los gatos.
4: Sí, no és el senyor. És el senyor loco, però
3: sí,
4: la loca viatge, de los gatos.
3: El viatge també.
4: Clar. Bueno,
3: va.
4: Fins aquí tot bé. Pots fer fins i tot estar tendresa, no? Una iaia, no? L'algoritme que t'ensenya, no? Que et dona aquest pastís de formatge constantment. El problema de tot això és que és un bitxo verinós, l'algoritme. Per què? Doncs perquè l'objectiu que té és que tu passis més temps a la xarxa, consumeixis més continguts, consumeixis més anuncis i acabes comprant-te alguna coseta que potser fa 30 segons ni coneixies ni sabies que existia. Vale? Aquest és l'objectiu de qualsevol algoritme, de qualsevol xarxa social.
3: És que consumeixis algo.
4: Que consumeixis algo o que producte. Siguis algo o que pensis algo. Perquè aquest és el problema. O sigui, l'algoritme no només t'ensenyarà el que sap que t'agrada en base al que tu has fet, no? No, l'algoritme també t'ensenya el que se suposa que t'ha d'agradar, el que se suposa que has de ser i el que se suposa que has de fer en el teu dia a dia. Vale? Aquest és el problema de l'algoritme i el problema de les xarxes socials. És un bombardeig i creen aquest tipus d'addicció, no? O sigui, al final, doncs, per exemple, algú com jo que acabo de tornar a les xarxes, no? Jo crec que l'algoritme ha fet així, ha entrat i ha dit, vale, mujer de 30 i pico, no està casada, no té fills. Activamos PAC, crisis existencial. Bim. I això és aquest és l'experiment que et porto avui.
0: Vinga, som-hi, vale? Entra en l'experiment.
4: Perquè jo he estat fora de les xarxes, no? Jo he entrat, el senyor algoritme, el bitxo aquest, ha dit, vale, ja ha tornat. Sembla que no és mare, sembla que no està casada.
0: Ha tornat i encara no és mare.
4: I encara no, Llavors ha activat el PAC existencial. I en què consisteix això? Doncs han mostrat-me una sèrie d'anuncis en bucle, de continguts que se suposa que m'interessen o que se suposa que jo hauria de, no?
0: Estar
4: interessada o ser o pensar. I el que et vaig llegir ara, Charo, és la llista real d'un experiment que vaig fer que va ser 10 minuts observant el meu mòbil, vale? I prenent nota de tot el que em va sortir, que, per cert, ni ho he buscat, ni jo segueixo a comptes d'això, no, això és l'algoritme que
0: ha decidit
4: que com jo soy este tipo de mujer, esto es lo que yo tengo que consumir.
0: Vinga.
4: Voy a ello, no t'espantis.
0: No.
4: Començo, eh? Corre, congela els teus òvuls que tens una edat. No et posis maquillatge, la dona natural es porta. Té un descompte per la teva primera sessió de Botox. Fes esport, viatja lluny. Dona'n idees a aquesta ONG per sentir-te millor. Atura la caiguda del cabell. Transforma la teva pell amb aquesta crema revolucionària. Té un descompte per una depilació làser. Et sents trista? Parla amb un coach. Segur que no vols provar el nostre tractament anticel·lulític? Fes feliç a una dona. Dona òvuls. Cuina una sopa com la de la teva mare, amb aquests nous sobres de caldo. Sedueix els homes amb aquesta colònia. T'has donat que tens la pell seca? Has fet ayuno intermitente? I sobretot, sigues feliç. Sigues la millor versió de tu mateixa.
0: No ho puc creure.
4: 10 minuts, Charo.
0: No m'ho puc creure.
4: O sigui, segons el meu Instagram, jo estic mig deprimida, mig calba, amb la pell seca, i és massa tard perquè jo tingui fills.
0: A mi em fa gràcia perquè primer diu reserva els ous, diu dona'ls.
4: La qüestió és fer negoci amb mi, saps?
0: Jo
4: no et maquillis, però punxa't Botox. Sigues natural, però treu-te els pèls, carbonitza't les cames amb aquest làser, aquest descompte, no? Llavors, segons el meu algoritme, estic a la merda, però té un codi descompte per absolutament tot.
0: És brit. A mi no em surt això.
4: Què et surt a tu? Perquè al final això és un negoci per totes les franges d'edat.
0: No, a mi em surten moltes coses de menopausa, moltes, i després em surten coses de viatge.
4: Bueno.
0: I també em surten, i això em preocupa, gatets.
4: Mai. S'ha activat el PAC, mujer loca de los gatos. Cuidado.
0: I jo no tinc gats, tinc gossos.
4: Te'n falten.
0: És igual. És igual, ja entro dins del PAC.
4: Correcte.
0: De iaia amb gats.
4: Iaia amb gats.
0: Em fa una certa por, perquè a més sóc al·lèrgic als gats.
4: Ui,
0: però no passa
4: tranquil·la,
0: res.
4: Ja et sortirà vacuna per gats. Tot, està tot pensat. Tot l'engranatge perquè tu consumeixis i facis el que ells volen, s'activa i funciona.
0: A mi m'ha fet una mica de... Ara no sé si abraçar-te, aixecar-me i abraçar-te, perquè clar, diu... Congela els òvuls, no, dona'ls,
4: sí.
0: Depila't. Era una mica tremend. O sigui, si tu realment estàs malament, t'enfonsa.
4: T'enfonsa, evidentment. Les xarxes, de veritat, és que és un parany que t'atrapa. I jo perquè tinc consciència, però si pensem en les nenes joves...
0: Això és el que t'ho diu.
4: Bueno, segons l'Instagram tinc consciència.
0: Sí, no sé què dirà la teva mare, si
4: clar, és que, però si pensem en l'impacte que pot tenir això amb noies joves, o sigui, les xarxes socials són un catalitzador de trastorns de salut mental, d'alimentació, de tot, perquè al final és un bombardeig constant, camuflat amb continguts que ens agrada,

0: O sigui, res és gratis, no t'estan entretinguent, t'estan intentant vendre alguna cosa.
1: És impressionant.
0: Claríssimament.
1: Clar, no m'estranya, Andrea, que després et dediquis a l'humor.
0: Home, jo perquè... o em ric d'això o m'heu d'abraçar tot el dia, no sé si m'entens.
1: Sí. Jo, quan acabem el programa, t'abraçaré durant 2 minuts o 3.
0: Moltes
1: per
0: gràcies.
1: Consolar-te, perquè no obris el... No obriu les xarxes. Si
0: no ho feu. Al final hi ha una cosa greu, que és que les xarxes el que volen és que no siguem crítiques, no pensem, no siguem creatives, no seguim el nostre propi instint o el que nosaltres volem. Al final volen adoctrinar-nos d'alguna manera. Quan més bombardeig, menys pensem, menys podem valorar, no? És a dir, jo l'altre dia dic, vull un air fryer. La vull, sí, per què? No ho sé, si jo no cuino, saps? Pues és una mica això, no? Necessito fer ayuno, per què? No ho sé. Vull dir,
1: és igual.
0: Però és part de l'engranatge.
1: El dejú intermitent ha fet molt mal a la cultura mediterrània, ha fet molt mal, senyores. El dejú és una fal·làcia, això.
0: Com totes altres coses. Com el de ser una Gelbos que pot amb tot, les xarxes és una plataforma per fer-nos creure que sempre hi ha alguna cosa que no estem fent, algun lloc que no estem viatjant o alguna cosa que no ens hem punxat a la cara o el que sigui. És molt complicat. Per tant, avui a la foguera, les xarxes, el Pepito Grillo i tot.
1: O sigui, no tirem prou. El pinotxo perquè crema molt.
0: Home.
1: Fes fusta. Pobre, no s'acosta, ell no s'acosta a la foguera. Escolta, Andrea,
0: doncs sí.
1: Un plaer de llançar la foguera amb tu,
0: fora.
1: El que faci falta, i aquestes xarxes les llancem a la foguera.
0: Sí.
1: Nosaltres, les senyores que escoltem aquest programa, ja fa temps que les vam llançar, el que passa és que reboten.
0: Home, és difícil sortir-se'n.
1: Reboten, eh?
0: I tant. És com... sempre hi ha un dia que dius, ai, això...
1: Sí.
0: Siguem crítiques, no passa res.
1: Miraré la sopa de l'àvia, perquè t'ha sortit la
0: sí,
1: sopa.
0: Sí, clar, perquè com que no sóc mare, no sé, com que no sóc mare, ja m'estan dient que la meva sopa no serà igual de bona que la meva mare, per tant, eren uns sobrecitos d'una marca molt coneguda, perquè així en casa també sepa com si mi madre hubiera cocinado. És que prou.
1: Molt bonic.
0: Prou, a la foguera. La sopa.
1: La sopa i prou. El senyor de la xarxa també la direm.
0: Tothom.
1: Andrea, un plaer. Et tornem a veure el mes que ve?
0: Sí, aquí
1: Vinga.
0: Estarem.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Doncs fins aquí el nostre Fogots d'avui, on hem parlat de la importància de la comunitat femenina de la mà de la Beatriz de Vicente i de la trampa a les xarxes socials, amb l'Andrea, que sempre ens deixa amb un somriure a la boca, que avui ens ha deixat amb més d'un somriure, amb una rialla i una cosa fantàstica. I com diu la Gloria Steinem, sola puc arribar lluny, però juntes podem arribar a tot arreu. Ja sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

0: poesía y cante, cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: La Terra no és plana. Un podcast de divulgació científica en català per qui sospita que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Amb dades, humor i pensament crític, parlarem de temes com el canvi climàtic, el 5G, ovnis o energies tel·lúriques. La Terra no és plana. Cada diumenge a les 8 del matí.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Cocodril Club.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, cucos? Com va l'estiu? Gràcies per estar novament en connexió. En l'anterior d'aquests programes especials dedicats a les cançons de tots els teus estius, ens havíem quedat al 1988.

te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Aquesta va ser una bona candidata a ser la cançó oficial de l'estiu 1988, però no ho va aconseguir. Era un trio d'aragonesos que es deien Puturru de Foix, molt divertits. Podríem, salvant les distàncies, comparar-los una mica a la Trinca, però és que realment després d'ells no recordem cap altre grup que hagi fet, diguem, cançó d'humor. També, malauradament, ja ens falta el cantautor Pere Tàpies, que també anava amb aquella línia irònica, satírica, que també ens ho va fer passar. Els Puturru de Foix, records de tota una història. Fins i tot van fer una versió maxi per discoteques d'aquest tema, que és la que estem punxant. A 45 RPM. Sí, 45 revolucions per minut. Aquí no hem deixat mai de posar estimats vinils. Deixa'm fer un parèntesi. Estem a 1988, però anem 20 anys enrere. El 1968... aquest va ser un dels primers temes que es va ballar a les incipients primeres discoteques. Que llavors es deien boats. Quan en aquest país les sales de ball van deixar de fer música en directe amb orquestres, amb vocalistes, i van començar a punxar discos.

va ser un autèntic omplepistes d'aquell 68. Baby, come back. Baby, come back. El grup es deia The Equals. Baby, come back. I el seu cantant era Eddie Grant. Baby, come back. Després, Eddie Grant en solitari ens ha regalat diverses cançons que ens han fet ballar. Però aquest 1988, un dels seus discos, va ser el disc número 1 de l'any a Espanya. És a dir, el que va estar més setmanes consecutives en el número 1. Give Me Hope, Joanna, que no era una noia, no. Joanna era Johannesburg. Era una cançó reivindicativa que parlava de l'apartheid.

la cançó més venuda a tot l'estat espanyol el 1988. Sí, va ser el disc de l'any. El número 1 de l'any. Estàs escoltant uns programes especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els seus estius. Cançons fàcils per no escalfar-nos el caparronet. Ja està bé de cançons de desamors, sentimentals, de ploreres i tristeses. Ara música de festa. Abans de descobrir-te quin va ser realment el tema, la cançó de l'estiu 88, un record per un One Hit Wonder que va omplir pistes aquell estiu. És un cas curiós, perquè l'estiu del 88 això es va matxacar per tot arreu, però després ningú més me l'ha demanat mai, ni al programa de ràdio, ni a cabina, a les meves sessions revival, realitzades en discoteques o en festes majors. Així que un record per Mori Kante i el seu Yeke Yeke. Bueno, realment, aquell estiu 88 va ser de molt Yeke Yeke. Sí, t'ho asseguro. Tu ja m'entens.

Yeke Yeke, l'èxit de l'estiu 88 de Mori Kante. Es va ballar moltíssim, va sonar a totes hores per les ràdios musicals, però no va ser la cançó de l'estiu. Hi ha una, no necessàriament per vendes ni per les vegades que s'ha posat per la ràdio, no, hi ha una cançó que no sabem per què, és un d'aquells misteris de la música, es converteix cada estiu en la cançó de l'estiu per antonomàsia. I aquell 88 va ser... Bueno, abans d'escoltar-la, deixa'm posar una altra coseta d'aquell any que em ve molt de gust recordar la teatro. Sempre en el nostre record. El mestre.

ole. Qué bonito. La tia Tons va fer ballar. Va passar dels escenaris dels concerts a les pistes amb aquest Yo quiero verte danzar. Aquell 1988, la cançó de l'estiu va ser... Espera, espera, que encara volia dir que... Un petit recitalillo, eh? I és que va ser un estiu molt especial. Va ser l'estiu de les curves. El 8-8, sí. Va triomfar aquest senyor que ho feia tot amb la boca. No malinterpreteu, eh? Em refereixo a tots els sons que podeu escoltar en aquesta cançó, amb diferents preses, és clar.

0: every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.
1: Una cançoneta que sempre ens ha donat molt bon rotllo, que fins i tot hem utilitzat com a sintonia per aquella secció que fem dedicada a les cançons que donen bon rotllo, eh? Per què? Doncs perquè es diu Don't Worry, Be Happy, perquè aquí t'aconsella que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç.
0: Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy.
1: Records de l'estiu del 88, aquell estiu en el que el malaurat Tino Casal es va atrevir a versionar, a adaptar al castellà un èxit de 20 anys enrere, pràcticament, del 1969, i de Barry Ryan, l'operística Eloise. I el resultat va ser sorprenent.

La Eloise de Barry Ryan, que per cert no fa pas gaire temps que ens deixava, adaptada al castellà per Tino Casal, que també ens va deixar molt jove, en aquest cas doncs, a principis dels anys 90, a causa d'un accident de trànsit. Estem passejant per 1988, aquell estiu, el vell amic Tom Jones, un dels pocs artistes que han agradat a diverses generacions, que ha triomfat diverses dècades, adaptava i triomfava més que el propi autor un tema de Prince anomenat Kiss. You don't have to be beautiful. Toma. To turn me on.

0: motherfucker better dance now.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa revival de l'Albert Malla. Women and girls rule my
1: world. I say the rule my world. Aquell estiu del 88, en els programes musicals amb classe, com el meu, com el que feia llavors, els Malla Musicals, a la mítica Cadena 13, posàvem cançons com aquesta que ara entrarà, que tenien molta categoria. I don't want half-hearted love affairs. Va ser un one hit wonder. I need someone who really cares. Una banda d'un únic èxit, però meravellós. Life is too short to play silly games. Es deien Fairground Attraction. I promised myself. I promised myself. I'll

Sí, sí, és un tema perfecte, és un disc rodó que encara posem a les nostres sessions. És que estic molt a gust passejant per l'estiu de 1988. Aquell any, la cançó oficialment de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè ara m'estaven recordant, aquesta, si em permeteu, és una anècdota personal, que aquell any, el bon amic Frank Dubé, que els oients més veterans recordaran com a cantant als anys 60, el seu més gran èxit va ser aquell Mustafà, Frank Dubé, va organitzar un concurs de seductors catalans a Andorra, en el que em va fer de jurat. El concurs el va presentar el company, l'amic Miki Motu, Miquel Calzada, i es tractava de demostrar que en català també es podia ballar. Ell ho va intentar amb la seva parella artística i sentimental, Laura Martí. Bueno, i això va sonar una mica. No es va arribar a ballar en català mai, però aquí queda la idea.

De què vas? A mi tu no m'enganyes pas. De què vas? De quina pel·li t'has fugat? Bueno, tenia la seva gràcia. Era un intent de l'amic Fran Duguer de demostrar que en català també es podia ballar, també es podia fer música disco. Ho va intentar aquell 1988, on els Beatles encara hi eren presents d'una manera realment definitiva, sobretot encarnats o representats per George Harrison. Aquí van dos exemples. Aquesta és la versió maxi, una mica més llarga, pensada per ser ballada, del mateix tema que George Harrison va publicar aquell 88. I've got my man set on you.

ballant amb George Harrison en aquesta versió maxi del seu tema del 88, I've Got My Man Set on You. Tu ja ho saps, però de tant en tant m'agrada recordar-t'ho. Tinc la meva ment posada en tu.

però us deia que aquell estiu del 88 els Beatles continuaven presents a través de George Harrison, per exemple, per aquest disc que va publicar en solitari, o per aquella meravella de banda irrepetible que es va dir Traveling Wilburys, on George Harrison estava al costat de Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison i Jay Flynn de la ELO. Fantàstica.

0: The End of the Line, meravellosa cançó de Traveling Wilburys. I ara sí, aquell estiu del 88 aquesta va ser...
1: La canción del verano.
0: Els meus amics, los rebeldes, amb Carlitos Sagarra, que sempre que pot ens escolta des d'Alacant. Mediterráneo va ser el seu número 1, la cançó.

0: Mediterráneo de Los Rebeldes va ser oficialment la cançó de l'estiu 1988. Tu ja hi eres, oi? Ah. Algú va dir... Tenim dues vides. La segona comença quan ens adonem de que només tenim una.
1: Això és... Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

aquesta és la pregunta que queda en l'aire, no? Què camí no he de seguir? De vegades un dubte i al final la caga igualment, per molt que tu rumis. O sigui, quan t'has de decidir qui creus que ha de manar, el cap o el cor? I aquestes cançons que estem recordant de tots els teus estius, on estan? Potser estan més en el teu cor que en el teu cap, oi? Potser feia molt de temps que no les escoltaves. Per això està el Coco. Per refrescar-te la memòria auditiva. Va sonar molt l'estiu del 89, però no va ser la cançó d'aquell estiu. La cançó oficial d'aquell estiu va ser... Bé, ja t'ho diré després. Toma, vinga. És que en realitat van ser molt més bones altres cançons que no la cançó d'aquell estiu.

un bon ritme, una bona cançó. Una bona cosa. Good thing. Èxit de la banda Found Young Cannibals en aquell estiu de 1989. Good thing. I tu creus que estem fent una bona cosa recordant tot això? Jo crec que sí. Per reconciliar-nos amb el nostre passat. Per reivindicar el valor del temps passat. El 89 feia molt poquet que ens havia deixat prematurament el gran Roy Orbison. Es va publicar el seu àlbum Mystery Girl quan ell ja no hi era, i un primer single, You Got It, que era una autèntica meravella.

va fer, que va escriure expressament per la pel·li. Two Hearts. Qué bonito. Dos corazones, pero una solamente. Eso somos nosotros. Això deia la cançó. Un altre vell amic, Phil Collins. Aquests són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Amigo.

dos cors vivint en una sola ment. Ah, quin bon rotllo, que gust que em trobo aquí el 1989. Tu també, Coco? Aquell any van venir al meu estudi de ràdio per presentar-me el seu nou disc, que va ser un One Hit Wonder. Una gent molt simpàtica, anglesos, que es deien Soul Sister. Aquest era el camí més directe per arribar al teu cor. The Way to Your Heart. Recordes?

My way to your heart. La banda Soul Sister, el 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX, un segle que començava a dir bye bye perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música molt...

sí, la Lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar amb una cançó dedicada a Madrid, supuestamente, on, òbviament, deia «Aquí no hi playa». A vegades les coses més senzilles són les que millor funcionen. Eren de refrescos.

0: Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con el Maya que se lleva la toalla. Maya, no seas tan canalla. Va ser la cançó de l'estiu 1989, però abans de passar a la següent hora de programa, a la nova dècada dels 90, m'agradaria acomiadar-me amb un recull que va fer aquell 89, la dècada prodigiosa d'alguns dels grans èxits de ball de tota la dècada dels 80, i a més, bueno, ja sabeu que era un grup de laboratori, de veus i músics de laboratori que intentaven imitar l'original, però a més jo crec que va tenir un resultat molt bo, i en castellà...
1: Són les 6.
0: No perdis la sintonia, Coco.
2: Cocodril Club.
1: Y ella sigue allí, sigue allí, sigue allí. Sus piernas solitarias.
2: El programa revival de l'Albert Malla.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

0: ràdio. La teva ràdio. Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat el 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint, i és que les bones cançons van i tornen. El 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia, per cridar l'atenció, va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com la seva, com una de les seves grans obres mestres, La gran bola de fuego. You shake my nerves and you rattle my brain. You must love as a man insane. You broke my will. Grits, Balls of Fire. I això va tornar a ser èxit. En llistes, en pistes i a la gran pantalla.

gran bola de foc del gran Jerry Lee Lewis va tenir una segona vida al 1990. La versió original era del 1958. Cançons bones que van i venen. Cançons de cocodrils. Ei, gràcies per estar en connexió. Tinc un altre exemple molt similar. I d'aquell mateix any 1990. I de l'artista més operada de tota la història. Cher, esclar. Una cançoneta dels 60 recuperada per una pel·li que protagonitzava ella mateixa. I que es deia Sirenes. La cançó principal de la banda sonora, aquest Shoop Shoop Song.

Bueno, la història de la pel·lícula no estava gens malament, estava ambientada als anys 60, però es va estrenar el 1990. Cher i altres artistes bons a la pel·lícula Sirenes. Aquell 1990 van venir a veure'm a l'estudi demanant-me una entrevista, un grup d'un únic èxit, però fantàstic. Eren el Batec de Londres. London Beat. Que amb la seva cançó confirmaven el que jo ja sabia. I és que em passo el dia pensant en tu, baby.

Been Thinking About You. Sempre pensant en tu, l'èxit de London Beat en aquell 1990, any en el que la cançó considerada cançó oficial de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè no va ser cançó de l'estiu, però segurament la més ballada en pistes va ser aquesta. Un altre One Hit Wonder... El grup es deia Mystic. Come on,

ritmo de la noche, que no va destacar per tenir una gran lletra, podríem dir, però que sempre ha seduït. És un d'aquells discos talismà. És a dir, quan en una sessió la gent ja està cansada, la veus tirada amb la llengua fora, poses això i es torna a omplir la pista. No sé, té alguna cosa especial, aquell misteri d'algunes cançons. Una altra curiositat d'aquell 1990 és que la cançó oficial de l'estiu no tenia gens de les coses habituals en una autèntica cançó de l'estiu. Ni tenia coreografia, ni era facilona, ni tenia una tornada, un estribillo fàcil de cantar i de repetir. Fins i tot era una cançó lenta. Això sí, era una cançó que agradava i molt. Potser per ballar de dos en dos, potser perquè era una micatona atrevida, no ho sé, però va ser la cançó de l'estiu del 90. Lalo Rodríguez, Ven, devora'm.

És curiós perquè és una d'aquelles cançons que en el seu moment va sonar moltíssim, que em demanàveu tant al programa com a les sessions de ball, però que després no m'heu tornat a demanar mai més. I no fa tant, perquè sovint em demaneu cançons molt més antigues, no? Bueno, ja fa una estoneta. És la cançó de l'estiu de 1990. Això li deien Sexy Salsa. Ell era Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Que me voy al 91.

aquell 1991 va treure la visita personal de Christina Rosenbinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papà, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i el moment que tu vulguis, el moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Lovin', i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 92 a Barcelona.

All My Loving. Nai no nai no na. Nai no nai no na. Los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril. Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. cocodrilclub@gmail.com per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida et descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi. Nascut.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades. Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps, jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa, pels Malla Musicals de la cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema, Losing My Religion, dels Rem, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el que el discjòquei valencià Chimo Bayo va aconseguir amb la seva cançó Así me gusta a mí, va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera.

0: així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo.
1: Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que ping.
0: Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Per al 1991 començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la canción del verano.

0: Ojalá que llueva café en el campo. Al gran bunda Juan Luis Guerra. I al seu grup Los 440. El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins. Bueno, els locutors, companys, o músics o cantants que m'estiguin escoltant ja saben a què em refereixo. No, no era una mania. És que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se, això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire. Fa poc va estar el programa de convidat en directe.
1: En una tierra lejana, si me llevas contigo.
0: Te'n recordaves de la lletra?
1: Prometo ser ligero como la prima.
0: Y decirte al oído, Semilla Negra,
1: secretos que harán brotar tu risa.
0: Tu risa, Radio Futura. I amb ells ja estem a l'any olímpic.

Semilla negra. Semilla negra va ser un dels èxits del 92. Semilla negra. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió a Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada pensant que la competència estimularia la imaginació i que no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro, en una de les entregues de la trilogia, es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes, que tenia la seva gràcia, i que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita en data 20 d'abril del 90.

0: noche en la cabaña del turbo. Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes.
1: Y los que hay,
0: y los que hay,
1: han cambiado, ¿verdad?
0: Han cambiado.
1: Sí. Com canta la meva amiga Sole, Sole Jiménez de Presuntos Implicados, com ho hem canviat, tots plegats. Eh? Te'n recordes d'aquell nen o nena que eres? I d'aquell jovenet del 1992? Ja hi eres, oi? Doncs mira, aquell 92 Michael Jackson cada vegada estava més blanc i triomfava amb una cançó que es deia Blanc o Negre.

0: De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta.
1: Bueno, un pueblo...

Sí, Cotos. El Tractor Amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato Veloz. Zapato Veloz.

0: tractor amarillo.
1: Tengo un tractor amarillo.
0: Records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir, l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
2: La canción del verano.

0: no, no va ser aquesta, eh?
1: En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige.
0: Però va sonar molt.
1: En mi nota soy extenso.
0: Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993.

l'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard, va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o a qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

0: Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez. Procura ser feliç, Coco.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
1: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: Tots els dimarts a les 9 de la nit al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.
2: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
3: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies per seguir-nos al Rock and Classics, el programa on repassem els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui ens centrem en una banda de rock progressiu, una de les pioneres a la Gran Bretanya, que es va crear l'any 1967 de forma oficial i que porta despatxats més de 150 milions de còpies dels seus discos. Parlem dels mítics Genesis.

Els inicis de Genesis tenen lloc a mitjans dels anys 60 amb tres estudiants d'una escola secundària d'Anglaterra, Peter Gabriel, Tony Banks i Chris Stewart, que formaven la banda Garden Wall. Tocaven bàsicament en recitals escolars i precisament en aquests recitals van conèixer una altra banda de la mateixa escola que es deia The Anon i que formaven Anthony Phillips i Mike Rutherford. L'any 1966 les dues bandes van decidir de fusionar-se a la banda de New Anon. Aquesta banda va cridar l'atenció del seu company d'escola Jonathan King, que era també un jove productor de la discogràfica Decca. Amb ella, amb aquesta discogràfica, van firmar el seu primer contracte discogràfic aquell 1968 i amb Jonathan King com a productor van enregistrar el seu primer treball. El disc de debut es va anomenar From Genesis to Revelation, un disc que a data d'avui sona una mica antiquat per la producció imperant de Jonathan King, però que ja ens porta temes interessants que indiquen com seria el futur del rock progressiu en els propers anys amb Genesis i també altres bandes britàniques com per exemple Pink Floyd. Anem a escoltar un dels temes destacats d'aquest primer treball de Genesis, un tema que es diu Where the Sore Turns to Sweet, Genesis.

0: Aquest tema és un exemple de la gran complexitat musical de Genesis, que ja començava repuntant el seu segon treball. Es publicava el 1970, es deia Tres Pas, i aquest és el tema The Knife. Un disc en el qual hi havia un nou bateria, John Mayo, que per cert, després de la publicació del disc, va decidir d'abandonar el grup junt amb un altre dels músics fundadors, Anthony Phillips, que tenia por escènica i que no podia exercir com a músic en les representacions en viu de Genesis, per la qual cosa va decidir de marxar. Així doncs, una mini primera etapa de Genesis que s'acabava amb aquest segon treball. El 1971 sortia a la llum Nursery Crime, i comportava l'entrada de dos nous membres, Phil Collins a la bateria i Steve Hackett a la guitarra. Hem escoltat, de fet, a l'entradeta del programa un dels temes d'aquest Nursery Crime que du per tema The Return of the Gian Haugit. Anem a escoltar, doncs, nous treballs de Genesis d'aquells incipients 1970.
1: Rock and Classics. Escolta els grans reserva del rock amb Esteve Llop.
0: Saltem al 1973, quan apareixia el treball Selling England by the Pound. I aquest és un dels seus temes, I Know What I Like in Your Wardrobe, Genesis.
2: It's 1 o'clock and time for lunch. Bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I on the bench, I can always hear them talk.

0: Doncs Genesis, cada cop més madurs, cada vegada més tècnicament complexos, ens portaven l'any 1974 de Lamb Lies Down on Broadway, un gran treball que va ser l'últim amb Peter Gabriel, que després de la gira de presentació d'aquest disc, l'agost de l'any 75, va anunciar que per motius personals deixava Genesis. Així doncs, es van quedar la resta d'integrants de Genesis doncs una mica espantats, no sabien cap on anar, van fer diverses audicions per a contractar un nou cantant, però les audicions van ser infructuoses. Finalment van decidir que Peter Gabriel, el que llavors era el bateria de la banda, alternés la bateria i la plaça de vocalista. I així ho van fer i van reaparèixer el 1976 amb un nou treball.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: Els crítics clàssics de la banda deien que no aconseguirien superar mai més el gran nivell obtingut fins aquells moments a Genesis, però ho van aconseguir, i tant que sí, amb un treball que l'any 76 sortia a la llum amb el nom de A Trick of the Tail. Amb les regnes compositives de la banda liderades a partir d'aquells moments i cada vegada a més nivell per Phil Collins. Aquí els tenim amb el tema Squonk.

0: Contra tot pronòstic, el primer treball sense Peter Gabriel va ser per a Genesis l'èxit més alt aconseguit fins a aquells moments. El seu A Trick of the Tail va arribar al número 3 a Anglaterra i al número 31 a Nord-Amèrica. Tenien un problema, però, i és que amb la marxa de Peter Gabriel i al posar-se al lloc de vocalista a Phil Collins, els hi faltava un bateria per les presentacions en directe. I per això van decidir de fitxar un bateria de moment només per les presentacions de la banda en viu. Es tractava del que va ser baterista de Weather Report i que en aquells moments era membre de la banda de Frank Zappa, Chester Thompson, que a partir d'aquells moments va col·laborar amb Phil Collins també en la seva carrera en solitari que va tenir lloc uns anys després. El 1978 sortia el treball que hem escoltat, en Then Were Three, i és que va marxar també de la banda Steve Hackett, que va anunciar la marxa del grup considerant que el seu pes com a compositor a la banda havia desaparegut, i tot i això doncs, va quedar com a amic, va mantenir l'amistat amb els membres de la banda i més en concret també amb Phil Collins. Aquest va ser un dels seus temes, Follow You, Follow Me, que ens feia veure que a partir d'aquells moments la marxa comercial del grup aniria en augment.
1: Els èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llop.
0: I no diem que estigui malament, però està clar que l'experimentació i el rock dels primers discos desapareix a favor d'una música molt més comercial. El 1980 apareix Duke, un treball que va sonar molt a les ràdios i que va arribar per primera vegada al número 1 a Anglaterra. Aquest va ser el seu primer single, Turn It On Again, Genesis.

1986 sortia un nou treball molt exitós de Genesis. Es va anomenar Invisible Touch i els portava al més alt de la popularitat també de nou fins aquells moments. Concretament, Land of Confusion, aquest tema que encara estem escoltant, va ser galardonat amb un premi Grammy per tenir el millor vídeo de l'any 1986 a les televisions, amb unes figures animades de Collins, Banks i Rutherford, a més d'unes caricatures de plastilina del Ronald Reagan i Margaret Thatcher. Va ser molt curiós de veure aquest vídeo, suposo que el recordareu. I a més van disposar d'un número 1 que va arribar per primera vegada al més alt de la llista Billboard per a Genesis. Aquest era el número 1, el que donava títol a aquest treball, Invisible Touch.

0: Phil Collins anava alternant la seva figura dins de Genesis amb la seva carrera en solitari com a Phil Collins, que va tenir també moltíssim d'èxit durant els anys 80. Una trajectòria que va començar a principis dels 80 amb el seu treball de debut i amb l'èxit In the Air Tonight. Però això no va restar ni molt menys la popularitat de Genesis, que tornava amb un treball molt interessant l'any 1991, es deia We Can Dance, i va debutar directament com a número 1 a Anglaterra i com a número 4 als Estats Units. Un treball que també se'n va anar de gira i que ens va portar un disc en viu de Way We Walk, que escoltarem per acabar el programa d'avui. I és que estem esgotant els últims minuts de programa. Salutacions cordials d'Esteve Llop, gràcies un dia més per estar al nostre costat. Us recordem abans de marxar les nostres vies de contacte. Estem presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.estevellop
2: twitter.com/rockandclassics.
0: També, si ho desitgeu, podeu enviar-nos un correu electrònic.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: I marxem amb un dels temes de Genesis en la seva versió en viu. Mama, des de The Way We Walk Life. Adéu-siau, gràcies un dia més de nou per estar amb nosaltres. Que vagi bé.

0: blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiki de Ràdio Mollet. En la seva versió estiuenca, Bartiki en xancletes i samarreta suada, us saluda Carlos Molina, que serà el vostre barman i comptem amb el suport tècnic del Jaume Montsant. Moltes gràcies per escoltar.

0: i serà un Martí d'estiu, per algunes coses no canvien, així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Avui és divendres 31 de juliol de 2026, programa número 44 de la temporada i 6è de la temporada d'estiu. I aquest vespre tornarem a parlar de cançons i de cinema i un altre cop parlarem de perdedores, perquè ens centrarem, tal com ja vam fer en les setmanes anteriors, en aquelles cançons que van competir però que no es van endur la estatueta i veurem que segurament n'hi ha de decisions sorprenents. Els Oscars tenen una norma curiosa cada any. Només una cançó pot pujar a recollir la estatueta, però hi ha cançons que perden aquella nit i guanyen una cosa molt més difícil d'aconseguir, quedar-se per sempre a la memòria de la gent. Aquest vespre ho reprendrem allà on ho vam deixar la setmana passada i aniré des de finals dels anys 90 fins a l'actualitat. I aquí veurem la gran ironia dels Oscars. L'acadèmia decideix qui guanya aquella nit, però el temps decideix qui es queda per sempre. Avui al Bartiki recuperem 11 cançons que no van guanyar l'Oscar a millor cançó original. Algunes van perdre contra grans clàssics, algunes contra cançons que avui gairebé ningú no recorda i algunes, bé, algunes fan pensar que Hollywood també pot tenir un mal dia. Així que què, agafem les crispetes i comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Mireu, hi ha artistes que tenen un problema, que molts voldrien tenir aquest problema. Haver escrit una cançó tan gran que després qualsevol cosa que facin serà sempre comparada amb ella. I amb Bryan Adams, en mitjans dels 90, doncs ell estava exactament en aquesta situació. Uns anys abans havia aconseguit un dels grans fenòmens musicals de la dècada amb aquell Everything I do it for you, aquella balada de Robin Hood que va sonar tant i tant i que durant una època semblava impossible encendre una ràdio sense trobar-se-la. Ja la vam escoltar la setmana passada, de fet diria que en general s'ha escoltat massa des d'aquells inicis dels anys 90, però bé, a Hollywood evidentment va pensar necessitem repetir aquesta fórmula. La pel·lícula en qüestió era Don Juan de Marco, parlo de l'any 1995. Don Juan de Marco, una història doncs, de seducció, de romanticisme, i amb un personatge convençut de que és el millor amant del món. I una pel·lícula que ben bé només era famosa perquè protagonitzava en Johnny Depp, en una època en què el tio era a la cima del món i la seva presència en una pel·lícula acostumava a ser garantia de qualitat. I us faré un petit spoiler. Aquesta va ser una excepció. Però bé, amb el nou segle, la carrera d'en Johnny Depp ha passat per moments més bons i per moments més dolents i fins i tot per alguns moments vergonyosos. Però als anys 90, l'home encadenava grans pel·lícules una rere l'altra. També aquesta Don Juan de Marco comptava, compta aquí, amb en Marlon Brando, un Marlon Brando que portava anys quasi retirat de la pantalla i de la vida pública. Però en Marlon Brando va començar a tenir problemes de pasta i va començar a acceptar alguns papers perquè li pagaven molt bé. Per Don Juan de Marco, la seva amistat personal amb en Johnny Depp també li van seduir per participar en aquesta pel·lícula, també la seva connexió amb el guió, i li va fer donar la sorpresa. La seva participació a la pel·lícula potser és el més notable i segurament d'aquells paperets que va començar a tenir en Marlon Brando d'ençà es va retirar a finals dels 70, principis dels 80, en aquesta Don Juan de Marco diríem que és el seu paper més destacable, segurament per mostrar una vessant més humana inèdita en aquells personatges tan extrems que acostumava a fer en Marlon Brando. En fi, per una història així, romanticota, un músic com en Bryan Adams, semblava una elecció gairebé inevitable. Aquesta cançó també tenia una sorpresa, o potser no. No era només una gran balada de rock americà, sinó que tenim una guitarra que escoltem a mans d'en Paco de Lucía, evidentment doncs, un dels grans mestres del flamenc. Tot plegat potser tirava molt de tòpic, el d'associar el mite de Don Juan amb una cançó amb aires flamencs. Aquella nit dels Oscars, però, la estatueta va marxar cap a una altra banda. El premi va ser per Colors of the Wind, de la pel·lícula Pocahontas. Una decisió que, com moltes altres dels Oscars, doncs el temps s'ha encarregat de revisar, perquè hi ha una diferència entre guanyar un premi i guanyar un lloc a la memòria de la gent.

No deixem a l'any 1995, mireu, quan Pixar va anunciar que faria el primer llargmetratge d'animació creat completament per ordinador, molta gent va pensar que era una aposta massa arriscada. Vist ara, doncs, sona estrany, però pensem que en fa més de 30 anys, això ja us dic, era 1995. En fi, una pel·lícula sencera amb joguines com a protagonistes. Endavant, un vaquer de plàstic i un astronauta que no sap què és una joguina. Podria funcionar? Bé, la resposta la sabem tots. Toy Story no només va funcionar, sinó que, bueno, potser podríem dir que va canviar la història del cinema d'animació. Però hi ha una cosa curiosa. Pixar va aconseguir que ens hi portessin uns personatges que no tenien sang, ni pell, ni cor, almenys aparentment. I una part important d'aquest miracle la té la música de Randy Newman. Qui era en Randy Newman? Randy Newman era un compositor, sobretot compositor. Havia tingut carca solitària, però era compositor conegut pràcticament, o principalment diria, per la seva ironia, també el seu humor. No era precisament el perfil més evident per escriure una cançó sobre l'amistat més pura, una cançó per a una pel·lícula de nens. Potser per això funciona tan bé. En Randy Newman havia escrit cançons com I Love LA o una música per a una pel·li tant dels 80 com The Three Amigos. Però segurament la seva cançó més famosa seria aquella You Can Leave Your Hat On, que en la veu d'en Joe Cocker es va fer famosíssima per a la pel·lícula 9 setmanes i mitja. Quan la gent associa You Can Leave Your Hat On amb en Joe Cocker, sovint s'oblida que en Randy Newman la va concebre com una cançó més irònica i més juganera que no pas sensual. El que passa és que la interpretació aspra i carregada de sexualitat d'en Joe Cocker i també, evidentment, la cançó en el marc de la pel·lícula, doncs va canviar completament la percepció del tema fins al punt que avui, doncs, és impossible separar-lo de l'escena famosa de la mencionada 9 setmanes i mitja. Però tornant a la pel·lícula Toy Story, i tornant a la pel·lícula i a la cançó que va participar aquell any a la cerimònia dels Oscars, You've Got a Friend in Me. No intenta ser una gran declaració de mort dramàtica. No vol ser èpica. Només diu una cosa molt senzilla. Quan tot vagi malament, jo seré aquí. I aquesta és probablement la raó per la qual s'ha quedat. Aquella nit dels Oscars, però, ja ho hem vist abans, en Randy Newman no va guanyar. El premi, ja us ho he comentat, va tornar a anar cap a Disney amb la mencionada Colors of the Wind de Pocahontas. Però el temps té una curiosa manera de repartir els premis. L'acadèmia entrega una estatueta, però el públic entrega els records. I encara avui, quan algú escolta aquesta melodia, no pensa només en Buddy i en Buzz, pensa en l'amistat. Una d'aquelles cançons que no necessita grans discursos, perquè explica una cosa que tots entenem.

En fi, corteta i al peu, aquesta You've Got a Friend in Me d'en Randy Newman, que sí, es va quedar a les portes. Anem un any més endavant, anem a l'any 1996. Mireu, hi ha bandes que passen anys i anys intentant aconseguir un gran èxit, i sovint doncs, la majoria ni l'aconsegueix. I després, aquell any 1996, hi hagué una banda que va aconseguir un gran èxit sense ser de veritat, sense existir. Aquesta és una de les històries més curioses que s'ha deixat al cinema dels anys 90. Any 1996, Anton Hanks dirigeix a la pel·lícula The Wonders, That Thing You Do, que era la història d'un petit grup de joves músics a principis dels 60, que gairebé per casualitat aconsegueix una cançó perfecta i passa de tocar en locals petits del poble a viure el somni del rock and roll. Va ser la primera pel·lícula com a director de llargmetratges i també la primera que va escriure íntegrament en Tom Hanks. Fins aleshores, doncs ell només havia dirigit algun episodi per la televisió, però mai no havia fet una pel·lícula per cinema. Aquesta, ja us dic, aquesta That Thing You Do, pel·lícula de 1996, va ser el seu debut com a director i com a guionista cinematogràfic. En Tom Hanks és un apassionat del pop dels anys 60, sempre ha explicat que hi va créixer escoltant els Beatles, els Beach Boys, els Four Seasons o els Dave Clark Five, i que volia fer una pel·lícula que transmetés aquella eufòria que vivien els joves quan una banda desconeguda sonava per primera vegada a la ràdio. Ell, bé, a la pel·lícula volia homenatjar els anomenat One Hit Wonders. Ja hem parlat de One Hit Wonders aquí a Cantic, de fet en tenim un parell de programes dedicats a One Hit Wonders així a nivell global. Bé, aquesta història, aquesta That Thing You Do no parla ni les Beatles ni les Rolling Stones, sinó d'aquells grups que tenien un únic gran èxit i després desapareixien. En Tom Hanks trobava fascinant aquesta fama tan intensa com efímera. La música era, evidentment, el centre de la història, i per això en Tom Hanks va insistir que la cançó principal havia de ser realment extraordinària. Una curiositat bé interessant és que en Tom Hanks no volia ser el protagonista, i això és una raresa, perquè ell estava segurament en el seu moment més important de la carrera. Ell era bé de les estrelles més grans de Hollywood, després de Filadèlfia, de Forrest Gump, d'Apolo 13... Però ell es va reservar, davant de la pantalla, un paper secundari, el del mànager, el del senyor White. El més divertit és que aquests The Wonders, evidentment, no eren una banda real, mai no van existir. Però la cançó, aquella cançó, estava tan ben construïda que molta gent va arribar a pensar que aquell grup havia existit de veritat. I la cançó, doncs, evidentment, duia per títol That Thing You Do. I això és el que realment buscava en Tom Hanks, recrear doncs, aquella època dels anys 60, de primers dels anys 60, en el que doncs, una cançó podia canviar la vida d'uns desconeguts en qüestió de setmanes. Bé, el compositor d'aquesta That Thing You Do era Adam Schlesinger, i de fet és un tio que també tenia un grup propi, que se'n deia Fountains of Wayne. Schlesinger va escriure That Thing You Do doncs, per encàrrec de Tom Hanks, amb un gran repte. Ell havia de crear una cançó completament nova que sonés com un èxit real de la British Invasion dels anys 60, i ho va aconseguir. Jo us dic, molta gent encara avui pensa que és una cançó dels 60 de veritat. Però el seu grup, els Fountains of Wayne, eren un grup nord-americà de power pop, un grup de mitjans dels anys 90, que bé, potser van tenir menys fama de la que mereixien. Abans de tot, fins i tot, Schlesinger era un tio molt respectat dins el món de la composició, a més de tenir el seu grup, aquests Fountains of Wayne, i havia escrit música per televisió, també per pel·lícules d'animació, podríem mencionar aquella tan famosa de Ice Age. En fi, tornant a The Wonders, és una pel·li que està molt bé, que reflecteix molt bé una època abans de les xarxes socials, els vídeos virals, abans que tot passés tan ràpid, una època en què una melodia enganxifosa i una mica de sort podien convertir a qualsevol grup de garatge en una estrelleta. Els Oscars, però, aquella petita meravella dels Wonders, no es van dur la estatueta. El premi va ser per You Must Love Me, de la pel·lícula Evita. Era la cançó que cantava la Madonna, una Madonna que, per cert, ja havia guanyat el 1990 un Oscar
per a la cançó de la pel·lícula Dick Tracy. Així que tornant a That Thing You Do, bé, es van quedar a les portes, però potser aquesta és la gran victòria d'aquesta cançó. 30 anys després, encara la gent es fa la mateixa pregunta, si The Wonders existien o van existir de veritat. I no, però durant 3 minuts ens ho podem creure i ens direm, amics meus, això, aconseguir això ja és una petita màgia.

Continuem amb aquest programa de cançons. Se m'ha quedat a les portes a guanyar l'Òscar, però no el van guanyar. I anem a l'any 1998 i anem amb els Aerosmith, amb I Don't Want to Miss a Thing. Mireu, reconec que tinc molts problemes amb aquesta cançó. A mi m'encanten els Aerosmith i compte aquí. No només m'agraden els Aerosmith dels 70, aquells que eren com una evolució hard-rockera dels Rolling Stones, sinó que també m'agraden tant o més els Aerosmith de quan van sortir de la UCI i van tornar a la vida, els Aerosmith de finals dels anys 80 i dels anys 90. Per tant, diríem que no en tinc cap de problema amb les balades dels Aerosmith, que també els hi van funcionar i que tants quartos els hi van fer guanyar. Però em sembla que aquesta I Don't Want to Miss a Thing és massa ensucrada. Però anem amb la pel·li, aquesta Armageddon, una d'aquestes pel·lis que neixen amb una missió molt concreta, fer-nos passar una bona estona, apagar una mica el cervell i deixar que l'espectacle faci la resta. I Armageddon, bé, probablement és un dels exemples més perfectes d'aquesta filosofia. La premissa era senzilla i absolutament absurda. Un asteroide gegant que es dirigeix cap a la Terra i l'única esperança de la humanitat és enviar un grup de perforadors a petroli a l'espai perquè aprenguin a ser astronautes. Una pregunta científica molt complicada. Què és més fàcil, ensenyar uns astronautes a fer forats o a uns perforadors a viatjar per l'espai? Bé, el director, en Michael Bay, tenia claríssima la resposta. En fi, tenim explosions, emoció, patriotisme, amb Bruce Willis mirant l'horitzó, tots els ingredients del Hollywood més espectacular. I tenim I Don't Want to Miss a Thing, que va permetre que els Aerosmith s'unessin encara més, si cap, a les emissores més comercials del planeta. La cançó no és una cançó dels Aerosmith, fins aquí cap sorpresa, compte aquí, des d'aquella tornada a finals dels anys 80, que els Aerosmith es rodejaven, s'envoltaven de compositors professionals que els ajudaven a fer cançons. En aquest cas, la cançó va ser escrita per la Diane Warren, una de les grans especialistes en crear himnes cinematogràfics, una compositora capaç de convertir una escena de pel·lícula en un record emocional. Era, ja us dic, que no era cap nouvinguda. De fet, ella va participar junt amb l'Albert Hammond en la composició del Nothing's Gonna Stop Us Now, de Starship, que va sonar al programa de la setmana passada. També són de la Diane Warren cançons com If I Can Turn Back Time, de la Cher, o Unbreak My Heart, de la Toni Braxton. En fi, una tia amb un gran bagatge. I aquí hi ha una altra ironia del món dels Oscars. La de Diane Warren ha estat nominada moltes vegades, i quan dic moltes és moltes. Però durant molts anys va semblar perseguida per una mena de maledicció. Ella escrivia cançons que tothom coneixia, però la estatueta sempre acabava a mans d'algú altre. Aquella nit de 1999, el premi va anar per When You Believe, de la pel·lícula El príncep d'Egipte. Però hi ha una dada que explica millor la història. Durant mesos era gairebé impossible anar a un lloc públic sense escoltar la Steven Tyler cantant que no volia perdre's ni un segon de l'amor. L'Acadèmia va escollir una cançó, per al públic va escollir una altra. Ningú no se'n recorda de When You Believe, però d'aquesta, déu-n'hi-do.

I ens anem, tenim un any més, al 1999, i ens anem amb Blame Canada. Mira, normalment quan pensem en una cançó nominada als Oscar, imaginem grans balades, compositors emocionats i discursos d'agraïment d'aquests una miqueta ja fiscosos. Però a la cerimònia de l'any 2000, els Oscars van tenir un petit problema, perquè una de les cançons nominades deia bàsicament «La culpa és del Canadà, Blame Canada». Això passava dins de la marc de la pel·lícula de South Park, Bigger, Longer and Cut. La pel·lícula, doncs, basada en la sèrie, segurament la sèrie més irreverent de la televisió. I el més sorprenent és que no només va arribar als Oscars, és que va arribar amb tota la dignitat del món. I aquí a casa nostra tenim un problema, gairebé tots van veure la pel·lícula doblada, cançons també, i per tant ben bé no tenim aquesta referència. Però bé, la cançó Blame Canada, doncs, és una paròdia perfecta dels grans números musicals de Hollywood. Té aquells cors, aquella orquestra, aquella dramatització, tot el que esperaries d'una gran cançó, d'una pel·lícula familiar, amb una petita diferència. La lletra està parlant de culpar un país sencer perquè uns nens han vist una pel·lícula massa bèstia. En fi, això era, evidentment, això era la pel·lícula de South Park. La pel·lícula va ser una sorpresa enorme perquè aconseguia fer una cosa molt difícil, que era ser una comèdia salvatge i al mateix temps funcionar com un musical de Broadway. De fet, la música era tan bona que molta gent va haver d'acceptar una realitat incòmoda. Els creadors de South Park sabien escriure cançons millors que moltes pel·lícules serioses. A la cerimònia dels Oscars, la interpretació va ser un dels moments més recordats perquè va ser a càrrec d'en Robin Williams, que amb la seva energia habitual doncs, va convertir una cançó absurda en un autèntic espectacle quan la va interpretar a la cerimònia. Però en Robin Williams no era qui cantava la cançó original, només va ser cridat per fer la interpretació de la cançó dins la cerimònia. De fet, fins i tot va fer una versió on colava certes referències actuals que a la lletra original no hi eren. Però, en fi, un cop més, la estatueta no va ser per ells, sinó, evidentment, no estarien sonant aquest vespre al Bartiquí de Ràdio Mollet. En aquell cas, el premi va anar a parar al You'll Be In My Heart de la pel·lícula Tarzan, a l'Oscar, per fi, pel Phil Collins, i una altra vegada Disney, que apareixia al camí. Perquè si hi ha una cosa que Hollywood ha demostrat al llarg dels anys és que Disney i els Oscars doncs, tenen una relació especial, de vegades d'amor, de vegades complicada, però sempre intensa. I avui, quan recordem aquella cerimònia, molta gent no recorda només qui va guanyar, recorda una pel·lícula, una pregunta molt més divertida. Era, com és possible que una cançó que culpa Canadà arribés als Oscars? La resposta senzilla. Quan una cançó és bona, fins i tot Hollywood pot deixar passar una mica de bogeria. Va, anem a sentir a Blame Canada. Times have changed. Our kids are getting worse. They won't obey their parents. They just want to fight and curse. Should we blame the government or blame society? Or should we blame the

0: They're not even a real country anyway.
1: My son could have been a doctor or a lawyer, rich and true. Instead, he burned up like a piggy on a barbecue.
2: Should we bake the matches?
3: I continuem quan passa ja un minut de l'Equador del programa d'avui i continuem un altre cop amb 1999, en aquest cas amb una altra de les candidates, perquè després del caos i l'humor i la provocació de South Park, doncs arribem a una cançó que juga amb una altra lliga. Parlem ara d'un tipus de pel·lícula completament diferent a South Park, evidentment una pel·lícula que no explica una història sinó que explica moltes històries alhora. Parlo de la pel·lícula Magnolia, una gran pel·lícula dirigida pel Paul Thomas Anderson, una pel·lícula sobre persones perdudes, sobre errors del passat, sobre casualitats i la necessitat que tenim tots de trobar alguna mena de salvació. I per aconseguir aquest clima, la música no és només un acompanyament, sinó que gairebé és un personatge més. L'Aimee Mann va escriure Save Me, que és el tema en qüestió, com una cançó fràgil, íntima, gairebé com una conversa que algú té amb si mateix, doncs aquelles que tenim a altes hores de la nit. I aquesta és una de les coses més especials del cinema, una cançó que pot explicar allò que un personatge en qüestió no és ben bé capaç de dir. La carrera de l'Aimee Mann ja venia d'un camí interessant. Ella havia estat al capdavant de la banda Till Tuesday i havia aconseguit construir una carrera en solitari, allunyada, això sí, dels grans focus. No era pas una estrella de Hollywood, no era una cantant en absolut dissenyada per vendre milions de discos. Era una compositora, doncs, amb una manera molt particular d'explicar emocions. I això, doncs, encaixava perfectament en l'esperit de la pel·lícula Magnolia. Aquella nit dels Oscars, però Save Me, doncs ja us ho dic, tenia una competència complicada. Compartia categoria en grans produccions i en grans noms, i finalment, ja ho he dit abans, l'Oscar va anar a parar per aquella You'll Be My Heart de Tarzan, que era, que hi penso, quina cerimònia la d'aquell any, amb el classicisme de Disney i el Phil Collins compartint espai amb la bogeria del Robin Williams saltant i cantant irreverències, amb la pel·lícula South Park, i també amb la delicadesa indie de l'Aimee Mann. Però vet aquí com tornar aquella idea que ens acompanya durant tot el programa. Els premis duren una nit, però les cançons poden durar dècades. Aquesta Save Me no és una cançó que entra fent soroll, no necessita explosions, ni grans cors, ni pompositat, ni una orquestra gegant. Només necessita, bé, una veu, una melodia i una pregunta que tots ens han fet alguna vegada. Qui ens salvarà quan ho necessitem? I ara deixem que aquesta història continuï parlant per si sola.

De vegades Hollywood sembla recordar una cosa que havia oblidat, que abans de ser una indústria franquícia, efectes especials i superherois, el cinema era música avall i grans números damunt d'un escenari. A principis dels 2000, el musical cinematogràfic semblava un gènere gairebé desaparegut. Les grans productores ja no apostaven per aquelles històries amb cançons, coreografies impossibles i actors cantant davant la càmera. I llavors va arribar Chicago. Era l'any 2002. La pel·lícula era una aposta arriscada a recuperar l'esperit dels musicals clàssics de Hollywood, però adaptant-lo per a un públic modern. Era una història plena d'ambició, de fama, d'escàndols i de personatges que saben perfectament que la vida és, en part, un gran espectacle. I la jugada va funcionar. Chicago va ser un fenomen, va aconseguir 6 Oscars, inclòs l'Oscar a millor actriu secundària per la Catherine Zeta-Jones, que va demostrar que podia cantar, ballar i dominar la pantalla amb una facilitat gairebé insultant. Però hi ha una curiositat. A la pel·lícula que va ressuscitar el musical no va guanyar l'Oscar amb la cançó que sentirem ara. Parlo de la cançó I Move On, era una cançó que interpretaven la pròpia Catherine Zeta-Jones amb la Renée Weber, que era l'altra protagonista de la pel·lícula. Recordem que Chicago era un musical clàssic, no només s'havia interpretat al teatre de tot el món, sinó que fins i tot hi ha una versió cinematogràfica anterior, i per tant, cap de les cançons del llibret original no podia participar a la competició, i en el seu lloc es va fer l'habitual compondre una cançó ex professo. Aquella nit dels Oscars, però, el premi a la millor cançó va anar per Lose Yourself d'Eminem a la pel·lícula 8 milles. Una victòria que també tenia la seva història. Per primera vegada, una cançó de rap guanyava els Oscars. I això ens recorda una cosa curiosa dels premis. Cada any expliquen una fotografia del moment, però les cançons continuen vivint després. Aquí a Chicago es va demostrar que el musical doncs encara tenia corda i encara tenia molt a dir. Anem a sentir com sonava aquella I Move On.

Però seguim aquest vespre dedicat a la tercera edició de les perdedores que es van quedar als les portes dels Premis Oscars. Mireu, ara fa uns mesos vam dedicar tot un programa als meus estimats Counting Crows i vist en perspectiva poques bandes, aleshores podies considerar més lluny del que s'esperava per una cançó d'una comèdia de dibuixos animals com estarien els Counting Crows, però ho van fer. L'any 2001, un d'aquests personatges trencadors va aparèixer amb el color verd, la mala llet, i poca intenció de convertir-se en un príncep encantador. Evidentment parlo de Shrek. La companyia DreamWorks havia entès una cosa important, el públic ja coneixia massa bé els contes de fades. La saga Shrek va convertir-se en un fenomen perquè feia una cosa molt intel·ligent. Parlava als nens, però també parlava als adults. Els petits veien aventures i humor i els grans captaven les bromes sobre Hollywood, contes tradicionals i la cultura popular. I quan va arribar la seqüela Shrek 2, la missió era complicada. Les segones parts ja sabem que tenen mala fama, però la pel·lícula va aconseguir mantenir l'encant de la primera i ampliar el seu univers, ja que hi apareix la cançó de Shrek 2, Accidentally in Love, una cançó dels Counting Crows, ja us dic, una banda que als 90 havia estat associada a un rock alternatiu i a una sensibilitat més melancòlica, convertida en una banda sonora d'un ogre verd enamorat. Una trajectòria que ningú hauria escrit en una reunió de discogràfica. Ningú no havia dit, necessitem una banda de les 90 per cantar una cançó d'amor per Shrek. Sembla estrany. La cançó, però, té aquesta energia de l'amor inesperat, aquella sensació que alguna cosa t'ha passat sense planificar-ho. Aquell any, però, l'Oscar va tenir un altre guanyador. A l'Otro Lado del Río, del Jorge Drexler, per la pel·lícula Diarios de una motocicleta. Una victòria històrica, perquè era la primera cançó en castellà que guanyava aquell Oscar. Va ser l'any de la cerimònia on no van deixar cantar el Jorge Drexler, no li van deixar cantar la seva pròpia cançó, perquè era un desconegut i llatí, i en lloc d'ell van posar l'Antoni Banderas i el Carlos Santana interpretant aquella A l'Otro Lado del Río. Però amb el temps, aquesta que va perdre, aquesta Accidentally in Love dels Counting Crows, ha mantingut un lloc especial. De fet, diria que ningú no se'n recorda de A l'Otro Lado del Río. Ja ho vam parlar, pels Counting Crows va ser molt important, però a mi encara em grinyola veure'ls cantant temes com aquest.

Seguim. Any 2006, pel·lícula Dreamgirls i la cançó Love You I Do. També vam parlar de la pel·lícula Dreamgirls. Va ser més especials dedicats a biopics musicals aquí al Bar Tiki. Que si havia aquesta Dreamgirls no ho era de facto un biopic musical, però sí que sense posar noms reals explicava la història de The Supremes i la Diana Ross i la Motown. A Hollywood li encanten les històries de redempció, l'artista que ningú no esperava, la persona que rep una segona oportunitat, i tot això era un còctel que a Dreamgirls, la pel·lícula, i al plantel d'actors i actrius de Dreamgirls passava. I aquesta història encaixa molt en aquest esquema, que és la història de la Jennifer Hudson, que era qui cantava aquesta Love You I Do, candidata, ja us dic, als Oscars a millor cançó. Abans de convertir-se en una estrella del cinema, la Jennifer Hudson era coneguda sobretot per la seva participació al programa American Idol. Una gran veu, molt de talent, una eliminació que molts van considerar injusta, coses de la televisió. Però anys després, Hollywood li va donar una oportunitat completament diferent. Dins de Dreamgirls, que explicava, ja us dic, la història d'un grup musical inspirat en l'època daurada del soul i el món de les discogràfiques en general dels 60-70, ja us dic que deia sense dir del tot. Era una història d'èxit, però també de visió, d'egos, decisions difícils. I la Jennifer Hudson va entrar a la pel·lícula com una força a la natura, i això que tenia al costat a la Beyoncé i a Eddie Murphy, que estava fent un paper espectacular. La interpretació que va fer la Jennifer Hudson de Leafy White va convertir-se en el gran tema de conversa de la pel·lícula. Va passar una cosa curiosa, una actriu debutant que gairebé va robar tota l'atenció a un repartiment ple d'estrelles, i ja us dic que Hollywood adora aquestes coses. Per això és especialment curiós el que va passar amb aquesta cançó, amb aquesta Love You I Do, cançó que va ser nominada a l'Oscar, però aquella nit no va ser la guanyadora. La guanyadora la va guanyar la Melissa Dridge per la cançó I Need to Wake Up, del documental Una Verdad Incòmoda. I això compta que Dreamgirls també hi posava dues candidates més, la cançó Listen i la cançó Patience, és a dir, tres cançons venien de la pel·lícula Dreamgirls. També hi havia una nominació a millor actor secundari per l'Eddie Murphy, que sorprenentment va perdre. Però la Jennifer Hudson no va marxar amb les mans buides. Ella va guanyar l'Oscar a millor actriu secundària. Així que la cançó perd el premi, però la història de la persona que la canta va acabar guanyant.

NERD, que en realitat era un acrònim de No One Ever Really Dies, que era una banda que barrejava molt de hip-hop amb una miqueta d'electrònica i de funk, etc. Ells no van ser un fenomen comercial enorme, però sí que van ser molt influents. Els Nerd són considerats una banda de culte. I és curiós com va arribar a fer una cançó per una pel·lícula de dibuixos com Gru 2, una pel·lícula que tenia un protagonista poc habitual, aquest Gru, un antic supermalvat que intentava descobrir una cosa molt complicada per ell, i era com ser una bona persona. I aquí és on entra en Pharrell Williams amb aquest Happy, amb la seva cançó, que no és una cançó amb una gran complicació musical, no necessita una orquestra gegant, ni un gran drama, ni una història d'amor impossible, només té una idea, ni tan sols això, una paraula i una base molt clàssica, una base, un substrat de tota la història de la música negra. El més curiós és que aquesta cançó, aquesta Happy, va aconseguir una cosa que avui sembla molt difícil, gairebé impossible, va ser el convertir-se en un fenomen mundial sense dependre només de la pel·lícula. Aquesta Happy va arribar a anuncis, a videojocs, a vídeos, a escoles, a festes, a celebracions. Durant una època semblava que a qualsevol lloc del planeta hi havia unes criatures fent una funció i convertint-se en escenari d'una interpretació de Happy. Aquella nit dels Oscars, però, la història no va acabar amb en Pharrell Williams pujant a recollir l'estatueta. El premi va ser per una altra cançó que també es convertiria en un fenomen, el Let It Go, famós aquest de Frozen, que molts hem patit, si teniu criatures petites. Una derrota difícil, perquè poques cançons nominades han tingut un impacte tan immediat. Potser Happy no va guanyar l'Oscar, però va aconseguir doncs, allò que molts artistes busquen tota una vida, fer que una cançó sembli un record abans fins i tot d'haver-la acabat d'escoltar. I déu-n'hi-do si li va anar bé a la carrera d'en Pharrell Williams, que va ser cridat poc després pels Daft Punk, i ja sabem com va acabar tot plegat. Però començava així.

I arribem al final del nostre viatge, arribem en aquest cas a l'any 2016, amb una cançó que té una missió molt concreta. No vol fer-nos plorar, no vol explicar una gran tragèdia, no vol salvar el món. Només vol una cosa, que és que ens aixequem de la cadira. Quan Justin Timberlake va escriure Can't Stop the Feeling per la pel·lícula Trolls, estava fent una cosa curiosa. Després d'haver estat una estrella adolescent amb els NSYNC, després d'haver construït una carrera en solitari, després d'haver demostrat que podia ser un músic seriós, podia ser un actor, podia ser un representador,

ordinador, ell tornava al terreny de l'animació, però aquesta vegada no era només posar veu a un personatge, era també crear una cançó que definís tot l'esperit de la pel·lícula. I aquesta pel·lícula, aquesta Trolls, necessitava exactament això. Era una història basada en uns petits personatges obsessionats amb la música, els colors i l'optimisme. Pels qui hem estat pares entre 2010 i 2020, cançons com aquesta Happy, que encara sona de fons, i aquesta Can't Stop the Feeling, que, de la qual estem parlant, doncs han sigut part de la vida dels nostres nens i també de nosaltres. Can't Stop the Feeling, Can't Stop the Feeling és gairebé un experiment científic. Comença a sonar i el cervell diu: aquesta cançó ja la conec. Encara que sigui la primera vegada que l'escoltes, va ser un èxit immediat. I va confirmar una cosa que Hollywood ja sabia de sobres, que les grans cançons de cinema no sempre necessiten explicar una història complicada. Aquella nit dels Oscars, però, la estatueta va anar per una altra direcció i per això estem aquí explicant aquelles cançons que es van quedar a les portes, que no van guanyar, les perdedores. En aquell cas, el premi va ser per City of Stars. City of Stars, pel·lícula La La Land, ja la van posar quan van fer el programa de les guanyadores. Però anem a les perdedores. I el temps, una vegada més, ha fet la seva votació particular, perquè jo no dic que City of Stars hagi quedat enfonsada al túnel del temps, doncs com d'altres que hem sentit aquest vespre com a guanyadores. Però sí que és veritat que aquesta Can't Stop the Feeling continua sonant, doncs, en festes, en celebracions, en moments en què algú necessita recordar que la música també serveix per alguna cosa molt important, que és fer-nos sentir bé. I amb això marxarem amb en Justin Timberlake cantant allò de Can't Stop the Feeling.

0: I així arribem al final d'aquest Bartiki especial, on hem escoltat 11 cançons que aquella nit dels Oscars no van pujar a l'escenari, però potser han guanyat un premi més difícil, que és el de continuar visquent en tots nosaltres, en la memòria col·lectiva, perquè els Oscars poden decidir qui s'emporta una estatueta. Però només el temps decideix quines cançons es queden amb nosaltres. Ara tanquem els llums de la sala de cinema, deixem que el Bartiki apagui les seves darreres llums d'avui. Per ara, doncs ja us dic, us deixem gaudir d'un cap de setmana d'estiu, passeu-ho bé, deixeu-vos endur una mica i ens retrobarem la setmana que ve al nostre Bartiki en xancletes i amb sort als peus.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix batcanal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, ja sabeu, @BartikiRM, tant a X com a Instagram. Recomaneu, feu like i totes aquestes coses, perquè ara sí, arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina, i del Jaume Montsant, tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, apreciades amigues i apreciats amics, aventureres i aventurers del planeta musical, que un cop més us afegiu a la nostra singladura de dues hores a través dels vastos oceans, dels sons tradicionals i els que se n'inspiren. Salutacions cordials i abraçades de Belén Losada fent un xic de tot i d'un servidor davant del micròfon, timoners d'aquesta embarcació musical radiofònica que avui navegarà per la quarta edició de resum de temporada, tot arrencant des de Castella a la Manxa i passant després per la Federació Russa, per Mali, per Hongria, pel Líban i València simultàniament, per Catalunya, pel Quebec i Senegal alhora, per Ucraïna, per Itàlia, pel Regne Unit, per Israel i Senegal al mateix temps, per l'Iran, per Guatemala, altre cop per Hongria, per Austràlia, en mode hel·lènic, per la República Democràtica del Congo, per Senegal, pels Països Baixos, altre cop per Mali, pels Estats Units i l'Iran d'una atacada, per França, per Madagascar, per Nova York, amb tocs mediterranis i, finalment, per l'Índia. Anem per feina, doncs, des de la ciutat castellano-manxega de Toledo, amb el disc Antologia Imaginària, nova obra del singular i talentós duet Etnos Atramo, que recull i reinterpreta peces antigues de les tres cultures que segles enrere convivien a la península ibèrica, la musulmana, la cristiana i la jueva, tot plegat passat per un sedàs contemporani on el rock, el jazz i l'electrònica hi són ben presents, amb peces fenomenals com Heptacompla. Després, cap a la ciutat russa de Sant Petersburg, amb Oasis Not, nou treball del grup de Kazaraga Folk Orchestra, banda que remena un repertori que inclou cançons russes tradicionals amb un arsenal instrumental que inclou gaites, violí, acordió, mandola i bateria i piano com a elements més contemporanis. N'escoltarem la sensacional Danubi. La tercera proposta d'aquest primer bloc ens condueix cap a Mali amb Hunter Folk Volum 2, Tribute to Bantoma Sanogo, disc de l'eminent i veterà Pelengana Blo, alter ego de Paddy Arra, qui ens mostrarà de nou sense cap mena d'artifici les melodies ancestrals que perviuen, en part gràcies al seu treball impagable a la seva terra en el cor del Sahel. La peça flipant escollida avui és Terema Malo.

El segon triple lliurament d'aquest quart programa de resum de temporada començarà amb el record de la música formidable del disc Titcon, segona edició discogràfica del jove grup hongarès Bacheland, una formació d'allò més clàssica amb un repertori de folk magiar en estat pur, però com passa amb la majoria de músiques d'inspiració tradicional del país centreeuropeu, amb inevitables influències balcàniques i dels sons romanins de Transilvània. La peça fantàstica escollida és Beconi Desca Kerites. Ens traslladarem després al territori dels sons mediterranis, tot posant un peu al Líban i l'altre a València, amb From Migno to Eufrates, una obra de la cantant resident al Quebec, Lamia Yaret, i del multiinstrumentista Efred López, músics talentosos als que hem trobat ben sovint en molts projectes on aporten la seva saviesa i destresa. I ara, tornant a primera línia amb aquest nou disc, del qual tornarem a gaudir amb la fantàstica Mubasha al Rifku Bi Maftun. Amb el tercer i últim tema d'aquest bloc ens acostarem cap a les nostres contrades catalanes amb una joia titulada Descasada, nova obra en solitari de la gran Magali Saré. Un altre capítol a la brillant carrera artística de la jove cantant i compositora barcelonina que viatja arreu del món amb el costum d'aprendre una cançó folklòrica de cada lloc on actua. En aquest treball, cançons de comiat de núvies com la deliciosa De Perles.

Avancem en la nostra edició de Messenger número 932, quarta de les 5 que emprem enguany per rememorar el bo i millor de la 23a temporada en antena. Amb la primera de les tres propostes que vindran ara posarem un peu al Quebec, tot i que amb aromes de Pèrsia, i l'altra al Senegal, amb Estuer, una obra mestra de Constantinople, el projecte del gran virtuós del setar iranià Kiya Tabassian, qui, un cop més, acompanyat pel talentós percussionista Patrick Graham, torna a comptar en aquest nou àlbum amb el virtuós de la cora Ablaye Sissoko. Aquest superequipàs que fusiona sons de l'Orient Mitjà i africans ens delectarà avui amb una joia titulada Baba. A continuació, viatjarem cap a Ucraïna amb l'àlbum Songs of Stolen Children del grup Daughters of Donbass, una obra dirigida i interpretada per Marichka, corresponsal de guerra i artista resident a Toronto, que conté sons d'inspiració tradicional basats en les músiques populars del país europeu i centrada en un crim de guerra perpetrat per Putin i els seus sequassos, el segrest de més de 20.000 infants dels territoris ucraïnesos ocupats. N'escoltarem la malencuriosa Foreign Land. La tercera proposta ens conduirà cap al sud d'Itàlia amb el debut discogràfic homònim del trio Peño d'Amore, formació de la ciutat de Pozzuoli, a pocs quilòmetres de Nàpols, comandada pel músic Pino Rufo i que remena en clau innovadora i molta mestria als sons de la seva terra. Ho podrem comprovar de nou amb una peça fenomenal, Madonna Assunta.

Per arribar a l'equador d'aquest programa de resum, encararem el quart bloc musical amb altres tres àlbums formidables, d'entre els prop de 400 que han sonat aquesta temporada a De Més Enllà. Anirem primer al Regne Unit amb Surrealista Enigma Música, un títol de per si força suggeridor per a les noves creacions d'Agent Starling, abusarat duet que s'inspira en tradicions diverses amb l'ús de la viola de roda com a element bàsic, fonaments sobre els quals Quentin Woodward i Lou Duffy Howard construeixen un univers sonor singular i inconfusible en peces com Automatic Writing i The Big Top. A continuació posarem un peu a Israel i l'altre al Senegal amb Air Senegal, el nou i brillant àlbum del productor, compositor i multiinstrumentista Ben Aylon, qui, després d'un primer experiment de fusió que vam tastar fa 5 anys, torna a aquell territori en el qual els sons de l'Àfrica Occidental, els de l'Orient Mitjà i els contemporanis conformen un triumvirat singular i ben atractiu, en composicions com Vive. Per concloure el trio de cançons, anirem de nou a la ciutat canadenca de Toronto amb la música d'una virtuosa del tar persa nascuda a Teheran. Mariam Tafdeh ha editat recentment el disc What Remains, un treball de sons clàssics perses ideals per al lluïment amb el seu instrument, del qual se la considera una de les intèrprets més brillants del món, i també el de la seva veu, per descomptat, en joies com Love is Freedom.

0: anem amb una nova triple entrega musical, un bloc que arrencarà des de Guatemala amb el que ja és ja el seu artista més conegut en el territori de les músiques mestisses, que barregen tradicions i un munt de sons contemporanis. Barrio Candela, escrit tot junt i amb K, és el nou i formidable àlbum del músic Doctor Nativo, un artista brillant i combatiu que es va bregar pels carrers de Barcelona i que ara, des de la seva terra natal i amb col·laboració de músics mexicans i de Belize, torna a primera línia amb el seu segon disc i peces estupendes com Mire quién llegó i Fumancheras. Tot seguit anirem a Hongria per gaudir de nou amb Tri-E, brillantíssim debut discogràfic del grup Bigat, formació amb seu a Budapest i a la pròxima ciutat d'Szetendre, que interpreta música balcànica i dels eslaus del sud amb molta mestria i absolut respecte pels fonaments tradicionals de la seva terra i de contrades properes. N'escoltarem la formidable Rodemoi. La tercera i última proposta d'aquest bloc ens portarà cap a les antípodes amb el disc Tanisia, una obra fantàstica del grup Estudiantina of Melbourne, formació on predominen músics membres de la comunitat grega de la ciutat australiana, que ens transporta amb els gèneres Smirneika i Rebetiko cap als sons populars de les illes gregues, o sigui que el disc creat al continent oceànic mostra una música indiscutiblement mediterrània amb peces sensacionals com The Islands.
1: Ha visto.
2: Usted está jugando con fuego.
3: ¡Pam! ¡Braputu!

Continuem amb el nostre viatge musical al voltant del planeta. Una edició de resum amb 24 propostes de les millors que han sonat a de més enllà durant aquesta temporada. Primer visitarem França amb la fabulosa rumba congolesa com a protagonista. Borumba és el títol del nou disc del genial Jocelyn Balu, artista nascut a Kinshasa, capital de la República Democràtica del Congo, i resident a Montpellier, músic que brega per refrescar i renovar la música favorita en els carrers dels barris de la seva ciutat d'origen. N'escoltarem la marxosa Eyo, amb la col·laboració del seu compatriota Júpiter Bokonji. Després ens acostarem a la singular regió senegalesa de Casamans, un indret que tothom que ha visitat diu que posseix quelcom d'especial, fet que es reflecteix, sens dubte, en el disc Enteri, una obra superba de dos joves músics que formen part de sengles nissagues de griots, Maria Macullaté a la veu i Vieux Sissoko a la cora, i acompanyats per altres grans músics amb peces fenomenals com Aline Situa. Per últim, i des dels Països Baixos, recordarem Multiver, últim àlbum de Kairos Collective, formació fundada i dirigida pel músic neerlandès Michiel van der Meulen, artista que viu apassionat per la música modal contemporània, inspirada principalment en els modes, ritmes i formes de la música antiga otomana i de les tradicions populars de la Mediterrània Oriental. La peça fabulosa que escoltarem és Nazar.

Arribem ja al setè bloc de tres propostes d'aquesta edició de Messenger número 932. Músiques meravelloses que ens han acompanyat en els darrers mesos. Ens situem ara justament en el mes d'abril, quan en l'edició número 917 us presentàrem Hogar, el nou i engrescador àlbum dels Tuaregs Tinari Wen. Segons els experts i el públic, la banda més influent de les darreres dècades en el territori del blues del desert. Un gènere ja universal que en bona part ho és gràcies a l'aclamada formació fundada fa ni més ni menys que 47 anys entre la localitat algeriana de Taman Raset i la maliana de Kidal. N'escoltarem l'estupenda Dunia Tau Rai. A continuació anirem als Estats Units amb Dislocated Pulse, una obra de la música iraniana establerta a Nova York, Mehram Rastegari, virtuós intèrpret del Kamanxé, cantant, violinista i compositora guardonada en diverses ocasions, que trenca les fronteres entre la tradició i el so modern, tot fusionant sons microtonals perses amb rock, psicodèlia i altres sons contemporanis, amb peces magnífiques com Kabuki. Per concloure la tripleta sonora, anirem a la ciutat francesa de Grenoble, bressol de Subiau Quartet, grup d'enamorats dels sons tradicionals de les estepes de Mongòlia, amb els que mantenim un interessant contacte, descobert quan un dels músics i mànager del quartet ens va escriure en un perfecte català, adduint que la seva parella és de les nostres contrades. La peça brillant escollida és Alpi Magatal.

ens ho estem passant molt bé, tot realitzant aquest quart programa de resum de temporada, però arriba ja l'hora de tancar la paradeta. Anirem primer a Madagascar amb Haya Haya, obra sorgida de la col·laboració iniciada l'any 2022 entre el grup francès elèctric Boku Hila i tres músics d'un dels principals grups de sapiki contemporanis. Bobo i Behaya exploren els nous sons, les tècniques vocals i de guitarra i els ritmes que han estat predominants en aquest trepidant gènere d'inspiració tradicional malgaix. N'escoltarem de nou la fenomenal Rafoza Mandai Tandra. Continuarem tot recordant Sababa, un àlbum del grup amb seu al districte novaiorquès de Brooklyn, Baklava Express. Formació amb un repertori que suggereix la banda sonora d'un mercat mediterrani a l'aire lliure. Una música plena d'una energia que combina instruments antics i moderns amb peces fabuloses com A Very Narrow Bridge. Tancarem l'edició musicalment parlant des de la regió índia del Punjab amb Desi, The Soul of Punjab. Un disc del gènere Bhangra de Kuljit Bamra, nascut en el si d'una família d'arrels punjabines a Nairobi, la capital de Kenya, i resident en el Regne Unit. Qui ha editat aquest àlbum en el qual exerceix com a productor, compositor, director i virtuós de la tabla? La percussió hindú més internacional. N'escoltarem la preciosa Beja Samne. Som a tota hora a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

pensen parefa, però no són fades. En Wickham, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.